0: El FEM tanca la sisena edició amb un balanç positiu. El festival FEM Palafolls va baixar ahir el taló de la seva sisena edició amb l'actuació de Vespreig de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortir de la temporada d'estiu al nostre municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat ja en aquests darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat precisament en la jornada d'ahir diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'escenari principal, l'organització va apostar per un concert de petit format amb ambient de vespreig que va permetre més interactuar amb l'espai destinat al Village. Des de l'Ajuntament també es fa una valoració molt positiva del festival, ja que totes les activitats han registrat una molt bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Forestocs van omplir els espais previstos, al igual que els concerts i les diferents sessions de DJ. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Doncs avui, després d'aquest cap de setmana intens, doncs fem una valoració molt positiva del FEM Palafolls. Crec que ha sigut, o creiem, no?, que ha sigut una festa molt, molt participada. Vam iniciar el divendres amb aquesta desfilada i després amb totes les activitats que hi havíem preparades, no?, amb molta cura, i crec que doncs la gent ha gaudit, que, i que per tant la valoració és molt positiva.
0: La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival, que assegura haver registrat una afluència de visitants superior a les edicions anteriors, especialment divendres i dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que recollirà les propostes i els suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant el festival de cara a futures edicions.
1: Tots els actes han estat molt participats, per tant, la valoració és, per part de l'Ajuntament, és excel·lent, i sí, sempre hi ha coses per millorar, i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls del 2027.
0: El FEM Palafolls va néixer l'any 2021 com una iniciativa per ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. Sis edicions després ja s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marquen l'inici de l'estiu aquí a Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
4: És a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 29 de juny de 2026. L'Hospital de Calella permet les visites de les mascotes als pacients a pal·liatiu. Sergi Ferrer.
1: Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cures pal·liatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's.
0: El FEM Palafolls tanca la 6a edició amb un balanç molt positiu. Jordi Prats Avalls.
2: Sí, consolidant així la seva exitosa barreja de moda i música, introduint enguany el nou format de vespreig el diumenge per potenciar l'espai del village i la proximitat.
0: 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La policia a l'escola l'any passat, Ona Malgrat.
3: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència.
0: A Tordera s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'Altre Claver, Jordi Duran.
4: El Teatre Claver presenta una nova edició de l'Altre Claver, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música i dansa i enguany amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals.
0: I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat Martí Capçada.
5: L'exposició instal·lada a Can Caral es podrà visitar fins al 31 d'agost i permetrà descobrir una selecció d'obres marcades per la força del color, l'expressivitat i la personalitat artística d'Eduard Arranz Bravo.

0: Bona tarda. L'Hospital de Calella permet les visites a les mascotes als pacients de paliatius. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies al projecte Cors amb Potes, en Javi, pacient ingressat a la unitat de cúries paliatives de l'Hospital de Calella, ha pogut viure un retrobament molt especial, el de la seva gossa, la Lola, després de 2 mesos sense veure's. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva l'ha impulsat partint d'una idea senzilla, però amb un gran impacte emocional, que el contacte amb una mascota pot aportar tranquil·litat, benestar i una sensació de normalitat en un moment de gran vulnerabilitat. Així ho explica el director d'Atenció Intermèdia de la Corporació, Jordi Valls.
2: Els animals de companyia, les mascotes, són quelcom de molt important per les persones i és un bon moment, doncs, per facilitar aquest encaix, aquest contacte, doncs, que dona molta pau i molta tranquil·litat als pacients que es troben en aquesta situació.
1: Per fer possible aquestes visites, la corporació ha elaborat un protocol específic amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona i Girona. L'objectiu és que el retrobament entre pacient i mascota es desenvolupi en un entorn íntim, tranquil i segur, garantint també les condicions higièniques i sanitàries per a la resta de pacients i els professionals del centre. Per participar en el programa, els gossos han de tenir les vacunes al dia, disposar d'un certificat veterinari vigent i presentar un bon estat de salut i higiene. Durant la visita, que s'ha d'autoritzar prèviament per l'equip assistencial, l'animal porta un mocador blau identificatiu amb el nom del projecte, Cors amb Potes. La iniciativa ja està en funcionament als hospitals de Calella i Blanes i la voluntat de la corporació és estendre-la progressivament a altres centres d'atenció intermèdia, com l'Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes i l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. L'objectiu és continuar incorporant l'acompanyament emocional com una part essencial de l'atenció a les persones.
0: Gràcies. I el 28J a Mataró es converteix en una marxa de rebuig a l'agressió a un menor al barri de Vistalegre. Martí Capçada.
3: Així és, Gemma. A Mataró ahir la commemoració del 28J es fixava molt i molt en l'agressió presumptament homofòbica que va patir un menor d'edat al barri de Vistalegre la nit del 20 al 21 de juny després de les festes de barri. Segons informava TV Mataró, es va fer una marxa de rebuig a l'agressió i de suport al jove que va sortir justament des de l'indret on va ser comesa, a la ronda Sant Olegre, i va anar fins davant de l'Ajuntament on es va llegir un manifest. Hi van participar, segons aquest mitjà, unes 200 persones, entre elles l'alcalde de la ciutat, David Bote, que va assegurar que el consistori està fent el seguiment del cas perquè no quedi en l'oblit. El president de l'Associació de Veïns del barri de Vistalegre, Antonio Castillo, que també hi era, va explicar que han animat el jove a tornar a sortir al carrer més fort que mai. Recordem que, segons ha denunciat la família i segons testimonis presencials de la víctima de 16 anys, va patir l'atac d'un grup de 10 joves que abans d'agredir-lo li havien dirigit crits i insults basats en la seva orientació sexual.
0: I operatiu del Pla Campai de Mossos contra la multireincidència a la zona d'oci de Calella. Sergi.
1: El Pla Campai, la nova estratègia impulsada pels Mossos d'Esquadra per combatre la multireincidència i reforçar la percepció de seguretat ciutadana, s'ha desplegat aquest cap de setmana a Calella amb un operatiu conjunt a la zona d'oci. Es tracta d'un dispositiu que combina actuacions preventives i d'inspecció amb l'objectiu de reduir les oportunitats dels delinqüents habituals i garantir el compliment de la normativa als espais amb gran afluència de persones. En aquest

0: amb l'activitat d'un bar musical i una tercera en matèria de joc. No es va practicar cap detenció. Segons ha informat l'Ajuntament de Calella, el dispositiu es va desenvolupar amb normalitat i sense incidències destacables. El consistori subratlla que la coordinació entre els diferents cossos policials forma part de l'estratègia de reforç de la seguretat i de la convivència a la ciutat.
1: Gràcies, Sergi, i èxit absolut de les noves apostes de la Festa del Comerç a Premià i també amb una gran resposta dels premianencs. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Satisfacció, com deies, plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç d'aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. Avui el regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans, que aquest cop per primera vegada aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès de molts premianencs, tant divendres com dissabte, que també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
3: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim a Països Catalans, tant divendres com dissabte, la tarda, nit de divendres i la tarda, nit de dissabte. Molta afluència de públic. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets i jo crec que és una fórmula que ha vingut per quedar-se. Hem aconseguit finalment doncs, que es pogués fer amb restauració 100% del poble i en aquest sentit això és una fórmula que haurem de replicar en un futur sí o sí. El mercat també va funcionar molt bé, el mercat de Sant Joan, amb totes les actuacions que van programar, doncs, tant amb el Quinto com amb l'assistència de tabalades, amb els platets que van preparar, també molta afluència de públic i el mateix mercat doncs, estava molt, molt contents i molt satisfets de la participació que hi va haver. A Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs, crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan i en general doncs, veient l'experiència d'aquest any ens dona una fórmula que crec que hem d'anar aplicant en futures edicions.
2: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. Dissabte, l'activitat a la zona gastronòmica, on hauran anat a tastar productes locals molts veïns, doncs va conviure amb la celebració de la nit de Premià Mèdia, el festival musical que organitzava l'emissora municipal en motiu del seu 40è aniversari.
1: I encara seguim amb tu, Jordi, perquè el FEM Palafolls ha tancat la sisena edició amb un balanç molt positiu.
2: Sí, el festival FEM Palafolls va baixar ahir al vespre el taló de la seva sisena edició amb l'actuació de Ricky Fargas. El certamen, que dona el tret de sortida de la temporada d'estiu al municipi, torna a tancar amb bones sensacions tant pel que fa a la participació com a la resposta del públic. El festival ha mantingut la fórmula que l'ha consolidat en els darrers anys, combinant moda, gastronomia i música durant tot el cap de setmana. La principal novetat d'aquesta edició s'ha concentrat a la jornada del diumenge. En lloc del gran concert habitual a l'espai principal, l'organització va apostar per un concert de petit format amb ambient de vesprets que permetia interactuar amb l'espai destinat al village. Des de l'Ajuntament en fan una valoració molt positiva del festival, ja que totes les activitats han registrat una bona afluència de públic. Tant la desfilada de moda com el Fora Stocks van omplir els espais previstos, igual que els concerts i les diferents sessions de DJ. La bona resposta també es va fer notar entre els restauradors presents al festival que asseguren haver registrat una afluència de visitants superior a les edicions anteriors, especialment divendres i dissabte. Malgrat els bons resultats, el consistori assegura que recollirà les propostes i suggeriments dels assistents amb l'objectiu de continuar millorant el festival de cara a futures edicions. Susana Pla és regidora de Cultura i Festes de Palafolls.
4: Tots els actes han estat molt participats, per tant, la valoració és per part de l'Ajuntament és excel·lent i sí, sempre hi ha coses per millorar i recollim tots aquells neguits que ens heu traslladat per fer més gran el FEM Palafolls del 2027.
2: El FEM Palafolls va néixer l'any 2020.

0: col·lectiu com una iniciativa per ajudar a reactivar l'economia local després de la pandèmia de la Covid-19. 6 edicions després, s'ha convertit en una cita plenament consolidada i en un dels esdeveniments que marquen l'inici de l'estiu a Palafolls.
1: Gràcies, Jordi. 829 alumnes malgratencs van participar en el programa La policia a l'escola l'any passat, on a Malgrat.
2: Es tracta d'una iniciativa que la policia local desenvolupa des de fa 18 anys amb l'objectiu d'acompanyar infants i adolescents en la prevenció de conductes de risc, la mobilitat segura i la millora de la convivència. El projecte, liderat per la caporal Amàlia, treballa amb alumnes d'infantil, primària i secundària. En el cas dels més petits, s'apropa a la figura del policia i les seves tasques diàries. A 5è de primària, el programa se centra en la circulació en bicicleta i patinet. Pel que fa a 4è d'ESO, es treballa les normes de circulació i els requisits per conduir patinets elèctrics. A més, l'alumnat participa en una xerrada de sensibilització amb una persona afectada per un accident de trànsit en col·laboració amb l'Institut Gutmann de Barcelona. En total, han passat pel programa 263 alumnes d'infantil, 251 de primària i 315 de secundària del centre Chanel, Fungiadosa, Maria Cubí, Montserrat i Badruna, així com també de l'Institut Ramon Turró i d'Arder.
1: Canviant de qüestions, arrenca la 49a edició del curset de sardanes a Tordera. Jordi Duran, bona tarda.
3: Doncs sí, Gemma, el curset de sardanes de la nostra dansa ja ho té tot enllestit pel seu inici aquest dimarts, sumant més d'un centenar d'inscrits i un equip de 16 monitors. Tot i que el termini telemàtic ja s'ha tancat, l'organització recorda que els interessats encara es poden apuntar presencialment durant les dues primeres setmanes del curs a la plaça de l'Església, coincidint amb l'horari d'assajos el dimarts de 8:15 a 9:15 del vespre i els divendres de 9:15 a 10:15 de la nit. L'objectiu d'aquest procés d'aprenentatge és mantenir viva la dansa popular catalana i fomentar la cultura i tradició del país, ensenyant de manera educativa i lúdica als més petits i explicar la importància de la dansa als adults. Mireia Pla, coordinadora i monitora del curset, explica quins reptes i mètodes segueix l'entitat per aconseguir-ho.
4: És a dir, no és la mateixa dificultat que s'exigeix al grup vermell amb els nens i nenes de 5 a 6 anys, que no pas al grup blau, doncs, que és un grup que tira molt perquè ja són més grans. Però sí que intentem una mica compaginar la tècnica, ensenyar la disciplina de la sardana en si, però també intentar afegir-hi jocs, intentar d'ensenyar-los, per exemple, els instruments de la cobla, quan tenim l'oportunitat els divendres, també de posar sardanes perquè es vagin familiaritzant per després del dia cruent de ballar, no? Intentem una mica, de barrejar una mica tot plegat.
3: I el repte final dels alumnes, a banda de treballar la tècnica, és preparar una sardana per poder representar el dia de la cluenta, el dia 25 d'agost a les 7 de la tarda, en plena festa major de Tordera, a la plaça de l'Ajuntament.
1: Gràcies. Més temes. En marxa de nou l'Observatori Ciutadà de Papallones a Malgrat. Ona a Malgrat.
2: L'Ajuntament engega per tercer any consecutiu l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes UBMS de Malgrat. Per això fa una crida a la ciutadania a fer-se voluntaris que observin i identifiquin papallones al Parc Francesc Macià. L'Ajuntament farà una reunió informativa demà dimarts a les 8 del vespre al Molí de la Sal per explicar el funcionament del projecte i com es pot ser voluntari. Les persones interessades, de fet, han d'enviar un correu a mediambient@ajmalgrat.cat per confirmar assistència. Les observacions es faran cada dimarts a les 10 del matí al Parc Francesc Macià. Com dèiem, Malgrat forma part des de 2024 de la xarxa col·laborativa de voluntaris de l'Observatori Ciutadà de Papallones Urbanes, de la qual formen part les ciutats de Barcelona i Madrid. L'Observatori Ciutadà de Papallones és possible gràcies a la tasca que fan una vintena de voluntaris i d'alumnat de totes les escoles de primària del poble. L'any 2024 es van identificar 505 papallones al Parc Francesc Macià. L'espècie més observada va ser la Pieris rapae, vista 118 cops entre els mesos d'abril i octubre, com dèiem, al Parc Francesc Macià.
1: Seguim avançant. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls encara el nou curs amb gran èxit d'inscripcions i les principals especialitats esgotades. Jordi Prats Avalls.
0: Sí, com deia Gemma, l'Escola de Música i Dansa de Palafolls tanca per vacances, però ja té a punt un nou curs que començarà passat l'estiu. L'escola marxa de vacances després de tancar el seu període inicial d'inscripció el passat 7 de juny. Amb la publicació recent de les llistes d'admesos i exclosos, el centre ha confirmat que la resposta de la ciutadania estat massiva, deixant bona part de l'oferta instrumental sense vacants. Segons fonts del director de l'Escola de Música de Dansa de Palafolls, David Martínez, les especialitats més demandades han tornat a ser piano, guitarra, violí i bateria, que ja es troben totalment plenes i compten amb llista d'espera per al curs que ve. Aquesta situació de ple absolut també afecta l'àrea de sensibilització adreçada als més petits.
5: A l'apartat de música, doncs, la veritat és que hi ha moltes inscripcions noves i, com sempre, les especialitats de piano, guitarra, violí i bateria estan totes plenes ja pel curs que ve amb llistes d'espera. I la part de sensibilització de petits, sí que hi ha places i tots els instruments de vent. A l'apartat de dansa, doncs, també hi ha hagut moltes inscripcions noves, però al ser tot classes col·lectives, doncs, sempre hi ha, encara hi ha places per tothom que es vulgui apuntar pel curs que ve.
0: Tot i l'alta ocupació, aquells interessats en formar part del centre encara tenen opcions. Actualment es disposa de places lliures per tots els instruments de vent. D'altra banda, l'apartat de dansa, en tractar-se de classes col·lectives, continuen obertes les noves incorporacions per a tothom que es vulgui apuntar abans de l'inici de les classes. De cara a l'inici oficial del curs, el centre té previst obrir un nou període de matriculació oberta a partir del mes de setembre. Aquesta finestra servirà per cobrir possibles vacants d'última hora de persones que finalment no formalitzin la inscripció, tot i que es preveu difícil l'accés a les disciplines amb llista d'espera. Així mateix, l'escola mantindrà també la possibilitat de cobrir qualsevol baixa que es pugui produir durant el transcurs de l'any escolar.
1: Canviem de tema i parlem ara de política. Esquerra i Som-hi concorreran junts a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
6: Doncs sí, Gemma, Esquerra Republicana de Catalunya i la plataforma municipalista Som-hi han anunciat que concorreran conjuntament a les eleccions municipals del 2027 a Sant Vicenç de Montalt sota la candidatura anomenada Som-hi Compromís amb Sant Vicenç. En un comunicat, Esquerra explica que els resultats de les eleccions passades van evidenciar, segons la formació, que la fragmentació de l'espai independentista i catalanista va dificultar la seva representació al consistori i va afavorir l'actual govern municipal. Per aquest motiu, asseguren que han mantingut converses amb diferents forces polítiques per explorar una candidatura compartida. Finalment, Esquerra afirma haver trobat una voluntat comuna amb Som-hi per impulsar un projecte conjunt de cara a les següents eleccions. La candidatura estarà encapçalada per Som-hi i incorporarà persones independents, així com militants i simpatitzants d'Esquerra que comparteixin el projecte. Segons les dues formacions, l'objectiu és construir una alternativa de govern amb vocació municipalista, centrada en la qualitat de vida, la cohesió social i la defensa de la identitat de Sant Vicenç de Montalt. Els impulsors de l'acord remarquen que la iniciativa vol anar més enllà d'una suma de sigles i es presenta com un projecte compartit al servei del municipi.
1: A Tordera s'inicia una nova edició del Festival d'Art i Gastronomia de Proximitat, l'Altre Claver, Jordi Duran.
3: Sí, Gemma, el Teatre Claver presenta una nova edició de l'Altre Claver, el festival de creació contemporània que un any més omplirà les nits d'estiu d'art, música, dansa i enguany també amb una novetat destacada, una oferta gastronòmica de quilòmetre zero de temporada i amb productes locals. El festival es celebraran els dijous 2, 9 i 16 de juliol d'aquest 2026 a la plaça Miquel, Martí i Pol, consolidant-se com una de les cites culturals més esperades d'aquest estiu. Cada any, el festival reuneix artistes professionals i alumnat de l'Escola de les Arts del Teatre Claver per oferir propostes innovadores on conviuen la música, el moviment i la paraula. Enguany, l'Altre Claver va més enllà per oferir una experiència sensorial completa. La gastronomia serà un dels eixos centrals del festival, amb un menú elaborat amb productes de temporada i de proximitat, cultivats a la mateixa comarca gràcies a la col·laboració de l'Espai Agrari Baixa Tordera i la creativitat culinària de Can Caselles. Les entrades per l'Altre Claver 2026 ja estan a la venda a www.teatreclaver.cat i inclou l'actuació i les tres barquetes més una beguda. A més, part de la taquilla es destinarà a la campanya Compromís i Cultura, que enguany recapta fons per l'entitat Jata Kendaya.
1: Gràcies. I el Museu de Llavaneres dedica una exposició a Eduard Arranz Bravo amb obres de la col·lecció Bassat, Martí.
6: Doncs sí, el Museu Llavaneres s'inaugurarà el pròxim divendres 3 de juliol a 7:45 del vespre una nova exposició dedicada al pintor Eduard Arranz Bravo, una de les figures més destacades de l'art català contemporani. La mostra, ubicada a Can Caral, és fruit de la col·laboració entre el Museu de Llavaneres i la col·lecció Bassat d'Art Contemporani Català i es podrà visitar fins al 31 d'agost. L'exposició convida el públic a descobrir o redescobrir l'univers creatiu d'Arranz Bravo, caracteritzat per la força del color, la intensitat expressiva i una mirada personal sobre la condició humana. Al llarg de més de 60 anys de trajectòria, l'artista va desenvolupar un llenguatge propi que el va convertir en un referent de la pintura contemporània catalana, amb una projecció reconeguda tant dins com fora del país. La mostra també posa en valor la seva vinculació amb la col·lecció Bassat i ofereix una oportunitat única per apropar-se a l'obra d'un creador que continua despertant l'interès del públic. Es podrà visitar de dimecres a diumenge en els horaris habituals del Museu de Llavaneres.
1: I després de 30 anys, el vaixell dels Pirates de Premià ja té nom, Jordi Duran.
3: La mitja lluna és la denominació escollida per als premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Espai L'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials, amb una final molt ajustada entre les propostes Sang i Foc i La mitja lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
7: I la iniciativa ha funcionat molt bé. Ha participat al voltant d'unes 200 persones a cada votació, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els agradava. I estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys i que efectivament doncs, es digui La mitja lluna, que és molt bonic pels Pirates.
3: L'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es van donar a conèixer la programació d'enguany que inclou més d'un centenar d'activitats.

0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
1: Hola, molt bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps que avui estarà una mica més inestable que no pas aquests últims dies. Bona prova d'això són els núvols que veiem, sobretot si mirem cap a l'àrea del Maresme Nord. Es tracta de núvols poc importants, però que denoten aquest temps més insegur, aquest aire més fresquet que va entrant en alçada i que afavorirà tempestes aquesta tarda cap a l'àrea del Montseny i zones pròximes. Aquí al Maresme veurem molts núvols, però de precipitació no se espera. En resum, del dia d'avui, molts núvols però sense pluges i això sí, temperatures que baixaran les màximes, sobretot després d'una nit que ha estat força càlida. Aquesta propera nit també baixaran les temperatures mínimes. Els vents bufaran molt fluixos avui, bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima, com aquests últims dies, tranquil·la, mar arrissada com a molt en petites àrees de marejol aquí a la costa de la comarca. De cara a demà, espera una nova jornada de temps estable, de sol en conjunt, tot i que amb alguns núvols baixos, poc actius pel que fa a precipitacions, ja que no n'esperem tampoc, i amb unes temperatures, això sí, més agradables, no tan càlides com aquests últims dies. Hauran baixat les mínimes i també baixaran una mica les temperatures màximes. Continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dimecres, 3:15 del mateix, hi haurà poques novetats, potser pugin una mica les màximes, però de moment amb una calor molt moderada al llarg d'avui, demà i demà passat aquí al Maresme.
0: Molt bé, doncs ja hem escoltat la previsió del temps d'avui i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem us portarem l'agenda setmanal del Maresme de la mà d'en Martí Capçada, que ens proposa totes les activitats que no ens podem perdre aquesta setmana arreu de la comarca. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, que ens presentarà una nova recepta culinària. I també al final del programa acabarem, com cada dilluns, amb la tertúlia esportiva conduïda avui per en Jordi Duran, que s'estrena a l'Ona Maresme amb aquesta tertúlia dedicada als esports. Tot això a l'Ona Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara. Perduts a una masia enmig de...

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
8: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
9: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
10: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
11: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
12: Una amistat con Dios.
13: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
14: Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: Vinga, som-hi, passant 3 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de fixar-nos en les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Javi, des de Malgrat. Javier, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
1: Doncs bé, comencem parlant, com bé dius, de la comarca i concretament d'un servei que ens afecta tot el Maresme i, com no podia ser d'una altra manera, es tracta de Rodalies. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten aquest dilluns una nova jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat. Per minimitzar les afectacions a la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores públiques i el 33% durant la resta de la jornada. Això vol dir que durant la franja d'alta demanda, com per exemple de 5 a 8:45 del vespre, doncs circularan 2 de cada 3 trens previstos, mentre que fora d'aquest horari, doncs el servei queda reduït a un terç de l'oferta habitual. La protesta també ha afectat durant el dia altres serveis ferroviaris. En el cas dels trens d'alta velocitat i llarga distància, doncs els serveis mínims establerts són del 73%, mentre que a mitjana distància se situen en el 65%.
0: Molt bé, i si mirem més enllà, en clau internacional, què és notícia?
1: Doncs, malauradament, Gemma, hem de marxar a Veneçuela per seguir parlant doncs, d'aquestes conseqüències que ha deixat els terratrèmols que han sacsejat el país. El govern veneçolà ha actualitzat a 1.450 la xifra oficial de víctimes mortals causades doncs, per aquests terratrèmols de magnitud 7.2 i 7.5 registrats dimecres a la nit. Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes, tot i les dificultats per trobar persones en vida. 5 dies després dels sismes, la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha assegurat que les tasques de rescat no se suspenen i ha anunciat mesures per atendre les persones que han perdut el seu habitatge. De fet, les paraules de Rodríguez afirmant que els equips d'emergències mantindran la seva activitat a les zones devastades arriben després que el diumenge encara s'hagin trobat persones en vida sota la runa dels edificis esfondrats.
0: I el tema curiós del dia.
1: Doncs avui us volem parlar de Qingtian, una localitat xinesa que és coneguda com la petita Europa, perquè de fet d'allà provenen la majoria de famílies que amb les reformes capitalistes dels anys 80 van emigrar a França, a Itàlia o a Espanya. Així és, si pregunteu als xinesos dels restaurants o als basars del vostre voltant, probablement tindreu molts números de que us responguin que són de Qingtian. En un article del 3CAT s'explica que moltes persones xineses que vivien a Espanya han tornat al seu poble i han muntat negocis d'importació de productes europeus o també cafès i restaurants. Dinamitzen així l'economia d'una comarca que era molt pobra quan van marxar ja fa 4 dècades. De fet, si viatgeu a Qingtian, us podreu trobar moltes escultures que us recordaran a Europa, com per exemple una rèplica del David de Miquel Àngel o també una estàtua del Toro de Lídia i un torero.
0: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. I vinga, som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs amb aquesta curiositat que us explicàvem de Qingtian, us ho estem preguntant avui si us esteu plantejant marxar del vostre país. Una resposta, bueno, una pregunta curta i senzilla i una resposta també molt directa, un sí o un no. Ja podeu votar a les nostres xarxes socials.
0: Marxar per sempre, entenem? No una temporada o com?
1: Bueno, seria una... si és una temporada, seria una temporada llarga durada, És a dir, marxar per viure i uns anys, almenys, o durant un bon temps, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs després farem un repàs a la pregunta i veurem a què vota la gent. Gràcies, fins ara.

0: I la primera entrevista del dia ens porta fins a Palafolls per descobrir l'entitat que organitza els tradicionals sopars a la fresca per festa major. Jordi, endavant.
1: Bona tarda de nou, Gemma. Aquí a Palafolls ja estem amb mires a la festa major que arribarà al setembre. Però què serien d'aquestes festes majors sense els voluntaris? La comissió d'agermanament del nostre municipi ja comença a buscar voluntaris també per a activitats com els sopars a la fresca d'aquesta comissió d'agermanament que utilitza i que fa a la festa major de Palafolls. Amb nosaltres, una representació d'aquesta comissió d'agermanament avui per parlar d'aquesta tasca. Tenim amb nosaltres en David Delgado. David, molt bona tarda, benvingut.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Helena Carles, també de la Comissió d'Agermanament. Gràcies per ser amb nosaltres. Bona tarda. I contentíssims encara més perquè ens acompanya una delegació, una persona mítica, l'ànima, sens dubte, de la Comissió d'Agermanament a Aix-les-Thermes, a França. Claudette, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Radio Palafolls, que es la primera vez que vienes.
3: A Radio Palafolls mismo, sí.
1: Sí, siempre hablamos contigo con el sopars a la fresca, sí. Pero hoy vienes porque estás pasando unos días aquí, ¿verdad?
3: Sí, tres semanas.
1: Una semana.
3: Tres
1: semanas. Mira, podrás visitar muchas cosas. Ahora hablaremos contigo, però la intenció de la proposta, Helena, sens dubte, és parlar d'aquesta comissió d'agermanament i encarar una miqueta amb el que pot passar a la festa major. I és que, diguem-ho clar i català, busquem voluntaris, veritat?
4: Exacte. Sí, sí, sí, hem vingut aquí. El David, sí. Ell és com a president, i jo sóc com una col·laboradora, i el que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat, perquè a vegades les entitats les veiem de lluny i sembla que no poguéssim entrar, oi? Doncs en aquest cas sí, es pot entrar i venir a ajudar, sempre és doncs de manera voluntària, això sí que ho hem de dir molt clar, potser sí que el sopar sí que el podran tindre i prou.
1: Aclarim una miqueta més aquest perfil, perquè sí que és veritat que vosaltres sou l'ànima de la comissió d'agermanament a Palafolls, conjuntament amb moltes persones que segueixen o que van iniciar la entitat, vull tenir un record també per en Jesús Machín, entre d'altres. De totes maneres, sí que és veritat que, òbviament, totes les entitats, com deia David, l'Helena, necessiten un relleu generacional, no? I d'alguna manera, noves mans, perquè d'alguna manera aquesta proposta no es perdi, que és el que busquem, no?
2: Sí, más o menos, ¿eh? O sea, es indudable, nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20, y claro, si...
1: Que es una muy buena cifra,
2: sí,
1: ¿eh? La verdad es que sí.
2: Que no está mal, obviamente... pero si en un momento determinado fallan dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos. Porque de esos 15 o 20, hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de sopar a la fresca, pero que van a Francia. O sea, que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente, es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente. Pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
1: Després parlarem de com està l'ambient a Aix-les-Thermes. Òbviament està bé, tenim aquí la Claudette, i quina és la responsabilitat de les comissions d'agermanament, també amb Itàlia, que deies que crec que no està tan bé, però parlant una miqueta del perfil de voluntari que volem, Helena, David, precisament ens comentàveu, per exemple, una de les principals funcions és, òbviament, col·laborar amb els sopars a la fresca. Això significa preparar ple, bueno, una miqueta totes les funcions que us veiem bé fer cada festa major, no?
2: Sí, però solamente eso, sí. O sea, principalmente eso, bueno, y luego participar en la asamblea, alguna persona posiblemente un poco más joven que yo, que soy el presidente, un poquito más joven, que tenga un poco más empenta para hacer actividades de burocracia, que tampoco es tanto, pero bueno, en fin, sí que necesitamos cambiar la junta, o nos gustaría contar con gente, en fin. No sé.
1: I una de les principals opcions, Helena, també ens ho deia en David, no? És mantenir viva la flama amb l'agermanament tant en França com amb Itàlia, no? D'alguna manera també col·laborar, perquè òbviament es fan viatges cap allà, sobretot en França, a tenir doncs això, xerrades o el diàleg amb les diferents entitats d'altres municipis. Exacte. Això també és important, no?
4: Sí, amb Aix-les-Thermes en principi no s'ha deixat de fer la festa europea del l'agost. Si ha seguit anant, poder algun any no, llavors s'ha reprès i tenim prou, bueno, som uns 7 o 8 els que hi anem, sí, cada any,
2: o
4: uns 10, exacte. I aquesta sí, la d'Itàlia doncs es va aturar en el seu moment amb la pandèmia i amb tot, i no s'ha reprès encara, però la intenció és fer-ho tant que podem fer el viatge quan ells fan les seves festes. Nosaltres ens agradaria molt doncs anar a Popi, perquè França sí que ho segueix fent, no? La Claudet després ho pot explicar.
1: Emmirallem-nos doncs amb l'altra banda. Claudet, ja que te tenem aquí, háblame un poquito de cómo es la comisión de hermanamiento, pero en este caso en Axlet Terms. ¿Cuántas personas, por ejemplo, formáis parte de este gran proyecto?
3: Vale, nosotros en Axlet Terms es totalmente distinto de Palafolls, ¿vale? Somos una asociación, pero tenemos subvención del ayuntamiento, ¿vale? Y subvención importante del ayuntamiento por representar Axlet Terms en Palafolls y en Popi también. Es por eso que marchamos al mes de septiembre en Popi, pero solo por encontrarlos. No hay fiesta ni nada.
1: Por tanto, vosotros sí que viajáis a Popi, pero simplemente un encuentro para valorar un poquito cómo está la hermandad, ¿no? No hay fiesta.
3: No hay fiesta. Solo por encontrarnos todos los amigos de Popi y el alcalde también de Popi que viene. Vale, 2 días con él. Al mes de septiembre, al final de septiembre.
1: Y después también, obviamente, en septiembre también venís para acá, ¿no? A principios de septiembre, en este caso. Yo es que es verte a ti y pensar en el olor que hacen los crepes que preparáis, entre otras cosas, quesos. Vaya, es imprescindible pasar por el stand de Axlet Terms, entre otros, con el sopas a la fresca.
3: Sí, venimos el mes de septiembre a hacer los sopas a la fresca. Somos 7. Tengo todo mi equipo. Vamos a hacer crepes i queso este any.
1: David, quan parlem de comissió de germanament, tant en Itàlia com en França, com vosaltres, estem parlant, sens dubte, també d'una relació d'amistat. Moltes d'elles, per exemple, estem parlant d'amistat de molts anys. La Claudette, si no m'equivoco, tu ara mismo estàs en la casa d'una de les persones que forma parte de la comissió de hermanamiento, no?
3: Sí,
1: que conocisteis precisamente gracias a este proyecto.
3: Gracias al hermanamiento, hace ahora más de 18 años.
1: Un senyal d'aquesta amistat, però de ben segur n'hi ha molts altres. Jo conec fins i tot parelles que s'han conegut a través d'aquest germanament, no? És important, i que també per fer l'altra cara de la moneda, és a dir, per dir que no tot és feina, que en aquest cas també hi ha...
2: No, es indudable, y además la semana pasada hemos estado cenando en la Sofina todos juntos. Ellos venían 20 y tantos y nosotros éramos otros 20. O sea, que quiero decir, que ahí no había tal faena. Es organizar una cena y quedar una noche para cenar juntos y ya está. Uh-huh. Cuando vamos a Francia, cuando vamos a la nieve, pues tampoco es una historia. Aparte de organizar un poquito los viajes y eso, pero tampoco la faena bien es en agosto, en la fiesta de ellos y en septiembre aquí.
1: Porque ¿qué hacemos nosotros en agosto cuando vamos para allá? ¿Es munten les mateixes parades que la festa d'aquí? Quina és la funció de la comissió de germanament en aquestes festes?
2: Allí se monta en tren, ellos, los italianos y nosotros. Y hacemos 3 noches de cena y bueno, en común y ya está.
1: Una fiesta que supongo que se vive con gran energía e ilusión, desde Axlet Terms también. Muy parecido a lo que se celebra aquí, ¿no, Claudette?
3: Sí,
2: más pequeñito, ¿no?
1: Más pequeñito.
3: Es más pequeñito, no hay tanta gente que viene ni no, pero es bien también. Estamos preparando todo así, a ver si este año vamos a tener mucha gente.
1: Claro que sí. Sí, siempre impulsad desde la mateixa comisión, David. ¿Querías?
2: Yo quería añadir una cosa, ¿no? Porque ya he hablado de subvenciones en Francia, que quede claro que aquí el ayuntamiento también nos da una subvención. Más pequeña, pero que nos da.
1: Que teniu la col·laboració en aquest cas també
4: de l'Ajuntament. Ja fa 3 anys, no em sembla, que ja es va aconseguir la subvenció.
2: No, és el segon any.
4: Hem de dir que, clar, aquesta entitat, l'Agermanament en si, té una part institucional, perquè òbviament no és com altres entitats que van més lliures. Aquesta vol molt de la mà de l'Ajuntament, clar, dels alcaldes que també es posin en contacte.
1: Per tant, hi ha voluntat, cas, per part de l'Ajuntament.
4: Exacte.
1: Entenc que, vaja, ara no tindrem l'alcalde aquí, però li podríem preguntar, entenc que sí, que és la voluntat de seguir amb aquests agermanaments. De fet, en entrevistes ho ha dit moltes vegades.
2: Indudablement, si ellos no tuviesen voluntat, esto estaría totalmente...
1: I déjame preguntar-te també, David, què passa con Popi? Perquè abans m'has parlat de pandèmia, sí que és veritat que al final l'ànima era en Rolando, que en aquest cas ens va deixar...
2: No, està ahí.
1: Va deixar la comissió de germanament.
4: Però l'any passat va ser gràcies a ell que van venir.
1: Per tant, encara hi pot posar mà. Sí que és veritat que ha sortit una miqueta del cap de mà de l'entitat.
2: Bueno, yo tampoco me conozco mucho,
4: también
2: no tengo mucho contacto con ellos, pero yo me da la impresión que en lo que era el grupo se ha deshecho. Uh-huh. Y están un poco promocionados una gente que viene por un ayuntamiento. Y siempre es un poquito así. No hay un grupo que esté.
1: Que tire la corda, ¿no?
2: Esto es que... una impresión mía, porque tampoco tengo un contacto muy grande.
1: Uh-huh. Elena, què pot fer una persona, perquè és el motiu d'aquesta entrevista, eh? Què pot fer una persona que digui, ostres, jo vull col·laborar. Jo vull col·laborar, que això no es perdi, i vull donar el nostre cop de mà, perquè sí que és veritat que al final nosaltres a vegades som com molt egoistes, no? Venim als sopars a la fresca i ens encanta passejar i sempre diem que no volem que es perdi, que això és l'ànima de la festa major de Palafolls, però clar, qui està, permeteu-me l'expressió, suant la cansalada, i mai millor dit, fent la paella, fent la fideuà, fent el pan tomata, fent les botifarres, barbacoa, etc, o en el caso de Francia també cocinando mucho, crec que us hauríem de donar un cop de mà, sens dubte, i mirar-ho des de l'altra cara. En definitiva, què ha de fer una persona que vulgui col·laborar?
4: Clar, primer de tot, ja tenir ganes, doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ja he explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina, perquè clar, preparem el viatge de
1: l'hivern, no?
4: Que és el d'anar a esquiar. Clar, preparem lo d'anar a Ax a l'agost i al setembre, i llavors el viatge a Popi també estaria bé, perquè hi ha diverses seccions, gent que només pot fer lo del sopar a la fresca que està aquí, val, però altres sí que poden organitzar el viatge a Popi. Altres poden organitzar el viatge a Ax quan anem a l'esquiada. O sigui, hi ha moltes coses a fer.
1: Sabeu que la comissió, doncs, de germanament busca voluntaris, sabeu on localitzar-los, d'alguna manera, doncs, com poder treballar conjuntament amb ells. Gràcies.
4: Okay.
5: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
6: Molt bé, seguim avançant amb el tal dia com avui, les efemèrides que avui les fan Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma.
6: Què tal? Com va aquesta estrena, eh? Avui és el primer dia, no, de l'Ona que fas?
7: Sí, correcte. En Marc, bé, està gaudint, doncs ara avui em toca a mi estrenar-me i veurem què tal. Ja m'ho diràs al final, no?
6: Sí, no, però molt bé, hem de dir.
7: Bueno, de mica en mica. Al final tot és agafar aquesta experiència i anar sumant també cosetes.
6: Totalment. Doncs Jordi, avui és un dia important per recordar?
7: Doncs sí, bueno, comencem parlant de, perquè avui és Sant Pere, també Sant Pau, per tant, tots els Peres, tots els Paus que coneixem, doncs els podeu felicitar, i és una de les festivitats més religioses i més clàssiques de l'estiu. Molts de pobles, sobretot també d'aquí a la costa, però també de l'interior de Catalunya, celebren també les seves revetlles o festes majors per aquest dia, i també és conegut tradicionalment com el Dia del Papa.
6: Uh-huh. I també és el Dia Internacional o Dia Mundial de quina cosa?
7: Mira, doncs tradicional és dels tròpics, de la ONU. És una data instaurada per les Nacions Unides per posar en valor la gran biodiversitat i els reptes mediambientals i demogràfics de les regions tropicals del planeta. També és el Dia Mundial dels Dissenys, del Disseny Industrial, que es commemora des del 2007 per reconèixer l'impacte d'aquesta disciplina en el benestar econòmic, social i cultural.
6: Molt bé, més coses que passaven tal dia com avui.
7: Mira, hem d'explicar, doncs, que suposo que tothom sabem, si parlem del llibre i també fins i tot del musical del Petit Príncep, doncs coneixem l'autor, perdoneu pel meu francès, Antoine de Saint-Exupéry, aquest escriptor francès que, com he comentat, va escriure el Petit Príncep, avui faria 126 anys, va néixer un 29 de juny del 1900.
6: Molt bé, més coses.
7: Avui és l'aniversari de Nicole, compte amb aquest alemany, Schlesinger. Avui fa 48 anys i és cantant i ballarina reconeguda, líder de la famosa banda de pop nord-americana de Pussycat Dolls, que després escoltarem una de les seves cancions més populars, que esperem d'aquesta cançó de Buttons, que escoltarem després. També l'aniversari de Camila Mendes, avui fa 39 anys, és una actriu nord-americana que va saltar la fama internacional pel seu paper de Verónica a la popular sèrie juvenil de Riverdale. Te l'has vist, tu, Gemma?
6: No l'he vist, eh? Em sona, però és una que no he vist encara.
7: Jo tampoc, aquí no et puc dir gaire cosa. Però t'has vist Los Serrano, tu?
6: Sí, però era molt petita.
7: A mi aquesta sèrie m'encanta. Mira que jo sóc més petit que tu, però a mi aquesta sèrie m'encantava perquè s'ha fet, la van deixar de fer fa pocs anys. Avui, el personatge o l'actor que feia de Raúl a la sèrie de Los Serrano, que és Alejo Saures, avui fa 47 anys. És a dir, Raúl era d'un dels nens més petits, doncs ja té 47 anys.
6: Déu-n'hi-do. Parlant d'aniversaris, avui també és l'aniversari del Jordi Cruz, aquest famós cuiner tan televisiu. Sí, avui també és el seu aniversari. De fet, fa 48 anys.
7: Mira, després en parlarem més de cuina, eh? Perquè també tindrem a parlar. Suposo que també la Txell doncs, deu estar més al dia, eh? D'aquests cuiners.
6: Doncs sí. Més coses, més efemèrides, Jordi.
7: Mira, tal dia com avui, a l'any 1707, el rei Felip V promulgava els decrets de Nova Planta que derrogaven els furs d'Aragó i València, i aquest va ser el primer pas cap a la posterior abolició de les lleis i institucions de Catalunya en el 1714. També, en el 1934, a un 29 de juny, Adolf Hitler iniciava una purga política sagnant dins el mateix partit nazi, coneguda com la nit dels ganivells llargs, executant els líders de les forces d'assalt per consolidar el seu poder absolut a Alemanya. Per tant, aquí estem parlant de coses no gaire bones, d'aquestes dues. Però, parlant, ja que estem també en clau mundial, anem a parlar, perquè tal dia com avui, en el 1986, la selecció de futbol argentina, liderada per un estelar Diego Armando Maradona, guanyava el seu segon mundial en el 86, per haver guanyat a Alemanya per 3-2 a la gran final d'aquest mundial de Mèxic, que es va celebrar a Mèxic el 1986. També, seguim parlant de futbol, i també d'Argentina, l'any 2004, l'Associació de Futbol d'Argentina organitzava a correcuita un partit amistós de la selecció argentina sub-20 contra el Paraguai amb un únic objectiu, que va ser fer debutar a Leo Messi, que tenia només 16 anys, per evitar d'aquesta manera que la selecció espanyola el pogués convocar en un futur. I com hagués canviat la història del futbol si hagués passat això?
6: I tant, totalment. Encara ens queda una altra efemèride, eh?
7: Correcte, la última, perquè tal dia com avui, aquesta potser ens queda més a prop, l'any 2009, un tribunal de Nova York condemnava el financier Bernard Madoff a 150 anys de presó pel frau de tipus piramidal. Va ser l'esquema Ponzi, que va ser un dels més, el més gran de la història dels Estats Units, valorat amb més de 50 milions de dòlars estafats.
6: Molt bé, Jordi, doncs abans ens parlaves d'una cantant, la Nicole Scherzinger, cantant, ballarina i doncs que és la cantant de Pussycat Dolls, i que escoltaríem una de les cançons més populars, no?
7: Correcte.
6: Botons. Doncs molt bé, doncs amb aquesta cançó arribarem fins a 57. Jordi, moltes gràcies.
7: A tu, Gemma, moltíssimes gràcies.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.8

0: 24 hores amb tu.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls i de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
5: Visita el portal
4: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
6: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: canvia l'accés de l'aparcament de les rentadores per les obres d'un nou vial. Des d'aquest dilluns i fins ja ben entrada la tardor, l'accés principal a l'aparcament del parc de les rentadores, des de la plaça de la Pau i l'avinguda Pau Casals, quedarà modificat a causa de les obres d'urbanització del nou vial que donarà servei als nous habitatges de protecció oficial i també millorarà l'accés en aquesta zona d'estacionament. Mentre durin els treballs, l'entrada habitual quedarà tallada i els vehicles hauran d'accedir a l'aparcament per un itinerari provisional. El nou recorregut passarà per l'espai de vianants d'aquesta plaça de la Pau, resseguint la façana del supermercat i també dels edificis adjacents. Coincidint amb la recta final de les obres dels habitatges de protecció oficial, també es recuperaran a diverses places d'aparcament que fins ara estaven ocupades pel desenvolupament dels treballs. Tot i això, encara hi haurà aproximadament mitja dotzena de places que quedaran fora de servei, ja que es veuran afectades ara per les obres d'aquest nou vial. Segons la previsió de l'Ajuntament, aquests treballs s'allargaran durant uns 4 mesos. Un cop finalitzats, el nou accés permetrà millorar tant la mobilitat a la zona com l'accés als nous habitatges i a l'aparcament públic. L'Ajuntament ha enviat una carta als veïns explicant aquests canvis i lamentant les possibles molèsties. I una nova edició del De Gorra dona el tret de sortida a la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El concurs De Gorra ha estrenat aquest matí una nova temporada i torna a convertir-se en el gran protagonista de la programació d'estiu de Ràdio Palafolls. El programa, que acumula ja més de 17 temporades en antena, repartirà durant tot aquest estiu prop d'un centenar de premis entre els oients que hi participin. Com és habitual, el concurs s'emetrà en dues franges horàries, els matins a partir de les 10 i fins a la 1, mentre que les tardes s'oferirà de 5 de la tarda a 8. Quan finalitzi la temporada de l'Ona Maresma, és a dir, a partir del 13 de juliol, el programa ampliarà el seu horari de tarda i passarà a metres de 4 a 8. Malgrat la programació especial de l'estiu, Ràdio Palafolls mantindrà la seva aposta per la informació de proximitat. L'emissora continuarà oferint els bulletins horaris i també els informatius locals de la 1, mentre que les edicions del vespre s'emetran ara a les 8 i a les 11. A més, la programació radiofònica, el portal web i els perfils de les xarxes socials de la nostra ràdio continuaran informant puntualment de tota l'actualitat de Palafolls durant aquests mesos d'estiu. La programació especial d'estiu de Ràdio Palafolls es mantindrà fins passada la festa major, quan l'emissora recuperarà la seva graella habitual a partir del 14 de setembre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls.
2: 24 hores de bona música.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca, com sempre, a aquesta secció amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs avui ens quedem a Palafolls, destacant la resolució d'un cas aquí al nostre municipi que va omplir diferents planes de diaris comarcals i també notícies de ràdio. De fet, era finals de juny del 2017 quan finalment es detenia un voluntari dels ADF com a presumpte autor de diferents incendis a l'inici de l'estiu al barri de Sant Lluís de Palafolls. La policia local de Palafolls detenia aquell dia un home com a presumpte autor dels últims incendis que s'havien produït al barri de Sant Lluís. Finalment, els Mossos d'Esquadra se l'enduien i passava a disposició judicial. L'home era membre del cos de voluntaris de l'ADF de l'Almaresme i veí del barri de Sant Lluís. Llavors, el president dels voluntaris, Joan Aldrofeu, assegurava que havien enviat l'home que resultava detingut com a reforç en l'incendi d'aquell mateix migdia, l'últim que va provocar l'infractor i on se'l va enxampar. Els cossos de seguretat ja feia temps que treballaven amb la hipòtesi que els incendis constants al barri de Sant Lluís eren provocats. Aquell mateix migdia, després de l'últim foc, la policia local havia detingut un home que en aquells moments es trobava a Can Jordà com a presumpte autor dels focs. La detenció era el resultat d'un operatiu conjunt entre els agents rurals, Mossos d'Esquadra, la policia local i també Protecció Civil. Des dels mitjans de comunicació d'aquell 2017, s'havien registrat una quinzena de focs a Sant Lluís, segons indicaven els articles i les notícies de ràdio. En gran part, els casos de focs seguien doncs una mateixa sintonia. Primer, un contenidor, i després la crema d'uns marges. Més de la meitat dels incendis s'havien produït a la part alta del barri de Sant Lluís, al camí de Can Jordà, fins que van poder tenir l'autor. Precisament era llavors, quan l'autor passava a disposició judicial al jutjat número 2 d'Arenys de Mar, després de la declaració que va quedar en llibertat amb càrrecs per possible delicte d'incendi forestal, fins que amb el pas del temps se'l va declarar Gemma culpable.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
5: A tu, fins ara.

0: Agenda sobre la taula perquè de seguida doncs, comencem a omplir-les amb en Martí Capçada per saber què passarà els pròxims dies a la nostra comarca. Però abans, Martí, direm on podem anar a donar sang, no?
1: Així és, Gemma. Bona tarda. Com estem?
0: Molt bé. Tu què tal?
1: Doncs bé, de dilluns a tope, a començar la setmaneta i a fer-vos 5 cèntims de plans que podem trobar aquí a la nostra comarca, que aviso que vinc carregat, bueno, no carregat de plans, sinó que els plans que hi ha crec que són bastant xulos. Així que, bueno, però primer de tot, com tu has dit, anem a fer un petit repàs als llocs on podem anar a donar sang. Et sembla bé?
0: I tant, som-hi.
1: Som-hi. Doncs el primer lloc, la primera localització és avui, 29 de juny, dilluns, a Calella. El segon ja és demà, a Malgrat de Mar. El tercer és el 4 de juliol, és a dir, parlem del dissabte a Premià de Mar. I l'última localitat és el diumenge a Vilassar de Mar. A més dels hospitals, que s'hi pot anar sempre, com també intentem recordar.
0: Perfecte, doncs ja sabem on podem donar sang aquests dies a la comarca del Maresme i ara ja anem amb els plans i les activitats.
1: Doncs sí, i la primera activitat és que, clar, ara ja entrem a l'estiu i comencen a venir les festes majors, que diria personalment que és les millors festes que hi ha durant tot l'any, on millor m'ho passo i crec que molta gent comparteix l'opinió. La primera, la primera activitat, ja que n'hi estan havent moltes, és la festa major de Premià de Dalt. El que passa és que avui és el seu últim dia i les activitats que podem trobar durant el que queda de dia és avui a les 6 de la tarda una actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. Després, a 8:45 del vespre, hi haurà una butirrumbada amb Muchacho i Los Sobrinos, que tocaran música i, de mentre, s'estarà fent la tradicional ja botifarrada popular i ball amb rumba. I per concloure aquesta festa major, a les 11 de la nit hi haurà el piro musical, com no pot faltar, Gemma.
0: Molt bé, què més?
1: Vinga, activitats ara de que podem fer a Calella. El dimecres tindrem a les de 9 del matí a 12 del matí al passeig Manuel Puigverd el festival La Minerva Canta al Mar. Després, a 6:45 de la tarda, tindrem el 98è aplec de la Sardana de Calella, on, a més, hi haurà una conferència anomenada Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats a càrrec d'Anna Costa, que ens explicarà una miqueta més sobre aquesta tradició tan nostra.
0: Doncs mira, en aquest aplec, Martí, podries trobar la teva catalaneta.
1: Sí, a veure, no estic gaire per buscar coses, però ja dic sempre jo que m'encanta tot el que sigui les tradicions catalanes.
0: Per això.
1: Jo, home, de fet, els meus pares crec que es van, no conèixer, però sí que una d'aquestes primeres activitats que vam fer com a enamorats va ser ballar sardanes allà a Cal Rosal, un poblet del Berguedà. Així que qui sap...
0: Qui sap, Martí, més coses, què més podem fer?
1: Vinga, ara us porto una activitat que podem fer durant tota la setmana, cada dia a Mataró, i és que del 26 de juny al 5 de juliol, és a dir, ja durant el cap de setmana aquest últim, fins a aquest diumenge, hi haurà la Ruta de la Croqueta, que serà la participació de 22 establiments i la novetat de l'anomenada Croqueta Dolça. Els assistents també podran recollir el carnet de tast que animarà a provar un mínim de 5 croquetes de 5 establiments diferents. Les persones que completin el recorregut podran participar al sorteig d'una nit d'hotel amb esmorzar per dues persones a l'hotel Atenea Port. Una de les novetats d'aquesta edició, Gemma, és la incorporació d'una nova categoria que és la croqueta dolça, com hem dit, que obre la participació a pastisseries i també cafeteries de degustació, ampliant l'experiència gastronòmica i aportant noves propostes creatives.

0: pim-pam, perquè te la menges en un moment, però porta una feinada que jo m'havia estat hores i hores durant tota la tarda fent croquetes, eh? Així que els hi tinc una mica d'amor-odi, et diria.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, que bones, eh? Què més podem fer?
0: Vinga, una altra activitat que també abarca més d'un dia i és que comença a l'1 de juliol, és a dir, aquest dimecres, i serà fins al 12 de juliol. Estem parlant del Festival Poesia i Més, que tornarà a omplir diversos municipis del Maresme, entre ells Caldes d'Estrac, que és d'on és la Fundació Palau, que és qui ho organitza. En aquest festival hi haurà poesia, música i també arts escèniques. En aquesta edició en concret es proposa una reflexió sobre el temps a través de la poesia, amb una programació que manté viu el llegat de Josep Palau i també aposta per noves formes d'expressió artística.
1: Uh-huh. Més activitats, Martí.
0: Vinga, una altra activitat, i et diria que la meva preferida potser de l'any, eh? O sigui, ojo, perquè és una activitat que jo no he pogut fer mai i que des d'aquí obro una porta a tots els meus amics o qualsevol persona que m'hi vulgui acompanyar, ja que tampoc hi podré anar aquest any, però parlem del Festival Canet Rock a Canet, i que és aquest dissabte. Crec que no li fa falta introducció, ja que és un dels festivals més famosos de Catalunya, i aquest any doncs hi aniran artistes que et diria que és que hi van els artistes més famosos de la nostra terra, els Figa Flowers, 31 Fam, els Catarres, Detallets, Buos, els Amics de les Arts, Ginestà, Doctor Prats, Maria Jaume, la Ludwig Bang i la Fúmiga, entre d'altres. Ja que també tindrem DJs, que no sé si els coneixes tu, Gemma, però tenim l'Ernest Codina, el DJ Trapé ella i el món DJ i DJ Katsu, que no sé com es pronuncia, però
1: la DJ, la DJ Trapella.
0: Perdona'm, la DJ Trapella, correcte.
1: Jo sí que hi vaig, al Canet Rock.
0: Sí? Molt, sí. Ostres, doncs ja m'explicaràs a veure què tal.
1: I vaig amb la meva germana, de fet, ahir ho estàvem parlant i em deia que no venien els Figa Flowers i aquí estan en primera plana, per tant, confirmem que venen Figa Flowers. Jo et dic molt clar, saps què passa? També em ve molt de gust aquest festival, el que, si mires la programació, els tiets, per exemple, no surten fins les 3 del matí.
0: És veritat que no, ara no tinc aquí davant els horaris i tot això, ho sabràs tu millor si vas, Gemma. Jo tinc aquí els artistes, però clar, potser això sempre hi ha polèmica, no? Perquè va molt a gustos.
1: Doncs busco horaris, mira, els tinc aquí davant. Per exemple, a les 6 Maria Jaume, a les 7 Doctor Prats, a les 8 JM Mainat, a 8:45 la Ludwig Van, a 8:45 també Ginestà, Amics de les Arts, vale, Figa Flowers, a 3:15.
0: A 3:15, vale.
1: Encara, bueno, encara.
0: La hora, no? de màxima festa. Què vols dir, encara?
1: És que ho trobo tard. Jo trobo que és molt tard, saps?
0: A veure, és que clar, depèn. Jo et diria que és l'hora, poder la millor hora, no? Perquè un festival que és fins molt tard, clar, els que són molt d'hora, poder encara no t'agafen en aquell puntillo d'estar animat, no em refereixo a temes d'alcohol, sinó que, clar, quan arribes, doncs costa agafar embranzida, i ja els últims considero que estàs una miqueta cansat. Bueno, no sé, poder la gent té més bateria que jo, però bueno, no ho veig mal hora, jo.
1: No, clar, tu que ets més jove que jo, deus tenir, doncs,
0: bueno,
1: més corda.
0: Bueno, 3 anyets, eh?
1: No, és igual, quan arribis als 30, t'ho prometo, Martí, que diràs, mare meva, ja no estic per aquests trotes, t'ho asseguro,
0: no em diguis això, per favor, Gemma,
1: sí,
0: que em deprimeixo.
1: I cada any que passi pesarà més, o sigui, als 31, als 32, o sigui, serà com... veuràs una copa de vi, estaràs destrossat el dia següent.
0: Bueno, mira, per això s'ha d'aprofitar, cada cap de setmana s'ha d'exprema al màxim perquè no passa això. Però home, jo crec que encara ens queda corda, Gemma, et veig molt pessimista.
1: No sé, jo només et dic que el cos no reacciona com quan reaccionava als 20, almenys en el meu cas.
0: Bueno, sí, ja és algo que suposo que és lo normal, lo preocupant seria que estiguéssim allà amb 80 anys i encara ens anés la marxa. Cada etapa té lo seu bonic.
1: Total, Martí, alguna activitat més que podem... M'has dit que teníem coses molt xules, de fet ja ens has dit unes quantes, però hi ha alguna cosa més interessant?
0: Sobretot, o sigui, totes m'agraden molt, sobretot aquest Canet Rock, que a mi especialment li tinc un especial carinyo. L'última activitat

0: activitat que us havíeu portat, que també està a la mar de bé, és aquest dissabte a l'Ella, ja que tindrem un vespreig, que també, com diem sempre, és una activitat que cada cop està sortint més de sota les pedres, però un vespreig amb una peculiaritat, que serà un vespreig entre vinyes, com no pot ser d'una altra manera parlant de l'Ella. Aquest s'anomenarà Vibre i serà entre vinyes, com he dit, per gaudir de les tardes del divendres i dissabte d'aquest cap de setmana, que he dit dissabte, però és dels dos dies. Serà un espai pensat per desconnectar i compartir amb música en directe, amb DJ, una proposta gastronòmica informal i també una selecció de vins i còctels per viure la posta de sol entre vinyes, així que crec que també és una activitat molt xula.
1: I tant, doncs sí, en prenem nota de tot plegat. Martí, com sempre, moltes gràcies i fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I tot seguit parlem de cuina saludable amb la nostra coach alimentària, la Txell Rubio, i també amb en Jordi Duran, des de Tordera. Endavant, companys, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres, com sempre.
3: Com estàs, Txell, com estàs?
4: Bé, potser amb la frase del mes, no? Amb molta calor.
3: Sí, això sí, ens fa suar i a vegades saps què em passa, Txell? Que amb tanta calor hi ha vegades que se'm tanca l'estómac, no tinc tanta gana.
4: Normal. Ara és una època per prendre molts líquids, prendre fruites i sobretot hortalitzes amb molt líquid, que diríem ara estrella, el cogombre i el carbassó. Ara és una superèpoca per menjar això.
3: Jo sóc molt de fruites, això sí, de la nevera, fresquetes, les nectarines, m'encanten els meló, la xíndria. Ostres, per mi són espectaculars ara a l'estiu. Digues.
4: Digue'm. No, ara s'ha d'aprofitar perquè ara s'ha d'aprofitar perquè pots fer-te un gazpacho de meló fantàstic o una crema de meló fantàstic.
3: Mira, no l'he fet mai aquesta, un gazpacho de meló, però l'apunto. Aquesta me l'apunto.
4: Doncs la setmana que ve la fem, va.
3: Vinga, va, ara m'agrada.
4: Molt bé,
3: necessito saber com es fa, perquè si no jo sol no la podré. I amb aquestes temperatures, Txell, què ens portes avui?
4: Ai, avui fresquet i còmode. D'aquest
3: bus
4: cooking que tenim. Clar, d'aquest bus cooking que tenim. Com sempre que diem, aquest arròs integral que podem bullir, avui és vermell, però recordeu que també el podeu fer negre, que també és integral. Però tenim avui una recepta que és la segona recepta d'aquest estiu 2026, i la recepta, en aquest cas, l'estrella, les escopinyes. Us agraden les escopinyes?
3: Oh, a mi m'encanten, eh? I tu, a les escopinyes, les fas també com si et vas a algun bar o restaurant per picar, demanes aquestes escopinyes, tu, a vegades?
4: Doncs tinc que dir que no sóc demanar escopinyes a un bar. Per què? Doncs perquè moltes vegades a mi m'agrada, quan compro una llauna, saber què porta la llauna, i al bar ho tinc difícil. Per tant, o naturals o la llauna que jo pugui comprar que sàpiga quins ingredients porta.
3: I després, si te la compres a casa, li acostumes a llançar aquesta salseta d'espinaler o no?
4: Doncs t'he de dir que no, perquè m'agrada fer-la d'una altra manera. Si no, sempre saben igual, i hem de buscar altres sabors, altres textures i altres olors.
3: Doncs anem a veure, anem a centrar-nos amb aquest ingredient estrella que ens portes avui. Què necessitem per cuinar, o què és la recepta? Perquè encara no sabem que l'ingredient estrella són aquestes escopinyes, que porta també arròs vermell, però què hi ha?
4: Doncs avui tenim aquesta amanida d'arròs vermell amb escopinyes i una vinagreta de rocafort amb flors d'all. Per tant, tot molt fresquet, molt fàcil de fer. Sembla d'aquí, d'estrella Michelin, però de casa, perquè és molt fàcil.
3: O sigui, són aquests plats que ara el puc preparar per sopar i impressionar a qui vulgui, no?
4: Sí, quedaràs molt bé. Quedareu molt bé. I tant, i tant.
3: Què necessitem per cuinar aquest plat?
4: doncs necessitem, com hem dit, aquest arròs vermell. Per persona, uns 50 grams. Escopinyes, una llauna, que estaria bé aquestes que una vegada les escorres queden amb 90 grams, més o menys. En aquest cas, són naturals, les escopinyes. El roquefort, que seria una cullerada sopera. La sal marina, l'oli, una cullerada sopera. Vinagre de poma, dues cullerades soperes. I en aquest cas una miqueta d'anet i per decorar les flors d'all, d'acord? Mm-hmm. Així que si voleu ja anem per l'elaboració.
3: Oh, i tant!
4: Molt fàcil, eh? Ja ho hem dit, moltes vegades hem parlat de l'arròs. L'arròs integral tan important, per què? Perquè després té una absorció, és més lent, aquest carbohidrat és més interessant nutricionalment, i aquí al Mediterrani tenim que donar les gràcies que tenim arròs vermell i arròs negre. Per tant, s'ha d'aprofitar, és boníssim, i si no l'haveu incorporat a la vostra dieta, feu-ho. L'has provat alguna vegada o l'haveu provat?
3: Jo no, t'he de dir que jo no.
4: Doncs ja tens un pendent, teniu un pendent.
3: Sí, aquesta
4: què
3: recepta
4: farem?
3: Jo me l'apunto. Digue'm.
4: Ben fet. Què més farem? Que farem les escopinyes i les... traurem de la llauna, molt important. Molt important quan traiem una llauna i són d'aquestes de metall. Traiem, buidem i tornem a ficar dintre la tapa i després fem el rebuig, o sigui, on toca, però sempre amb la tapa dintre perquè sigui menys perillós després el fet de tirar aquestes tapes. Què farem després? Si la proveu i veieu que té una mica de sorra, que pot ser, deixem una estona amb una miqueta d'aigua i sal, d'acord? Què més farem en aquest cas? Doncs per fer aquesta vinagreta, roquefort, com hem dit, roquefort, l'oli, el vinagre i un xic de sal. Ho podem fer amb... primer triturem amb una forquilla, també ho podem fer amb un morter, molt fàcil, no fa falta agafar el mini pímer i ens quedarà aquesta textura que inclús pot ser grumosa, que és molt interessant. I ja tindrem això, que és molt fàcil. Què farem més? Agafar aquestes flors d'alls, que jo, per exemple, ara queden supermaques, les tinc... les tenim a la terrassa i són precioses, i clar, aquest contrast, tu estàs menjant aquestes escopinyes amb les flors d'all i notes, per això es diuen flors d'all, perquè saben a all. Per tant, recuperarem aquestes escopinyes, les escorrerem i muntarem el plat. Tenim dues maneres de muntar aquest plat. Podem posar-ho tot junt i fer un timbal, o podem fer la base només de l'arròs i després per sobre aquesta barreja de decoració, per sobre l'anet, que també queda molt bé, o l'incorporeu amb el roquefort que hem fet, aquesta vinagreta. Què us sembla? Fàcil, oi?
3: Home, de moment sí. De moment sí, sí, sí, sí.
4: Oi? I tenim aquests dos emplatats tan interessants. Què anem a dir de les curiositats i les propietats de les escopinyes? Les tenim aquí al Mediterrani, molt important. Ara és la veda, d'acord, i es poden pescar d'octubre a abril, però només poden pescar-les els professionals. Nosaltres no podem anar a pescar, en aquest cas, escopinyes, perquè ja sabem, doncs, que tot el mar ha tingut una massificació de pesca, d'acord? I és un aliment que té moltíssimes propietats, té moltes proteïnes, té vitamina B12 i sobretot, com l'altre dia, donar-vos les gràcies que ens veu posar aquella cançó de la menopàusia, tan xula, donar les gràcies, doncs són molt importants a les dones que estem en peri, en meno, que l'hem passat, com és el meu cas també, i és molt important perquè les escopinyes tenen molt, molt de ferro, per tant també contenen zinc. Un dia el company va preguntar també quin peix també tenia o quin marisc tenia zinc, així que també indicat amb dietes hipocalòriques per gent que està controlant el pes. I sobretot, us hem de dir que és una recepta econòmica, que és molt fàcil de fer i que quedareu com un senyor. Per tant, crec que és important.
3: Sí, no, no, no. I a més, ostres, ha semblat bastant facileta, i és el que deies al principi, no? Una recepta que no és tan difícil de fer, però que alhora, quan, si l'emplates bé amb detall, quedes espectacular.
4: Correcte, Jordi, i companys i companyes, és molt important, a més, com parlem moltes vegades i diem que parlem de la neurogastronomia, tan important que el fet de menjar, mengem moltes vegades realment primer pel que veiem, pel que olorem, doncs hem d'aprofitar i quedarem molt bé. Què més us he de dir? Que és una recepta sense gluten per persones que tenen una dieta flexitariana i, com sempre us diem, que nosaltres fem aquests tallers de cuina, fem aquestes receptes que són per tothom oberts, però sobretot moltes vegades treballem amb col·lectius, amb necessitats especials, treballem amb persones amb diversitat funcional, que fem tallers, els adaptem, i avui m'agradaria, doncs, que una persona pugui acomiadar aquest programa, que és una persona que és part del Som com Som. Així que, si us sembla, doncs, podem que us digui alguna cosa. Què us sembla?
3: I tant, sí, endavant.
4: Doncs aquest noi, que és l'Isaac, que és el meu fill, ara us dirà a tothom, us saludarà, us dirà bona tarda i tot el que li agrada amb ell, la cuina. El tenim aquí. Digues bona tarda a tothom. A tothom, tothom que t'escolti. Isaac, digues bona tarda. Tothom, què es diu? Bona?
5: Tarda.
4: Bona tarda, ara en Jordi, la Gemma, tot l'equip i tota la gent de l'Ona Maresma que t'escolta. Què et semblen els tallers de cuina? No, hem dit que no es podien dir paraulotes, que estem en directe. Perdoneu, és el directe, però... No, hem dit que són molt macos. Molt macos, molt macos.
5: Bonya.
4: Bé, doncs l'Isaac us ha dit la seva opinió. Recordem moltes vegades que són persones que diuen tota la veritat, ho sento, perquè teníem parlat que no podíem dir cap paraulota. Realment ho sento, perdoneu.
3: No, home, no, coses del directe, com ja has dit, i és important, a més, amb aquests tallers que també els ajuden i també van aprenent moltes coses, com tots nosaltres. Moltíssimes gràcies, Txell.
4: Gràcies, una abraçada, i per la propera, que és la última, aquesta crema de meló, que te la dedicarem.
3: Moltes gràcies, Txell, doncs ens veurem la setmana vinent.
4: Bona tarda.
3: Que vagi bé, adéu.
1: I després de parlar de cuina, passem amb més entrevistes. Félix Cardona va néixer a Malgrat, tot i que sovint se'l relaciona amb el descobriment del Salto Ángel, el salt d'aigua més alt del món. La seva aportació va molt més enllà. Així que avui descobrim una mica més sobre la seva vida i el llegat que va deixar, i ho fem amb l'exarxiver de l'Ajuntament de Malgrat, en Josep Maria Crosas, i l'actual arxiver municipal, l'Albert Díez.
6: Bé, avui volem parlar d'una de les figures més fascinants de la història de Malgrat, de l'explorador Félix Cardona. Va ser cartògraf, aventurer, naturalista i descobridor de territoris inexplorats a Veneçuela. La seva trajectòria el va convertir en una referència mundial de l'exploració del segle XX, i per conèixer millor la seva vida i el seu llegat ens acompanyen l'arxiver municipal Albert Díez i també en Josep Maria Crosas, l'antic arxiver de l'Ajuntament. Bona tarda, bon dia a tots dos.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
6: Bé, en primer lloc, per què Félix Cardona és una figura tan important per Malgrat?
7: Bé, no, començo jo, no?
6: Sí, endavant.
7: Home, important. Félix Cardona és un personatge interessant perquè, diguéssim, se surt una mica dels esquemes habituals dels personatges locals. És una persona, doncs, que neix a Malgrat i després té tota una vida, doncs, en què l'element d'aventura i d'exploració, doncs el marca definitivament, no? Aquí el que sempre hi ha hagut un cert record o una tradició relacionada amb el personatge ja des dels anys 80, que es va acabar materialitzant en la a la inauguració d'una plaça quan es va morir ell, el 82 o 83, recordo, i més tard es va fer una matinal d'història, i això va donar peu a que hi hagués un interès a recuperar tot el fons documental que tenia la família Vallent, que a Veneçuela, per la mateixa família, doncs es veia que no... És com que Veneçuela era en aquell moment i continua sent, em sembla, un estat una mica en descomposició, tot aquell material hauria acabat malament. I llavors es va fer l'esforç de que tot el seu fons documental, format per pel·lícules, fotografies, objectes, diaris, tot això doncs va acabar venint cap a Malgrat.
6: La seva història, no? Perquè, o sigui, parlem d'un jove que dirigeix una fàbrica aquí a Malgrat, una fàbrica tèxtil, i de cop i volta com és que decideix anar-se'n a Veneçuela a descobrir, no sé, territoris desconeguts? Com va ser això?
7: Bueno, aquest és un element interessant. Ell no marxa sol d'aquí, no marxa sol d'aquí. Hi ha en Carril Gelabert, un altre personatge que representa que marxen junts, però bé, ell se'n va una mica... el Cardona és un personatge molt inquiet que ja tenia era fill d'una família més o menys benestant, però que sempre havia tingut aquesta inquietud diguéssim de sortir i de veure món. Ell es va fer els estudis de Marina Mercant, va ser capità de Marina Mercant, i això va permetre doncs descobrir, o tenir ganes de descobrir món, i el que fa la seva mare, bàsicament, intenta muntar-li una fàbrica tèxtil, però ell decideix que aquest no és el seu camí, i se'n va d'aquí amb una mica amb una mà davant i una darrere,
6: eh?
7: I a partir d'aquí doncs es construeix ell mateix com un personatge, no? És a dir, això passa, és molt important contextualitzar-ho a nivell històric, això passa abans de la Guerra Civil, eh? Però tant ell quan esclata la Guerra Civil, la cosa canvia, però ell prèviament ve aquí als anys 30, fa conferències al Ritz, fa s'entrevista amb la Generalitat del moment, i ell representa que té tot un ventall de futur, no?, que malauradament amb la Guerra Civil això es trenca.
6: Dins de totes les aportacions que va fer Fèlix Cardona, quines veieu que són les més destacables? Com, per exemple, va descobrir, si no m'equivoco, se l'associa amb el salt de l'Àngel a Veneçuela.
7: Clar, sí.
8: Sí, això és una història que també, bueno, té el seu relat, eh? Vull dir, precisament l'any que ve, que és 2027, doncs el 1937, farà 90 anys l'any que ve, perquè m'entengueu, es compleix d'alguna manera, diguem-ne oficialment, aquesta descoberta del salt d'Àngel, que al final és el salt d'aigua més alt del món, vale? Agafa una rellevància a nivell de premsa i a nivell social per això, però ell ja ho descobreix abans. De fet, ja tenim un plànol, un document a l'arxiu, que si no recordo malament l'any 29, ell ja cartografia el país i ell ja posa sobre el mapa on està aquest salt. Per tant, d'alguna manera la fama, entre cometes, se l'emporta el pilot d'avió que l'acompanya, en Jimmy Àngel, vale? per també una gran biografia que té aquest altre personatge, però realment ell ja ho cartografia. Què més m'havies preguntat, perdona?
6: Bueno, preguntava sobre quines altres aportacions o
8: sí,
6: fets se li atribueixen,
7: sí,
6: a Fèlix Cardona.
7: Deixem puntualitzar una mica això dalt. La gent li diu Salto Àngel, inclús aquí es diu, molta gent diu el salt de l'Àngel, no? I es pensa que hi ha un àngel que vol i tal, però no, el nom diguéssim que se li atribueix al salt és Salto Àngel, però abans tenia un nom indígena propi, que era el que de Paco Pai Meru, sí. Que és una mica el que recupera el Cardona. De fet, el Cardona no s'atribueix, no, ell diu que ell no descobreix res, que aquest salt ja hi era, que ja hi havia molta gent que havia passat abans que ella per allà, i li dona menys rellevància del que d'alguna manera se li ha volgut atribuir, no? Jo penso que i que això del Salto Àngel està molt bé, i que és el que d'alguna manera dona com titulars a les notícies, si vols, eh? Però penso que el personatge l'hauríem de reivindicar més enllà del Salto Ángel, no? És a dir, per les seves facetes, doncs, de cartògraf, de persona, doncs, que col·lecciona plantes per museus americans, també per la banda de la recol·lecta, entre cometes, d'animals, d'ocells. Té tot uns elements que van més enllà d'una qüestió, diguéssim, puntual, que dona notícia, però que el personatge va més enllà.
6: En aquest aspecte també se li pot destacar la seva vessant social a l'hora de conviure, no?, amb comunitats d'indígenes, que també va ser un paper important, no?, dins de...
8: Sí, de fet, en el fons documental de Félix Cardona que tenim a l'arxiu, tenim una gran quantitat, no només de quaderns de viatges, sinó de diccionaris indígenes. Moltes d'aquestes llengües indígenes estan actualment estudiant les lingüistes actuals, universitats americanes i canadenques, perquè són llengües que estan desapareixent. De fet, vam tenir la conversa amb un d'ells, amb un d'aquests professors, i ens deia això. Precisament fa uns mesos va venir a Malgrat i ens comentava que comença ja a morir, amb el pas del temps, els últims representants de certes llengües indígenes, cosa que fa que les estem perdent. Llavors, tenim aquest material no només en suport físic, sinó en suport digital, perquè sigui consultable per qualsevol persona que estigui investigant això. I jo també volia destacar aquesta rellevància com a lingüista, no? A part d'aquestes vessants que comentava Josep Maria, la vessant lingüística, també la vessant astrònoma. Vale? Ell té grans quaderns de viatge, molts dels quals també estan digitalitzats, que explica una mica a nivell d'astronomia com viatjava, com quines aventures tenia ella en aquests vaixells, no? Ell era capità, vale? Es llicencia a Barcelona i des de llavors, doncs, fa diverses expedicions, i això, si de cas després en parlem, perquè acaba tornant, no?, en època de pràcticament de guerra civil, uns anys abans, i aconsegueix tornar a anar a Venezuela i seguir explorant aquest territori.
7: Clar.
6: Sí, també volia preguntar, ja que m'has parlat de la Guerra Civil, també se l'atribueix a Félix Cardona o té un paper important o almenys un paper actiu dins de la Segona Guerra Mundial, va participar? No sé de quina manera, ens ho podríeu desenvolupar una miqueta més?
7: Bueno, és el tema del cautxú. És el tema del cautxú, que hi ha un dèficit degut als bloquejos entre els diferents parts enfrontades, diguéssim, de la banda del Japó i Alemanya contra la banda americana, que fa que hi hagi un dèficit d'aquest material. Llavors ell, d'alguna manera, doncs, està en contacte amb això i participa en la construcció d'una pista d'aterratge que facilitaria després l'extracció del cautxú. Ell no ens oblidem que ell acaba sent un personatge que vinculat amb l'Estat, és a dir, ell forma part de la Comissió de Límites. Hi ha una mica la idea, Cardona, quan arriba allà, quan arriba a Venezuela, es troba en un país que no sap, és a dir, que no té mapes, que no té una cartografia, que no saben ni on tenen les fronteres. Llavors, d'alguna manera, ell, com molts catalans, com en Pau Vila, si tu pensa que la primera geografia de Venezuela, que encara es fa servir a les escoles, és d'un geògraf català que es diu Pau Vila, que és el que aquí el coneixem pel tema comarcal.
6: Hauríem d'anar acabant, perquè sé que parlar de Félix Cardona ens podria donar per mitja hora o més, voldria concloure només amb una pregunta ràpida i directa. Què creieu que s'hauria de treballar des de l'arxiu o des d'aquí Malgrat per fomentar la figura de Félix Cardona?
8: Bé, el que s'ha de treballar, que ja s'està fent, és un treball primer a través de les escoles, perquè les generacions més joves coneguin una mica l'itinerari que ha seguit aquest personatge, que com molt bé deia en Josep Maria a l'inici de l'entrevista, és nascut a Malgrat però té una rellevància internacional, i això és molt clar. I en segon terme, la difusió de tot aquest llegat no és suficient en només adquirir un fons documental o un fons objectes com tenim a l'arxiu, sinó que s'ha anat a fer difusió. Llavors aquesta difusió pot tenir una mirada local o una mirada més internacional, si volem dir així.
7: A banda del tema de la difusió, també hi ha una part important d'anar construint, construint un corpus o un conjunt d'estudis sobre els diferents aspectes de la seva trajectòria.
6: Bé, ho hem de deixar aquí. Albert Díez, d'Arxiver Municipal, i Joan Maria Crosas, antic arxiver de l'Ajuntament.
7: Això d'antic em sona...
6: Bueno, ex-arxiver.
7: Diem ex.
6: Doncs bé, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns i que tinguem molt bon dia.
8: Gràcies, igualment.
7: A tu, gràcies.
1: Molt bé, doncs de seguida continuem avançant amb el programa d'avui, però abans fem un breu recordatori de la pregunta del dia. Us recordem que estàvem preguntant si alguna vegada us heu plantejat marxar del país. Podeu respondre aquesta pregunta fins al punt de les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials, @onamaresma, que ens trobareu a X i també a Instagram. I bé, doncs teniu dues respostes possibles, sí o no. De moment, pel que fa a les respostes, més d'un 80% de les persones que han votat a la pregunta han dit que sí, que s'han plantejat alguna vegada marxar del país, i marxar, volem dir, doncs marxar una temporada llarga. Ara tornem, fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Vinga, últims 15 minuts de programa de l'Ona Maresma d'avui dilluns. Com sempre, uns últims minuts dedicats a la tertúlia esportiva per conèixer tota l'actualitat del món esportiu de la mà dels nostres companys. Avui condueix la tertúlia i durant els dies que venen també en Jordi Duran i també, doncs, hi diuen la seva, en Martí Capçada i en Sergi Ferrer. Companys, bona tarda.
3: Molt bona tarda de nou, Gemma.
4: Bona
3: Martí,
4: tarda.
3: Gemma, com esteu?
4: Hola, un molt plaer, bé. Com estem?
3: Rep, un plaer estar aquí amb vosaltres, que com bé ho ha dit la Gemma, però que estic aquí fent de Mar Tres Serres i a veure què tal tot. Anem a comentar una cosa que, bueno, és una notícia que us porto, però que m'ha donat a pensar, i és que en aquest Mundial que s'està disputant, que és el tema d'actualitat, que no sé si l'esteu seguint o no.
5: Correcte.
4: Sí, déu-n'hi-do, s'intenta.
3: Doncs ara ja en parlarem, però comencem amb una notícia no gaire bona, no gaire, per no dir res de bona, i és que s'ha confirmat una tragèdia en el Mundial, un mort i un ferit en un tiroteig en una fanzone. L'atac s'ha comès en una de les pantalles gegants a San José, a Califòrnia, i tot i que en aquell moment no s'estava emetent cap partit, bé, ostres, per una part, sort que no s'estigui matant cap partit, perquè si no aquella zona hagués estat ple de persones, però que en ple una fanzone, que en principi ha d'haver-hi seguretat, hagi succeït això, m'ha donat a pensar que hi ha vegades que potser no és el cas, que no sigui per aquest fanatisme, però moltes vegades en el món del futbol, ostres, veiem un fanatisme que acaba fins i tot amb baralles campals i també amb moltes tragèdies.
5: Jo, de fet, quan parlem de fanatisme, tots els que hem estat relacionats amb l'esport des de ben petit, sobretot, al final relacionem una mica el fanatisme, no sé si amb l'extremisme, no? Que al final tots els extrems són dolents, però sobretot que almenys parlo pel meu costat, no? Que jo ho he viscut en el món del bàsquet, que quan ets petit, sobretot, sí que és algo complicat i que poder creues la línia a l'hora de ser un fanàtic, almenys l'entorn, no? Quan tu ets petit, sí. Òbviament aquesta notícia no creua la línia, sinó creua totes les figures geomètriques que existeixen, o sigui que males notícies, sí, sí.
4: Sí, sí, jo estic d'acord, crec que al final l'esport en general, però en especial el futbol, ja que jo també sóc com en Sergi, que vinc del món del bàsquet, però crec que el futbol treu molt més de si a les persones, és capaç de treure lo millor i lo pitjor de cadascú, perquè hi ha qui assoleix els moments de màxima felicitat quan el seu equip guanya o marca un gol, i hi ha qui perd completament els papers i acaben passant notícies com aquesta, que crec que són, bueno, de fet, són inadmissibles. Així que res, una llàstima.
3: Veig que els tres venim del bàsquet, que em dona també a parlar una mica, em faig una passa al cantó, tampoc m'allunyo gaire, però en el bàsquet és com que em dona la sensació de que es té fins i tot una mica més de respecte cap a, o fins i tot cap a l'àrbitre, cap a la figura, perquè en res et pots estar fora de la pista, que en el futbol, no?
4: Bueno, a la NBA els àrbitres són figures respectadíssimes, o sigui, els àrbitres de la NBA és que hi ha una oda entorn a ells increïble, és que estic 100% d'acord amb el que acabes de dir.
5: De fet, els de bueno, no només l'ACB, sinó també l'Eurolliga, que hi ha un concepte que a vegades es veu en vídeos, no?, de com els àrbits parlen amb els jugadors i se'ls veu com amb una superioritat i un respecte, i a més això que han incorporat d'utilitzar el micro per comunicar totes les decisions, cosa que s'ha ficat en el futbol ara, recentment, en el Mundial.
3: Sí, molta més transparència en el món del bàsquet, diguem-ho així. Per tant, continuem amb el bàsquet amb una notícia, i és que Moses Wright confirma el fitxatge pel Barça i una mica paga tot aquest soroll que hi havia en el cas de Mike James, que suposo que no sé si heu estat el cas de tot l'enrenou que s'ha format amb Mike James.
5: I amb en Navarro, que ha plegat, i era hora, respecto molt en Juan Carlos Navarro, òbviament, perquè ha sigut un gran jugador, però com a directiu deixa molt que desitjar, llavors millor que una passa al costat, però jo que he sigut seguidor del Barça de bàsquet des de ben petit, que ha anat al Palau, estic cansat, veurem aquest Moses Wright, però estic cansat d'aquests fitxatges que duren un any, que és un tio d'Estats Units que, bueno, no sé si coneix gent, jo almenys no el coneixia, que dura un any al Barça i de cop i volta marxa.
4: Sí, jo estic amb en Sergi, o sigui, el Navarro, pobre, o sigui, no li han funcionat les coses. El Barça té un gran problema de gestió des d'allà fa uns anyets. Ara semblava com la figura de l'entrenador, però també se'l s'hi en va. No ho sé, jo tampoc crec que sigui la solució anar fitxant. Sí que Moses Wright és un grandíssim jugador, però està a la línia d'aquest tipus de jugador que diu en Sergi, que crec que sí que et poden apagar la flama del moment o et poden guanyar partits ells sols, però no et poden guanyar campionats, ja que no formen part d'un projecte esportiu, que és el que necessitaria un equip com el Barça per arribar a codejar-se amb els millors d'Europa.
3: Bueno, també és el cas de Mike James, perquè no, ara no recordo, però no sé si 33 anys, si no recordo malament, òbviament sí que és el màxim anotador de l'Eurolliga i tot el que tu vulguis, però ostres, un jugador de 33 anys amb la plantilla de ja amb una data avançada, també necessites una mica d'aquest talent jove que puguis planejar una mica de futur amb tots ells i no que sigui temporada com heu anat dient.
5: Hi ha un concepte molt curiós que passa amb el futbol, que sí que hi ha molta cantera, no? Que veus que pugen jugadors, que per exemple, no sé, Gavi, Pedri, tots aquests jugadors, bueno, Pedri no, però sí que hi ha jugadors, bueno, Marc Bernal, no? Casadó, que pugen i juguen amb el primer equip, però amb el bàsquet no sé per què passa allà. Sí, que costa, no ho sé.
3: Hi ha una fuga de talent en el Barça de bàsquet de la Pedrera que, ostres, s'hauria de fer mirar.
4: Jo aquí trenco una llança a favor de l'equip, que ja sabeu que jo sóc del Joventut de Badalona, i aquí sí que en aquest aspecte anem més tranquils. De fet, se'ns ha anat ara Rússic per 2 milions als Estats Units, que sort en tenim, de fet, de la cantera, i crec que, de fet, és un model que el Barça hauria d'intentar donar-li més oportunitats. És que crec que, de fet, el propi soci és el que voldria, més que fitxar estrelles, que gent que els hi genera il·lusió i que sentin el club seu, no un de fora que s'estarà, com diuen Sergi, un any i se'n anirà.
5: Saps què passa, Martí? Que ja més amunt hi ha l'NBA. En el futbol no, perquè el Barça més amunt, bueno, hi ha més equips, però no hi lligues, i en el bàsquet hi ha l'NBA, malauradament.
4: Sí, tens raó. El que passa és que, clar, parlem de casos molt concrets. Els que van a l'NBA des de l'ACB han de ser gent, estem parlant de Luka Doncic i casos molt comptats, però sí, tens raó.
3: Nois, per acabar aquests dos últims 3 minutets, bueno, gairebé un minutet, repassem aquests resultats que estem tinguent en el Mundial. Ostres, primera classificada és Canadà, ja per aquests octaus. No sé què n'opineu també, perquè s'ha dit que potser Argentina té un camí molt fàcil cap a les semifinals finals, i Espanya, que es veurà les cares contra Àustria.
5: Té un camí fàcil, res estrany, val a dir, coses que passen en el món del futbol i en els despatxos, però jo sóc fan número 1 i cada Mundial que passa els agafo molt de carinyo a Japó. Té unes ganes que avui eliminin a Brasil.
4: Oh, Sergi, jo igual, mira, veritat, em pilles ara just, acabo d'enviar un missatge als meus amics fa una horeta dient això també, a veure si veritat, si es dona.
3: I sabeu on està en Marc, no?
4: Sí, a Japó. Mira. Animant.
5: Jugarà avui.
3: A veure si s'ho passa. Ostres, pot ser un escàndol la celebració de Japó. Una celebració civilitzada, això sí, en allà, amb molt de seny.
4: I tant, sempre és com una notícia que surt a tots els mundials, el seny i l'ordenat, si l'onet que ho deixen sempre els vestidors, i bueno, un exemple a seguir realment, ojalà tothom es comportés així.
5: De fet,
4: hem iniciat la tertúlia amb la tragèdia aquesta que ens has explicat. Bueno, això per part dels aficionats japonesos és que és algo impensable, no lo següent.
5: O sigui, sí. Però quan els veus jugar, juguen així, en bloc, o sigui, sense pilota, és espectacular com es mouen, i amb pilota també.
3: Nois, veurem aquest vespre el que passa amb aquest Japó-Brasil, amb aquest Brasil-Japó, millor dit, i ho deixem per aquí perquè el temps ens esgota. Moltíssimes gràcies, nois, per haver estat en aquesta tertúlia, i ens veiem en el proper dia.
4: A vosaltres, merci.
2: I gràcies també a tots els que ens escolten. Nosaltres acabem el programa d'avui, ho fem amb música. Adeu, fins demà.

Els més de dos segles de presència visigoda a la península Ibèrica són un moment poc conegut. A cavall entre l'esfondrament de l'Imperi Romà d'Occident i el sorgiment de l'Àndalus i dels regnes cristians del nord, el domini dels visigots sobre bona part de la península Ibèrica té més ombres que llums. En aquest sentit, són també, de poca ajuda, tots els mites nacionals que s'han teixit sobre els reis visigots, la consolidació d'una idea d'Espanya que es projecta sobre el passat o el fet d'utilitzar el regne visigot com a excusa per a farcir una suposada idea de reconquesta. Aquesta setmana, a les portes de Troia, volem defugir aquests debats i centrar-nos en esbrinar les claus dels segles de dominació visigoda. Qui eren els visigots? Com van arribar a Hispània? Quins canvis es van produir a tots els nivells, als segles 6 i 7? Benvinguts al Regne de Toledo. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels visigots, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Com anem?
1: Bé.
0: Molt bé, ara ve la setmana?
1: Sí, sí, sí, ja arriba la calor, el bon temps, hem canviat l'hora ja fa un temps, així que estem bé, tot bé.
0: Molt bé.
1: Ens encaminem cap a la part bona de l'any, que és l'infern. És que sou tim hivern, doncs bueno, doncs...
0: Jo sóc bastant tim hivern.
1: Sí, bueno, doncs però ho bueno. Sento.
0: Són importants els visigots dins de la història d'Espanya?
1: Clar, com a tota la, com a tot dins la història d'Espanya, depèn a qui preguntis. Depèn de qui preguntis, els visigots són una anècdota dins de la història d'Espanya, o són algo abans, no?, de l'aparició d'Espanya. Segons qui preguntis, són la primera vegada que apareix a Espanya, no?, la primera vegada que hi ha un projecte polític en clau nacional i en clau estatal dels visigots. Quin a qui preguntis, com Espanya és una nació que té 3.000 anys,
0: sí,
1: i segons el Tarantaguirre devia sorgir quan el primer fenici va trepitjar Cádiz, mira, doncs ja és Espanya, no? Era tot un gran solar per edificar, que és el que li agrada a aquesta senyora. Però sí que és cert que els visigots formen part, després preguntes i ningú sabria dir-te exactament què són els visigots, què van fer, quin rastre han deixat o quin poc rastre han deixat en l'imaginari col·lectiu, però sí que són com un punt de referència, no?, segons quin patriotisme nostrat, de la idea d'Espanya. No tant per ells com tot el que suposen de justificació pel que vindrà després, no? Ja potser en parlarem en algun moment del programa o en un altre programa. Aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, no? Si els visigots són Espanya i els visigots van perdre, aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, Espanya porta a... que mira que no sabem on deixes Espanya, com per perdre-la. Com...
0: Mira que és gran, eh?
1: Mira que és gran, tio.
0: Mira que és gran.
1: A veure, que no sàpigues qui és M. Rajoy, vale? Però que no sàpigues on està Espanya. Bueno, aquesta pèrdua d'Espanya porta, no?, indefectiblement a la recuperació d'Espanya, no? I aquí ja tenim un meló que no obrirem avui,
0: oh.
1: Però ara quan arribi l'estiu ja estiguem més fresquets i puguem més...
0: I sigui,
1: un bon meló, una
0: això,
1: bona cindria.
0: Això, època de melons... Potser l'obriràs?
1: Potser obrirem aquest meló o no, però jo crec que era important, perquè és un tema que tampoc havíem tractat molt, potser havíem parlat una mica de la batalla de Bouillet, o parlar una mica, no?, pues de Galaplacídia, d'Alaric, una mica del pas dels visigots per Ravenna o final de l'Imperi Romà, però no ens havíem aturat a dedicar... per mandra. No ens havíem aturat a dedicar-li un programa als visigots. I com ara arriba l'estiu, volem estar fresquets i un bon got sempre entra bé, no? Agafem els gots de festa major.
0: Hòstia.
1: i ens dediquem als visigots.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sebuto i Recaredo Palitos.
1: Comencem el programa d'avui recordant també als nostres oients que ens poden donar suport fins a mecenes a través de Patreon o de iBooks. Però abans de començar parlant dels visigots, Alberto, què acabem d'escoltar?
2: No podem parlar dels visigots sense parlar d'un dels temors de molta gent, el Tyrannosaurus Rex de molta gent, que és la llista dels Reis Got.
1: Oh, no.
2: No, llavors, aquesta cançó de Higaton, que es cita, que és literalment la llista dels Reis Gots, doncs musiquen un dels pavors de certa generació. No sé si queda molta gent viva que hagués estudiat la llista dels Reis Gots, que ja sabeu que són el nostre petit percentatge de raça ària.
1: Que a certa persona li feia il·lusió.
2: Sí,
1: no?
2: Que clar, quan tu has de fingir que ets nazi, no? I ets baixet, moreno, mig i mig andalús, tot i que siguis gallec, has de buscar el petit percentatge de raça ària a la història d'Espanya, que són els visigots. I per tant, aquesta llista dels Reis Gots com a recurs pedagògic incontestable, doncs va ser utilitzat durant el franquisme com una mena de, no? De vincular el que dèiem abans, no? La reialesa visigoda no deixa de ser, no?, el primer gran moment de grandesa, si és que els visigots es poden equiparar a la grandesa, de la història d'Espanya.
1: Ja ho anirem desfilant. La primera pregunta és obligada. I jo em veig que és un meló, també, una síndria, no? Qui són els visigots i d'on venen?
2: Bé, doncs clar, serem molt, molt, molt, molt escuets en aquesta resposta, perquè és que ficar-nos en el sidral que són tots aquests pobles, de cometes, bàrbars, que, clar, que ajuntem pobles germànics, eslaus, bàltics, de l'estepa, turquics... Bueno,
1: bàrbars.
2: Bàrbars.
1: Bàrbars.
2: Sigui com sigui, dins del grup dels gots, no? Des d'aquest paraigües o aquesta etiqueta dels pobles gots, els visigots són el grup més occidental d'aquesta munió de pobles que encabim en aquest calaix. Si fem cas a l'explicació tradicional, què són els gots? Són aquells que procedeixen en origen, o sembla que sí, ho assimila l'etimologia, a l'actual illa de Gotland, no? I des d'allà, a partir de diferents moviments poblacionals, aniran ocupant diferents regions d'Europa. Primer, zones costaneres de l'actual Polònia, i més tard, aquests gots els trobem a l'estepa pòntica, no? el Pontus, ocupant la zona, per entendre'ns, això també farà que les primeres mencions als gots també els hi donin aquest nom, la zona que tradicionalment dins el món grec, el món hel·lenístic, havien ocupat els escites, no? Llavors a vegades parlen dels escites, a vegades parlen dels gots, però sigui com sigui, els gots entren en el nostre programa d'avui ocupant ja aquesta zona, l'estepa pòntica, on els gots, en un procés de culturació, comencen ja a s'assimilen primer a la vida d'aquests nòmades euroasiàtics, no? Tot i que tinguin un origen nortenc, no? Porten ja diverses generacions a la zona, no? del Mediterrani Oriental, de les estepes euroasiàtiques, i per tant s'han aculturitzat i els veurem interactuar, no? Amb pobles turcs, amb els huns, amb els càzars, que també els hem dedicat un programa aquesta temporada, no? I bueno, en aquest batiburrull de pobles nòmades o seminòmades que van arribant a les fronteres romanes, que es van aculturitzant o no.

0: si estigués el Sergio aquí parlaríem de paradors nacionals, de restaurants, de forquilla, però bueno, també.
1: Ja s'escoltarà el programa.
0: Podria ser. Sigui com sigui, la història dels visigots fins al seu assentament definitiu, bueno, definitiu perquè... no perquè no veien un altre lloc, sinó perquè es moren. El seu assentament definitiu...
1: el suïciden una mica.
0: A la península Ibèrica. És una història ben moguda, no?, que ens portarà un viatge de diferents segles de durada, de diferents parades. No ens estendrem, de nou, gaire, perquè si no, no parlarem dels visigots com a tal. Retinguem només algunes dades, no? Per exemple, els gots es vinculen a la inestabilitat de la frontera oriental de l'imperi i els veiem començar a actuar d'una manera més intensa a partir de mitjans del segle III, després de Crist, no? Per exemple... participant al saqueig d'Ístria el 238, participant a la batalla d'Abritus el 251, on tenen l'honor de matar l'emperador Daci. Està bé, ja sabeu que aquí hi ha tope de matar emperadors.
1: Matar emperadors sempre bé.
0: En general, i si són romans, encara, doncs,
1: encara
0: donen bonus.
1: Doble de punts.
0: Però no sempre els veiem lluitar contra els romans orientals o les fronteres orientals de l'imperi, ja que a vegades, no, s'alien amb els romans per lluitar contra els sassànides, o bueno, participen, són un actor més de la frontera oriental de l'imperi.
1: Bueno, però encara estem bastant lluny de la part occidental de l'imperi.
0: Sí, de fet estem literalment a l'altra punta. No? Si l'imperi romà fos una pantalla del Pac-Man, doncs no hi hauria problema, perquè surten per un costat de la pantalla i apareixen per l'altre.
1: Però no.
0: Però com la vida no funciona així, a no ser que siguis terraplanista, haurem d'esperar una miqueta. Arribarem, però ens costarà una miqueta. De fet, el fet fonamental del moviment dels visigots cap a Occident l'hem de buscar en la pressió que els huns estan exercint sobre l'estepa euroasiàtica, en un moviment, en una mena de caiguda de fitxes de dominó que capgiren totalment les fronteres romanes i els espais per on es movien aquests diferents pobles, no? I això portarà els gots, com altres pobles, a xocar, no?, contra l'imperi romà. Els gots es portarà a Occident, no sense perdre l'oportunitat abans d'infringir, i a tope con ello, l'exèrcit romà una de les seves derrotes més sonades, la d'Adrianòpolis l'any 378, que també va ser una jornada històrica.
1: També va morir un emperador, no?
0: Sí, bueno, dic que sí, però no sé, suposo que sí.
1: No era l'emperador valent, no? Crec que acaba...
0: Ah,
1: no,
0: sí, podés... sí, clar, devia ser...
1: Que no era tan valent.
0: Bueno, hi ha dues hipòtesis entre els historiadors. Va morir per excés de valentia, potser va ser massa agosarat i va xocar contra els gots.
1: Espero que enretes la segona.
0: O va morir perquè no va fugir lo suficientment ràpid.
1: Me catxis.
0: Perquè anava massa lent.
1: No ho podem confirmar.
0: Jo, des de la meva ignorància sobre el tema, obro aquestes dues hipòtesis totalment etimològiques.
1: Però Adrianòpolis no serà la darrera derrota romana contra els visigots.
0: No, clar, recordem aquí, de nou, una altra fita de la nostra història sentimental, que és el finals d'agost de l'any 410, quan Alaric i els seus bros assalten per tercer cop, no, posen setge per tercer cop a Roma, i ara sí que sí, la saquegen en un fet històric, un d'aquells saqueigs històrics de Roma, no? Dels gals, el segle III abans de Crist, els dels visigots, els dels vàndals una mica més posteriorment, o el de l'emperador Carles V a inicis del segle XVI, conformen, no?, aquest mapa mental dels saquejos de Roma.
1: Però, com has avançat abans, a part de lluita contra els romans, els visigots també seran col·laboradors amb Roma.
0: Sí, per resumir-ho moltíssim, els visigots eren, de fet, els pobles bàrbars més romanitzats. Aquests gots de l'oest, no?, si estan a Orient, els gots de l'oest són els que estan més a prop de Roma. Mm-hmm. Per tant, són els que havien tingut més contacte amb els romans, no?, i degut a aquest contacte plurisecular, des de mínim al segle, a finals del segle I, segle II, després de Crist, amb el seu contacte a Roma, havien començat a participar a l'exèrcit, havien tingut intercanvis comercials, processos de culturació, sigui com sigui, acabaran assentats al sud de la Gàlia com a federats de l'imperi, no? Signaran un contracte de feudus i bueno, s'assentaran com a federats, precisament per fer front a l'avenç d'altres pobles, una mica com les comissions obreres del...
1: A veure...
0: Els gots són la UGT, les comissions obreres del món sindical.
1: Sí.
0: Són sindicats que s'utilitzen per frenar altres sindicats.
1: Molt,
0: no?
1: Vale.
0: Doncs els visigots...
1: M'ha encantat, això.
0: Bueno, escolta...
1: Sí.
0: Els visigots són la UGT del món dels pobles bàrbars, i Roma els contracta, el suborna, o poseu la paraula que vulgueu,
1: Sí.

0: per frenar l'avenç d'altres sindicats, com els Alans, els Sueus i els Bandes.
1: Hòstia, com m'ha encantat.
0: Tres pobles que havien atrevessat les fronteres de l'imperi a inicis del segle V, no? aquella famosa gelada del Rin que fa que els pobles entrin i bla, bla, bla, bla, bla, i que ja s'estaven ensenyorint de la Hispània romana. Així, els visigots es convertiran en aliats de Roma i estendran el seu domini, primer moment, pel sud de la Gàlia, però miqueta a miqueta també s'aniran estenent per la península ibèrica, no? Fent fora de la mateixa a Vàndals i Alans, que no? Acabaran passant al nord d'Àfrica, i fent passar un mal dia a Sant Agustí, que està allà veient com assetgen la seva ciutat, i arraconant els sueus, no? el racó nord-occidental d'Hispània, el que seria la Galícia actual. Fins i tot els visigots lluitaran al costat de Roma en una de les seves, bueno, no sempre Roma de perdre, lluitaran al costat de Roma en una de les seves darreres grans victòries, que és la dels camps catalàunics, on van derrotar ni més ni menys que Àtila.
1: Paraules majors, eh?
0: Paraules majors.
1: Molt bé, doncs ja tenim el regne visigot, un regne que va de banda a banda dels Pirineus. Quina seria la seva primera... Bueno, quina seria la seva capital?
0: Bé, doncs en un primer moment, Tolosa, no? L'actual Toulouse, però ben aviat els visigots toparan amb la seva pròpia medicina, toparan amb els francs i... No sé, un sindicat de Vox o alguna cosa així... Bueno, són francos i seran expulsats de la Gàlia, no, arran de la batalla de Bouillet el 507. Crec que li vam dedicar un programa a Oliver fa molt de temps, crec, no sé.
1: A mi em sona
0: que sí. No, vam perdre el moment de fer el programa 507, però no passa res. I llavors els, tot i que mantenen control sobre la Septimània, no, sobre la part més propera a la península ibèrica, són expulsats del sud de la Gàlia en general, i mouen primer la seva capitalitat a Barcelona, que durant un temps serà, no, la capital d'aquest regne visigot en trànsit. Penseu també que són pobles seminòmades, amb la qual fins que no s'acaben d'assentar del tot. Primer a Barcelona, primer a Tolosa, després a Barcelona i després a Toledo.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa. No sé si vols comentar la música, Alberto.
1: Bueno, això és una de les poques coses que s'atribueixen als visigots, que és el ritus visigòtic, el ritus musàrab, no? Que sí que és una especificitat litúrgica hispànica, heredada, no? d'aquest regne visigot. Això que estem escoltant és posterior, ja són elaboracions o conservades en el segle X o XI, però que remeten, no?, a aquest ritus hispànic propi dels visigots, i bueno, pues, hem de buscar músiques.
0: Està bé, està bé. Com ens hem d'imaginar la Hispània romana d'aquell moment, és a dir, al llarg del segle V i començaments del segle VI?
1: Clar, doncs hem de pensar en línies generals, en un empobriment generalitzat, no?, i en una desestructuració territorial, perquè estem en el moment de finals de l'Imperi Romà, de la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, i per tant el poder romà està sent cada vegada més lleu, no? Passa aquí, passa a Britània, no? Aquí no s'arriba a abandonar, però bueno. Llavors el que trobem és un buit de poder que va ser aprofitat per aquests pobles, no? Pels sueus, pels vàndals i alans, dels quals, com hem dit, només van prosperar els primers, no? Però sobretot a partir del 454, després d'aquesta batalla dels camps catalàunics, els visigots intensifiquen la seva presència a l'interior de la península. No? Comencen a traspassar els Pirineus, a assentar-se més definitivament a la península, no? I arqueològicament, clar, penseu que per tot aquest moment històric comptem amb molt poques informacions documentals, i per tant, no?, passarà durant tot el regne visigòtic, perquè les cròniques, bueno, pues acaben de ser més, o són posteriors, o les cròniques que fan referència a fets del món visigot són elaboracions posteriors amb una clara voluntat propagandística, o són molt, molt fragmentàries i molt puntuals, i per tant ens hem de basar, cosa que no s'ha fet gaire, en les informacions arqueològiques. Mm-hmm. Ja veurem que hi ha un discurs sobre com és el regne visigot, igual que hi haurà un discurs sobre com és la conquesta o no, o la violència o no de, o la presència o no de contingents islàmics en una suposada o no conquesta islàmica de la península, però tot això es fa sobre una sobre un fals, que és utilitzar informacions cronístiques posteriors que no tenen per què ser veraces, no? Per tant, si ens centrem en l'arqueologia, sí que podem veure alguns patrons, algunes pautes interessants, no? Per exemple, arqueològicament s'observa que per aquestes dades, no?, segona meitat del segle V després de Crist, col·lapsa el model de producció tardoromana, no? Per exemple, hi ha un abandonament més o menys generalitzant de les grans viles hispanoromanes, els grans latifundis agrícoles tardoromans, i per exemple s'intensifiquen sobretot al centre nord de la península, assentaments fortificats o altres espais de poblament del territori, que sembla que s'estan afeblint els espais de poder de les elites tradicionals, no? D'aquestes elites tardoromanes, i estan apareixent, no?, unes aristocràcies de caire més local, no? I el poder romà s'està fragmentant en espais de poder més petits.
0: I llavors, com ens hem d'imaginar aquest incipient regne visigot de finals del segle V, començaments del VI?
1: Clar, ens hem d'imaginar sobretot una redimensió del territori en negatiu, no? Per exemple, sembla ser que hi ha un abandonament general de l'espai urbà, no?, d'aquestes ciutats tardoromanes, tot i que algunes velles ciutats resisteixen a la crisi, aconsegueixen sobreviure, muten la seva funcionalitat, no?, en espais potser més sagrats, més sacres o més especialitzats. Algunes ciutats s'abandonen i veurem com d'aquí un parell de generacions començaran a fundar-se altres ciutats amb altres funcions, però en general veiem una pèrdua d'aquestes velles ciutats romanes, un abandonament de les grans viles hispanoromanes, que són substituïdes per una munió de petits jugarrets, poblats dispersos, enclaus fortificats, torres, granges disperses, no?, especialment al centre de la península. Hem trencat aquest gran latifundi romà, aquesta gran economia agrícola encara romana, per espais més atomitzats, no? Potser si parlem del regne visigot, paradoxalment estem parlant de menys regne, no?, perquè la diguem que la presència de la centralització estatal que encara es mantenia d'època tardoromana s'ha esvaït, o s'està en vies d'esvair-se.
0: Molt bé, i hem de pensar que l'arribada dels visigots també porta a canvis legals?
1: Clar, això és quan, quan s'estudia els visigots sempre s'acaba estudiant el mateix, sí. No? Perquè, clar, perquè, repeteixo, fins no fa gaire, o cada vegada que hi ha més, més dades arqueològiques, o es prenen en sèrio, es prenen en consideració més les dades arqueològiques, podem anar farcint de més visions de conjunt, però clar, al final el regne visigot, els que heu fet la carrera d'història, o heu llegit alguns sobre els visigots, acaben sent listes de reis, guerra civils i còdecs legals. Sempre hi ha que si el breviari de no sé què, que si l'ex visigotorum de no sé qui, que si el còdex de no sé què, no? Perquè, perquè sí que hi ha, no? Com al final els visigots només han de ser una elit, una petita elit guerrera que s'admet, no? O que situa sobre un territori, evidentment ha d'haver-hi una reformulació legal, com està passant en altres regnes, com passarà també amb Teodoric, amb els ostrogots, com passarà amb els francs, no? Els canvis legals ja comencen a arribar ja en temps del regne de Tolosa, no? Fins i tot abans d'assentar-se de manera intensa a la península Ibèrica. Per exemple, sabem que el darrer terç del segle V, Teodoric II promulga una recopilació de rei, de lleis, l'Alex Romana Visigotorum, que sembla que ja se sent especialment en temes de repartiment de la terra entre visigots i romans, no? Entre tots aquests, aquesta casuística legal que passa quan dues poblacions pues, xoquen legalment. Poc després, Auric, no? Que també potser us sona, un cop ja ha desaparegut l'imperi romà d'Occident, n'elabora un altre codi legal. Molts d'aquests codis inicials els interpolem, no? Potser no conservem el còdex en si, però com s'utilitzen com a la base de codes posteriors o s'integren en recopilacions posteriors, s'han com refet, no? I podem veure com diverses fases d'aquest marc legal. Sí, com sigui, la jerarquia galo-romana, no? Encara estem en el regne de Tolosa, veuen aquestes lleis i en l'arrealisme dels visigots, no en parlarem, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que els visigots, com són nòmades, són arrians, perquè arriarri cavallets.
0: És exactament per això. Se sap.
1: Bé, són cristians, es converteixen al cristianisme, però són arrians i no catòlics, això genera una duplicitat jeràrquica, no? Una duplicitat de la jerarquia eclesiàstica. Per l'aristocràcia galo-romana, no? A sobre de que són visigots, a sobre són arrians, no? I a sobre fan lleis diferents. Això explica molt, però també perquè aquestes elites galo-romanes rebin amb els braços oberts la intervenció dels francs, que una altra cosa no tindran, però saben fer el que ha de fer i es converteixen en el catolicisme, no com Trump, no? Que ara està
0: fent-se amb el passar papa. Per...
1: I és molt divertit veure com hi ha americans que diuen què sabrà el papa de ser catòlic? Des de quan fer cas al papa és ser catòlic? No, doncs és el mateix que pensaven els visigots, no passa res.
0: O sigui, estem comparant els visigots amb Trump, eh?
1: No, però bueno, o sigui...
0: No, està fantàstic.
1: Sabem com acaben els visigots. No deixa de ser curiós, no?, que aquests intents de reformes legals d'aquests visigots arrians passin a la vegada que, no?, les elites galo-romanes cauen en braços dels francs, no?, i es precipita aquesta victòria a Boie que expulsa els visigots del centre sud de la Gàlia. No deixa de ser significatiu aquest breviari d'Alaric, que és el darrer cos legal del regne visigot de Tolosa, es promulga justament un any, uns mesos abans de la victòria de la batalla de Beauvillé contra els francs, no?
0: De quina quantitat de persones estem parlant? O sigui, quina seria la població de la Hispània visigoda?
1: Clar, a veure, és molt difícil calcular poblacions en èpoques passades. És molt difícil calcular poblacions actualment. De fet, mentre esperava que vinguessis 40 i pico minuts tard per una retenció de la PSC, que per una vegada, no vull que sigui un precedent, però per una vegada la Renfe ha anat millor que qualsevol altra cosa.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Vale? No és, la Renfe ha anat millor que... millor que algú, que una gallina coixa grapada a l'esquena d'un bebè.
0: Uau, que concret.
1: Això a vegades guanya la Renfe. Bueno, mentre esperava, llegia una notícia avui de que hi ha com un intent de refer els censos mundials perquè s'han donat compte que hi ha en zones rurals avui en dia a Àsia hi ha una desviació d'entre el 30 i el 70% de la població rural que no han comptat i que segurament en comptes de 8.000 milions de persones siguem entre 9.500 i 12.000. És un error d'entre 1.000 i 3.000 milions de persones de més que no han comptat.
0: O sigui, això no, passa... no és un error del 2%.
1: Bueno, no, és un error de... Hòstia, clar, que la gent s'assembla... La gent... quan hi ha moltes, s'assembla molt. I per tant, comptar-les una a un és complicat. Clar, si això ja passa ara, que creiem que sabem comptar, calcular poblacions amb dades no seriades, no amb un valor estadístic seriat, és pura especulació, no? S'ha fet, però partim de la base de que qualsevol dada de població, de comptabilitat, del que us doni la gana, abans que existeixi l'estadística, no serveix de res. Mm-hmm. I amb l'estadística tampoc serveix de res.
0: Però, com que ens agrada arriscar...
1: Si fem números rodons, sense gaire seguretat de res i sense cap voluntat de firmar res, s'ha afirmat, així en genèric, que potser estaríem parlant d'uns 3 milions d'habitants per la Hispània tardoromana.
0: Déu-n'hi-do.
1: 3 milions, 3 milionets, no està malament. Dels quals sobre uns 100.000, per fer números rodons, serien visigots. Mm-hmm. Clar, mira, aquí sí que és un 3%, ves? Un 3% de la població total, més o menys, serien visigots. Però clar, si seguim desenvolupant aquestes suposicions, si hi havia uns 100.000 visigots, seria uns 50.000 homes i unes 50.000 dones, més o menys, no? 49.000 homes, 51.000 dones.
0: Vale.
1: I per tant, si agafem realment homes adults en edat de combatre, que és el que ens interessa si pintem
0: figuretes
1: de visigots, sí. que no deu haver-hi ningú que faci exercici de visigots.
0: No sé, Alberto, algú segur que ho fa.
1: Jo què sé, però si tu t'agrada col·leccionar uns jocs de guerra... o tires per la banda fantàstica o de marines espacials o fas, jo què sé, fas celtes contra romans, cartaginesos contra República Romana, però tu creus que hi ha gent que diu, a mi m'agraden pintar figuretes de visigots?
0: Jo m'apostaria alguna cosa
1: amb un filtre terrós, sempre.
0: Home, no? per favor, segur que algú pinta figuretes de visigots.
1: Sí.
0: Se les imprimeix ell en 3D.
1: Ah, també podia ser. Bueno, doncs posem uns 20.000 visigots en condicions de combatre. És a dir, suficients per un control superficial del territori o d'alguns punts claus, d'alguns punts estratègics del territori, però insuficients per dominar la península ibèrica de manera militar.
0: Clar, això és una de les coses que explica, per exemple, la facilitat amb la que els exèrcits de Justinià entren a la península ibèrica.
1: Sí, però clar, pensem que Justinià ho feia tot superbé.
0: Sí.
1: Menjant a l'hipòdrom.
0: No, això no li va anar
1: gaire. No li va quedar anar gaire bé. Penseu, si no us ho recordeu, o si no ho descobrireu ara, que...
0: Fem època, de tot aquí, recordem.
1: En època, sí, clar, vocació de servei. Sí, en època de Justinià hi ha una recuperació dels territoris perduts a l'Imperi Occidental, i això porta que l'any 552 un exèrcit bizantí, sota les ordres d'un general, com no bizantí, l'Iberi, desembarca segurament a la zona de Cartagena i conquereix una sèrie de territoris costaners mediterranis de la península ibèrica, més o menys en el seu moment de màxima extensió, des del golf de Cádiz fins a Alacant, més o menys, no? La zona de platja així potent. I això, aquests territoris conformaran la província, un exarcat bizantí, la província bizantina d'Hispània. Hispània?
0: Hispània.
1: Sí. Que és com un cocker espaniel, pues igual, Hispània. Sabem molt poc d'aquesta dominació bizantina, no? Que durarà diverses generacions, amb relativa força uns 50-60 anys, i després quedaran alguns enclaus residuals. Per exemple, Ceuta, no? Resistirà més temps com a punt bizantí. Però vaja, explica que realment quan desembarquen els exèrcits bizantins, bueno, la península ibèrica és un espai molt gran i realment tampoc hi ha hem de pensar en un exèrcit visigot
0: centralitzat, no?
1: Fort.
0: I a veure, mentre passava tot això, els visigots que feien s'anaven concentrant a Toledo?
1: Sí, bé, sobretot ben especialment a partir del regnat de Leovigil, no, que potser és un d'aquests visigots que ho sonen, ja trobem com un intent de consolidar i expandir les fronteres visigodes, no? Ell ja començarà com a donar una forma més densa a aquest regne visigot de Toledo. Esgarraparà alguns territoris als bizantins i, sobretot, no, obrirà, sotmetrà el regne dels sueus, no, acabarà amb aquesta resistència sueva, i també, com tanta gent abans que ell, com ja havien fet els romans en els últims segles, no, també lluitarà contra els vascons al nord. De fet, el seu fill, Recaret, portarà un pas més enllà aquestes ànsies d'unificació i donarà un pas encara més endavant, més significatiu, en aquesta unitat del regne visigot i, per tant, unitat d'Espanya. Si Leo Vigil, hi ha gent que se'l tatua, o jo què sé, un grup de la Legió, o no?
0: O alguna cabra li posen el nom, no?
1: La Vigilda, Sara, llavors.
0: Ah, la Vigilda.
1: La Vigilda o Recareda.
0: Recareda, bueno, sí. Mira.
1: Pensa que sempre és millor posar-li nom de dona a la cabra, perquè llavors, diguem que te la mires amb un altre ull. No sé.
0: Perdó, eh? Bueno, deixa'm introduir aquí una anècdota.
1: O sempre li pots dir muerte, ja que ets el novio de la muerte.
0: Ah, també.
1: I qui és muerte, la cabra? Saluda, guapa.
0: He conegut una persona,
1: sí, a veure,
0: que el tiet del qual es dedicava a cuidar la cabra de la legió.
1: Ah, només tenen una?
0: Sí. I es deia, la cabra es deia Baldomero.
1: Baldomero.
0: Sí, que era un boc, no?
1: Vale, que té nom de sergent de la Guàrdia Civil.
0: Té nom, sí,
1: no? És una mica... Bueno, pues res, dediquem el programa a Baldomero, que no serà un rei visigot, però mereix estar a la llista
0: de, per favor,
1: de patrimoni, que diria la UNESCO, immaterial de la...
0: Què va fer Recaret, Alberto?
1: Doncs Recaret va renunciar a l'arianisme com a religió dels visigots i va adoptar el catolicisme. Ho va fer 100 anys tard, però bueno, 150 anys tard, però bueno.
0: Anem lents.
1: A partir del tercer concili de Toledo, no en parlarem, però també tots aquests... Una altra cosa que fan els visigots són concilis, no? Fan corpus legals i concilis, tota aquesta mistificació dels concilis de Toledo. Doncs en el tercer concili de Toledo, l'any 589, Recaret renuncia a la... Recaret renuncia a l'arrianisme i equipara a nivell religiós a visigots i hispanoromans.
0: I amb aquesta decisió, què canvia?
1: Bueno, doncs hi haurà un impuls sostingut durant tota la segona meitat del segle VI de potenciar, per exemple, no, un cop s'està catolicitzant el regne visigot, de potenciar una xarxa de ciutats episcopals, no? Penseu també que si hi havia dues jerarquies eclesiàstiques, estem parlant de dues xarxes episcopals, no? Hi havia bisbes arrians i bisbes catòlics. A partir d'ara només hi ha una xarxa episcopal. I, per tant, començarà de nou a articular l'Estat a través de la potenciació d'una sèrie de ciutats que s'aniran reavifant, no? Perquè el fil del catolicisme, el catolicisme ja sabeu que és una religió que no segueix ningú fins al segle IX, que no visca una ciutat. Aquesta idea de que la gent és catòlica...
0: Des de que va néixer Jesús,
1: perquè
0: no?
1: Sí, perquè de cop i volta... No, tu és... la gent que és catòlica al segle VI o al segle VII és la mateixa gent que veu cafè de Starbucks. Només pot passar a les ciutats.
0: Vale.
1: Tu intentes buscar un Starbucks a Conejilla de Sotomonte i no, allí no trobes. No trobes.
0: Intentes buscar una...
1: No trobes cafè d'especialitat.
0: Ah,
1: intentes trobar una basílica romana i tampoc trobes. En qualsevol cas, aquesta xarxa episcopal, que sobretot a partir de la segona meitat del segle VI, inicis del VII, comença a revifar-se, porta, doncs, els grans noms de les línies d'AVE d'Espanya, no? Sevilla, Córdoba, Mèrida, Toledo, Saragossa, Barcelona.
0: Ara entenem-lo abans.
1: Són les grans ciutats, no?, que tornen a tenir una importància dins el món visigot. D'aquestes serà Toledo, la que com a capital del regne es reconstrueixi i s'expandeixi en major mesura, no? Per exemple, creant una cort, no?, espais àulics, palatins, que es conserven molt poc, per lo que sea, però també es fundaran noves ciutats, com Recòpolis, ciutat de vacaciones. És com... No es diu així perquè... per cap altra cosa que com la va fer Recaret.
0: Vale.
1: Recòpolis.
0: Molt bé.
1: Podria haver-li dit Recaredopolis.
0: Podria.
1: Però és molt llarg.
0: Gràcies, Recaret.
1: En un altre exercici de brevetat onomàstica, vam enfundar ciutats com Ello. És una ciutat que només té vocals.
0: Perfecte.
1: Vale. Mentre que també a les zones rurals aquestes comencen a guanyar densitat, no? Veiem com arqueològicament proliferen cada cop més petits assentaments dispersos, comencen com a ocupar el territori, sobretot del centre nord de la Meseta.
0: I això passarà a tot arreu?
1: No, ja veurem que el regne visigot té una dualitat territorial important. Si ens fixem en el nord, veiem com aquests canvis de patró d'assentament, no? I sempre que hi ha un canvi de patró d'assentament també hi ha un canvi del paper de les elites aristocràtiques que dominen aquests patrons d'assentament, mm-hmm. no? Són menys evidents potser a les zones d'Astúries, de Cantàbria, no? On sembla que la jerarquia territorial dels assentaments es modifica menys, segurament perquè en aquelles zones hi ha un manteniment, creiem, de les antigues aristocràcies asturs, no? Que no canviaran pràcticament fins a ben entrat al segle VIII, no? Fins al 730-740 no canviaran gaire, tot i que ja sempre aquí hi ha hagut molta imaginació patriòtica també sobre què són, no? Com, quin és el germen del regne d'Astúries, si és visigot, si és indígena, si no sé què. Bueno, això ja no entrarem, això ja el frenopàtic cadascú el seu.
0: I com són possibles aquests canvis?
1: Bé, bàsicament perquè estem davant de la consolidació del sistema fiscal del regne visigot, també. Ja, si tens una, és que al final tot és bonic, perquè si tu tens un catolicisme, tens una xarxa de ciutats, i tens una xarxa de ciutats, tens una xarxa fiscal.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, i ara intents també de passar, el següent pas serà canviar aquesta fiscalitat urbana per una fiscalitat basada en la propietat de la terra, però això ja es portaria més endavant. Però, sobretot, hi ha un increment o un augment de la captació de les rendes senyorials i eclesiàstiques, no? Però tampoc ens flipem, no? Tampoc aquesta aparent bonança no ens enganyi, perquè això porta de la mà les lluites internes pel poder dins de l'aristocràcia goda, no? I per una banda, i per altra banda, el mal de cap constant que significa el control del nord de la península, no? On asturs, vascons, càntabres, seran un focus de problema constant al llarg del segle VII. No? El segle VII és un segle de lluites entre l'aristocràcia goda i de lluita contra els altres pobles que ocupen la península. El control, per exemple, de places com Astorga o Vitòria, no, que són com les dues zones, les dues enclaus urbans que els visigots, urbans o semiurbans, que els visigots intenten controlar per dominar el nord, no l'asseguren. La zona entre el Duero i el Cantàbric serà un focus d'atenció constant, no? On es desenvoluparà una aristocràcia pròpia amb més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat, no? S'ha insistit molt en l'etnicisme dels vascons, en l'etnicisme dels asturs, però tu quan mires hi ha molta més romanització de la que vols, i fins al segle X quan s'han fet estudis ben fets, els asturs del segle IX semblen més romans que medievals. Però bueno, és un altre tema que no entrarem. Hi ha més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat en aquestes zones, i que després ja veurem que serà el germen posterior d'aquest regne d'Astur.
0: I la situació millorarà amb el pas del temps?
1: Pues mai, les coses quan comencen a decaure mai milloren amb el temps, perquè tu estàs a la trentena, llavors encara no ho saps. Però tot el contrari. Tot i que les fonts documentals no són sempre clares, a nivell arqueològic s'observa que al llarg del segle VII es comencen a fortificar diferents elements defensius al nord del curs de l'Ebre, a diferents punts de la serralada pirinenca, més enllà, més al nord del curs del Duero. O, per exemple, és molt divertit perquè, per la seva banda, els asturs i els càntabres aixequen murs de contenció en els passos de muntanya, no? En els ports de muntanya, el que s'anomenen les clausures, no? que són, doncs, això, fortificacions des de les quals poder guanyar alçada, tirar pedres, frenar la pujada de tropes enemigues. També s'han trobat esquelets datats del segle VII amb marques de mort violenta, desmembracions, de lluites en aquella zona. Perquè us feu una idea, tradicionalment moltes d'aquestes clausures s'havien datat al segle VIII, perquè sí, perquè clar, perquè... Si tu vols defensar el nord d'Espanya, vol dir que són els malvats musulmans que estan atacant a Don Pelayo i aquestes coses. I per tant, aquestes clausures datades al segle VIII s'havien vinculat a la defensa contra els aquells islàmics.
0: Vaja, vaja.
1: Però un estudi acurat de les mateixes ha retrasat la seva cronologia fins a l'època visigoda. Moltes no són del VIII, sinó que són del VII.
0: Oh, 100 anys abans, eh?
1: I per tant, construïdes i emprades contra els visigots, no contra els musulmans. I en tot cas, algunes d'elles, evidentment, reaprofitades més endavant, no? Un cop que està feta, continuen funcionant. I això ja ens indica que la situació, no?, al centre-nord de la península ibèrica no era idíl·lica.
0: Molt bé. I la frontera amb l'exèrcit, bueno, amb l'exarcat bizantí d'Espanya, com evolucionarà?
1: Bé, de fet, aquest serà un problema que es tancarà relativament aviat, no? Un cop es vagi consolidant el regne visigot. A inicis del segle VII, és a dir, uns 50 anys després de l'arribada dels bizantins, la costa de la península torna a ser pràcticament visigoda. Només Màlaga resisteix, per exemple, fins al més o menys al 625, i els bizantins quedaran reduïts a la seva mínima expressió, no? A les illes, algun enclau de la costa, i sobretot a Ceuta. No? Aquesta darrera quedarà en mans bizantines bé fins al final del segle VII, fins a inicis del segle VIII. No? Aquell conde Don Julián, que és el que pacta amb els musulmans perquè Don Rodrigo, totes aquelles mentides. Sí. I a qui atribueix que aquest Don Julián és un governador bizantí de Ceuta, o havia estat un antic governador bizantí de Ceuta que s'havia visigoditzat. Bueno, en qualsevol cas, són els últims reductes de la presència bizantina a la península i al nord d'Àfrica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy.
1: Em sap greu, Adrià, traiem la cançó ja, sabem que t'agrada molt, eh? Alberto, per què estem sentint Extremoduro?
2: Com tothom sap,
1: gairebé
2: tothom que tingui edat per, bueno, tu tampoc la tens, Adrià, però tens bon gust musical.
1: És més jove que jo, l'Adrià.
2: Bueno, So Payaso forma part de crec que és el setè disc d'estudi de Extremoduro, del 96, crec que és, fa just 30 anys. Un disc que es diu Agila, que és el nom d'un dels darrers reis visigots, d'aquella portada tan bonica, no? D'aquell tio que sembla un heavyata sortint de l'aigua, sí? Ara l'Adri diu que sí que l'està buscant i es la posarà a la pantalla.
1: Fantàstic.
2: Però es diu precisament Agila, que és un nom d'aquesta llista. Si heu escoltat la cançó de Gigatron, haureu escoltat Agila i Agila Palito Palito, que és el del disc d'Extremoduro. Mai necessitem tampoc motius per escoltar a Robe Iniesta per sentir Extremoduro, i per tant no és aquesta.
1: Ix,
2: aquesta quasi. És jo minoria absoluta, però va passar res. Llavors, per això la música.
1: Molt bé, encetem la recta final, doncs, perquè ens interessa saber si a nivell d'integració amb la població que hi havia anteriorment a la península Ibèrica hem de pensar que les elites visigodes, un cop convertides al catolicisme, s'acaben d'integrar del tot.
2: No, més aviat al contrari, aquest serà un dels problemes. La cort reial de Toledo, convertida en una, moltes cometes, minicort imperial o imitació imperial, queda reduïda als elements humans de procedència visigoda, no? Un estament nobiliari got que va augmentant els seus privilegis, mentre que una minoria hispanoromana i una minoria jueva, que també és important a la península, van veient les seves aspiracions cada vegada més limitades, no? S'ha calculat que no més d'unes 1.500 famílies visigodes constituïen l'elit aristocràtica i guerrera del regne, a la que s'havia de sumar, doncs, una petita casta de latifundistes de tradició hispanoromana, que són els primers en pactar amb els musulmans, uh-huh. I una petita noblesa enriquida de servei. Però hi haurà alguns intents tardans d'equiparar legalment visigots i hispanoromans, com el Liber Judicorum de mitjans del segle VII, que deroga lleis anteriors, però és un procés molt, molt lent i sobretot de molt poca volada.
1: Hi haurà tensions dins la pròpia noblesa visigoda?
2: Sí, hi haurà una tensió bàsica que neix del propi funcionament de la monarquia visigoda, que és de caràcter electiu. No és una monarquia hereditària, que la pràctica a vegades ho és, però neix d'un caràcter electiu, no? Són els nobles visigots que trien qui ha de ser el successor, que és el rei. A la pràctica, els monarques buscaran de manera reiterada convertir o assimilar el tron, vincular el tron al membre de la família que volen, no? Convertir aquest accés al tron en un fet hereditari. Això causarà fortes tensions amb la noblesa, que el que vol és poder decidir qui dirigeix el regne visigot. Això s'intentarà legislar, com per exemple el quart concili de Toledo, l'any 633, en què els bisbes acorden que la tria d'un rei és un assumpte electiu, no? S'ha de fer a través d'un concili, s'ha de seguir unes normes, cosa que tampoc es materialitzarà mai, perquè tothom fa el que bonament pot en cada moment. Una solució de compromís és la d'associar els fills o el parent que vulguis que heredi el tron, associar-lo al tron en vida per tal d'influir la successió, no? Si tot està com va fer Franco al final, vull dir, això és molt visigot, no? Tu vols que el teu successor sigui el que sigui, uh-huh. I llavors dius, bueno, doncs jo el vinculo una miqueta, i llavors quan jo falti les coses ja tenen la seva inèrcia. Però el cert és que a mesura que ens apropem al segle VIII, les tensions nobiliàries no deixen d'augmentar.
1: Per tant, segle VII i VIII no són un bon moment.
2: No, clar, si deixem la retòrica dels discursos polítics i ens fixem en l'arqueologia, totalment, no és un bon moment. Veiem desaparèixer viles, apareix una proliferació de petits jugarrets que substitueixen les residències aristocràtiques, o, per exemple, una altra cosa que també s'ha estudiat molt, o que és molt visual del regne visigot, tot i que és molt, molt petit en comparació amb el que vindrà després amb la numismàtica islàmica, però si observem les monedes visigodes, per exemple, veiem una devaluació constant de la moneda, en especial del tremís d'or, que com el seu nom indica és una moneda d'or, no? Que passa de ser una moneda d'or a convertir-se vora l'any 700 en una mena de moneda de plata banyada en or. Saps? És com quan compres una contesa pensant que és un pastís de xocolata i al final té un clac, clac, clac de xocolata. I tot
1: unes fines làmines.
2: Perquè es fa una idea, s'ha calculat que en qüestió de 30 anys es passa d'un percentatge, no només en el tremís, sinó en general en tot el monedatge visigot, del 75% d'or a menys del 30% d'or. Relleu-vos en rius a vosaltres de quan ara compreu una bossa de patates i porta menys patates. O quan compres un Magnum i de cop i voltes un mini Magnum. No? Aquesta, la reduflexió aquesta petita de que et venen el mateix però hi porta menys, doncs ho van inventar els visigots, però els visigots els hi passava. Quan anaven a comprar un Magnum deien so payaso, m'ha estimat. Pel darrer terç del segle VII i la primera dècada del segle VIII tenim documentades també nombroses sublevacions i tensions nobiliàries, com per exemple la d'un dux Paulo, segurament governador de Narbona, d'aquests territoris que encara quedaven de la Septimània Visigoda, on a qui va seguir, per exemple, Ranucil, que és el... Que direu qui és Ranucil?
1: Qui és Ranucil?
2: El dux de la Tarraconense, no? Que no va dubtar també aquest dux Paulo a autoproclamar-se rei de la Hispània Oriental, en possiblement el primer moviment separatista de l'est peninsular, i que serà, el seguiran ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona, Narbona, o revoltes com les que es donen al mateix temps a Galícia o entre els bascons, no? Per tant, aquest moment final del regne dels visigots és un moment també molt marcat per les tensions internes.
1: Molt bé, com afronta tot això la monarquia? Ja per anar tancant, Alberto?
2: Bueno, doncs ho podeu imaginar, no? Wamba, el de para bailar la Wamba, que serà el rei que patirà aquesta revolta que parlàvem d'aquest dux Paulo, la sufoca militarment en una campanya que el porta des de Cantàbria fins a la Tarraconense, no? I posant setge i assetjant i sometent militarment a Barcelona, Girona, Colliure, bueno, pues intenta sufocar militarment aquestes revoltes, però això no soluciona res, aquesta crisi no supera així. Penseu que en els darrers 25 anys del segle VII i els 10 primers anys del segle VIII van ser un escenari de crisi gairebé estructural, unida a més a una sèrie de males collites, a desastres climàtics, i per tant els conflictes al voltant de la corona s'extenen, no? Per el regnat d'Arbigi, d'Ègica, de Witiza, que a més aquest tindrà una fama, no sabem si merescuda o no, de govern despòtic, de grans represàlies polítiques, ens diu que dissol concilis, que passa dels bisbes, que practica el concubinatge, que és un principi no hauria de ser dolent, que va perseguir de manera directa les comunitats jueves i que aquestes s'enfaden i ajuden els musulmans després. Bueno, la fugida constant de serfs, d'esclaus, els dominis senyorials, la caiguda de l'economia en general, bueno, tot aquest, són exemples d'aquesta època bona part, no, per exemple, és molt com això podem acabar, que sí, manem de temps. Bona part dels tresors de moneda o d'altres béns que s'han trobat en època visigoda, no? Com el tresor de Bucejo a Salamanca, o segurament el de Guarrazar, el de Toledo, que és aquell que troba les corones visigodes tan xules que estan al museu arqueològic, sempre s'havia pensat, o se les havia datat més en època de conquesta islàmica, no? Que venen els musulmans, amaguem les coses. Segurament sembla ser que estan sent redatats a la baixa i que formen part més d'aquest període de conflictes civils en els darrers moments del regne visigot, on en cal situar aquests tresorets. Sigui com sigui, a 710 mor Witiza, hi haurà diferents candidats al tron, hi haurà un problema que te cagues que deixarem per un altre programa.
1: Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies per al programa.
2: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la setmana que ve un nou programa de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: t'acompanyem les 24 hores amb informació local, entreteniment i la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
0: Cada dia més a prop.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estimo.

0: www.radiopalafolls.cat.
1: Al teteo.

0: El Mosca es farà al teatre amb 6 grups joves. El proper dissabte, dia 11 de juliol, arribarà la nova edició del concurs de música jove Mosca a Palafolls. L'esdeveniment d'enguany arriba amb una vitalitat renovada, registrant una xifra rècord de fins a 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior, la de l'any passat, i que també consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i del teixit cultural del territori. La jornada musical presentarà una novetat que és molt destacada pel que fa a l'espai, ja que es traslladarà dins el teatre del nostre municipi. Aquest canvi respon bàsicament a una petició directa de la comissió de l'Alterfesta, que està formada pels joves del nostre municipi, amb l'objectiu de millorar l'experiència i el desenvolupament de tot aquest concurs. Les portes del recinte obriran a les 8, donant inici a una vetllada que es preveu que s'allargui fins ben entrada la matinada. Ho explica l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: La novena edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda, i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de tarda, com deia, fins a les 3:15 de la nit.
0: Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari del teatre per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, de Jader, de Runout, de Now, d'Indubio i també de La Mosca Band. Són projectes novells, integrats per nois i noies joves, que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena.
1: Com a element comú de tots aquests grups, podem dir que, evidentment, són grups novells, que de nois, noies joves que estan començant el seu projecte musical, que tots tenen temes, o la majoria de temes que tenen són en català, i evidentment doncs, tenen directes doncs, amb tota la seva posada en escena, que és el que ens mostraran l'11 de juliol al Teatre de Palafolls. Per acabar aquesta jornada doncs, hem convidat en DJ Sendo, que és un DJ de renom aquí al nostre país, i bueno, doncs, per acabar d'amenitzar-ho tot amb una mica de festa per tothom, no? Tant pels grups que han participat, com per les entitats, com pels joves assistents, etc.
0: Totes les bandes competiran per dos reconeixements oficials. D'una banda, el premi del jurat i també el premi del públic. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i com a principal atractiu tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Alterfesta durant les nits de concert de la Festa Major de Palafolls d'enguany, el mes de setembre. Com a colofó festiu a la competició del Mosca, el reconegut, com escoltaran, DJ Sendo s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i els èxits internacionals adreçada tant als músics participants com també al públic assistent aquest proper dia 11 de juliol al teatre. És tot, més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Xarxa Valls.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? En directe des de Ràdio Palafolls. Són les 10 i 4 minuts per compartir un nou matí de gorra amb tots vosaltres. Ja ho sabeu, la selecció musical, la bona música d'aquesta emissora, assegurada. Ens mourem entre els èxits dels 70 fins a l'actualitat, on també hi posarem previsió meteorològica, el No t'ho perdis, amb totes les activitats culturals de Palafolls i Rodalies, i òbviament també una nova pregunta i un nou repte del de gorra. Avui, algú de vosaltres que ens estigui escoltant a Ràdio Palafolls es pot emportar un gran premi. Premi que, si voleu fer el xafarder, ja trobareu detallat a través de les xarxes socials d'aquesta emissora. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt per acompanyar-te fins a la una del migdia, comença un nou matí de gorra a Ràdio Palafolls.

Sens dubte, és l'artista internacional que tenim ara més important, eh? I així ens agrada compartir també, ja de bon matí, la seva bona música. Rosalía, un dels seus darrers èxits, La Perla. Així et diem bon dia des del Dagor Restiu a Ràdio Palafolls. En un no res, coneixeràs quina és la pregunta i quin és el premi d'avui. Serà després de viatjar cap als 90.

0: dia. De dilluns a divendres, participa al de Gorra i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de Gorra de Ràdio Palafolls.
1: Va, que l'engranatge del de Gorra doncs torna a funcionar un dia més per proporcionar-te un premi totalment refrescant en la jornada d'avui. I és que si has fet el xafarder o xafardera, ja hauràs vist a través dels stories d'Instagram de Ràdio Palafolls que avui sortegem dues entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marí.

2026. A part de la seva zona de piscines, de tobogans, podràs gaudir dels espectacles de dofins, de lleons marins, de foques i, en definitiva, passar un dia espectacular. I el que dèiem, això, de gratis, que deia aquell, de franc. Avui dues entrades pel Parc Aquàtic i Dofinari Maryland poden ser teves si jugues a l'habitual de gorra. Atenció, doncs, primer la pregunta. Fent cas a aquesta calor, doncs, què millor que un gelat havent dinat o quan ja comença a baixar el sol al vespre, eh? Senta de meravella, no em diguis que no. Doncs tirant de memòria, avui et preguntem com es diu el mític gelat que tenia forma de peu, que tenia un gust com a maduixa. No sé si ara encara es fa. Aquí tinc un dubte, eh? Però tenia un nom ben peculiar i a tots ens agradava quan érem petits també per la seva forma. Com es deia el gelat que tenia forma de peu i que tots tard o d'hora hem caigut en la seva tentació? Com es deia aquest gelat? Doncs aquesta és la resposta que busquem. Com sempre, ens pots trucar directament a la ràdio. El telèfon és el 93-761-4701. La teva resposta també l'esperem amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. I si no, ens envieu un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls al 607-64-65-66. Pregunta ben facileta, eh? Com es deia el gelat amb gust a maduixa que tenia forma de peu? Tenia un títol, un nom ben especial i és el que busquem avui. Llavors, tan sols et quedarà estar atent a la contrasenya, aquella frase que hauràs de dir al final del programa. Tot a punt, tot preparat, doncs, el de gorra ja és en marxa. Esperem les teves respostes mentre seguim compartint èxits musicals amb l'ajuda, en aquest cas, dels Maroon 5.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Un bon remember a aquestes hores a un minut per arribar a 2:15 del matí amb l'ajuda d'aquest clàssic Notorious dels Duran Duran. Fem una cosa, una proposta més, una cançó en català i consultem, traiem el cap cap a l'estudi de Quim Serra, el meteoròleg de capçalera, perquè ens expliqui la previsió meteorològica. Això serà després d'aquest Amor d'estiu, una història en català cantada per als Tancat en defunció.

0: I ara sí, passen 4 minuts sobre 2 quarts d'11, el que farem és consultar quina és la previsió meteorològica. Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada tornarà a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides estiuenques, tot i que puguin baixar un palet en relació a la jornada d'ahir. De fet, les mínimes han baixat al voltant d'un grau si les comparem amb les d'ahir dilluns, i les màximes més o menys aniran en la mateixa línia. En una nova jornada en la qual, com també vam veure ahir, apareixeran nuvolades, no seran tan espectaculars com les que podíem veure des d'aquí la costa ahir entre el migdia i les primeres hores de la tarda, però sí que tornem a veure alguns núvols d'evolució. En principi no s'esperen precipitacions aquí a la comarca, però sí que cap al Vallès Oriental i la Selva es podria escapar algun xàfec més residual i menys important que en la jornada d'ahir. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, baixen una mica, els vents continuaran fluixos, aquest matí de component variable entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud. En general, per tant, una situació tranquil·la també pel que fa a la situació marítima, que estarà dominada pel marejol. De cara a la jornada de demà, s'espera que la temperatura més o menys es mantingui com avui, fins i tot podran baixar un palet més les temperatures nocturnes, amb vents que continuaran com avui febles, de mar cap a terra, bàsicament, i situació marítima tranquil·la. La jornada de demà hi haurà algunes nuvolades, sobretot de cara a la tarda cap al Maresme Nord. No es descarta a l'extrem nord de la comarca alguna gotellada, però molt puntual. En conjunt, no esperem precipitacions. Demà passat, dijous, durant la matinada, i podrien escapar-se alguns petits xàfecs cap a la zona nord de la comarca, i a primeres hores del matí també cap al sud del Maresme. En general, ben poca cosa, sempre fenòmens puntuals, i no esperem que siguin importants. Tot això amb unes temperatures que dijous baixarien una miqueta més, però a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana, les temperatures tornaran a portar-nos valors de rigorós estiu.
0: No ens desfarem, doncs, d'aquesta sensació de xafogor, més que la calor, que òbviament és típica d'aquests dies de l'any. Gràcies, Quim. Seguirem avançant aquesta previsió meteorològica dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Nosaltres ara seguim compartint èxits en aquest de gorra del dimarts 30 de juny.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: 장애가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Summer in the City, un dels clàssics amb aquesta veu tan característica de Joe Cocker. Fins al 1993 hem anat per descobrir aquesta versió de la cançó dels Loving Spoonful, feta al 66 i reversionada, doncs com dèiem, per aquesta veu greu de Joe Cocker, abans de repassar el de gorra d'avui. Efectivament, perquè si has matinat amb nosaltres, sabràs que avui amb el de gorra pots aconseguir aquesta entrada doble, aquestes dues entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Sempre diem el mateix, però és veritat. Jo crec que des de Marineland, si entres amb aquestes entrades, ens podràs saludar des d'una de les seves parts més altes o abans de tirar-te per algun d'aquests tobogans tan adrenalínics que té el Parc Aquàtic i Dofinari, i nosaltres fins i tot podem respondre, eh? Perquè la ràdio està davant per davant d'aquest parc aquàtic aquí mateix a Sant Lluís. Un parc aquàtic que, per cert, torna a confiar amb la ràdio per regalar, per sortejar dins el de gorra aquestes invitacions dobles. Avui tens la primera oportunitat de l'estiu per poder entrar de franc a aquest parc aquàtic i Dofinari. Escolta, per gaudir una miqueta de tot, eh? D'una temporada tranquil·la, per exemple, a les seves piscines donades, a les seves zones infantils. Et recordo que n'hi ha una de nova, que han construït tot just aquest 2026, que els més petits s'ho passaran d'allò més bé. O si prefereixes més el tema adrenalina, doncs vinga, tobogans més especials, més ràpids i més, doncs, amb més tirabuixons, doncs perquè puguis gaudir d'una experiència una miqueta més alta. Sigui com sigui, de franc, com dèiem, gràcies a Ràdio Palafolls i a Marineland. Com pots aconseguir aquestes dues invitacions a Marineland? Doncs vaja, de la manera habitual que tenim per jugar al de gorra estiu a Ràdio Palafolls. De moment, m'hauries de contestar aquesta pregunta. Atenció, com es diu el gelat que tenia forma de peu? Amb gust a maduixa. Una de les formes més característiques i, de fet, els més estimats que jo recordo quan eren petits de tota la cartellera. Encara no m'heu dit si aquest gelat segueix existint o no, eh? Jo tinc els meus dubtes. Ho anirem buscant. Si més no, busquem el nom d'aquest gelat amb gust de maduixa i forma de peu. Per passar aquestes altes temperatures, escolta, va molt bé, eh? Tenia un nom com molt característic, aquesta és la resposta que estem buscant. Resposta que pots enviar, com sempre, a través d'un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. També pots participar utilitzant un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat o trucant-nos directament a la ràdio al 93 761 4701. Important que ens hi posis nom, cognom, telèfon de contacte i el que dèiem, eh? La resposta per poder-ho apuntar tot i que després no desconnectis de Ràdio Palafolls, perquè et recordo que en qualsevol moment podrem dir la contrasenya, que és aquella frase, aquell trosset de cançó, aquella onomatopeia que ens hauràs de dir si et truquem al final del programa només agafar el telèfon. Totes les instruccions donades, recorda, avui sortegem entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland per dir-nos com es diu el gelat que tenia o que té, no sabem si encara segueix distribuint, forma de peu.
1: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
2: De gorra.
1: De gorra.
3: De gorra.
1: Amb Ràdio Palafolls.

0: Sí. Avui Caldegorra va de gelats a l'estiu i jo recordo que n'hi havia un que es deia Calypso, no? Així de molts colors. No sé si va xerrat. Sí, com sigui, el que sí sabem és una de les cançons que Luis Fonsi ens proporcionava ja fa uns anyets, per gaudir també del bon ritme de l'estiu. Calypso, 10 minuts i les 11 del matí.
1: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
4: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
5: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
6: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

La mítica veu d'Anna Torroja en solitari, en aquest cas, fent-nos ballar al ritme de Sonrisa. I és que què hi ha més bonic que veure un somriure en el rostre de la teva parella, de la teva família o d'amics? Compartint bons moments aquest estiu amb molts somriures al ritme d'aquest Sonrisa, un tema del passat 2010. 4 minuts i arribem a les 11 del matí. Ho farem al ritme de tan conegut com aquest, Words, FR David.

0: Les 11 i 4 minuts. Ara sí, l'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. A finals del mes de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per tal de finiquitar les obres que financia arreu del continent. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que ja estan pràcticament enllestits, a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demà a demanar aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els nous habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'estima la final d'obra i dedicarem aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos, tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions i un bany, així com també un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just avui començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i també l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost de 3 milions d'euros, dels quals Europa financia prop d'un milió. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així també reduir la part municipal, la seva aportació doncs en les obres. Tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció per als habitatges de protecció oficial. Aquest tampoc ja és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la propera tarda. És tot, més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Promet ser també una de les cançons que escoltarem i molt aquest estiu, ballant al ritme dels Siderland i aquest tutururup. Així et donem la benvinguda a aquesta segona hora del programa del Dagorra. Seguim amb premis, seguim amb sortejant entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. En un no res et reformulo la pregunta, perquè ara nosaltres seguirem compartint bona música des de Ràdio Palafolls en directe al teu costat, passant aquestes altes temperatures al ritme de la mítica sèrie de Friends, recuperant-la des dels 90, de Rembrandt's I'll Be There For You.

quina millor manera, amb aquestes altes temperatures anòmales, per altra banda, que estem visquent aquests últims dies del mes de juny, que passar aquests dies de calor en remull. I no qualsevol lloc, no, sinó el Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I és que això és el que et proposem guanyar avui amb el de gorra. En joc, dues entrades per entrar a Marineland si jugues amb nosaltres i, de moment, si ens respons a una senzilla pregunta. La cosa avui va de gelats. Atenció, eh? Com es diu el gelat que tenia forma de peu i gust a maduixa? Desbloquejant automàticament un record d'infantesa, eh? Si més no, per part meva. M'encantava aquest gelat i, atenció, que molts de vosaltres també m'heu respost a la pregunta si encara es pot comprar. I sí, de fet, encara existeix. I hi ha alguns supermercats on el pots comprar, eh? Poder amb un altre nom, no direm marques, però estava boníssim. A més, tenia gust com a petit suís, no? Alguna cosa així. Doncs aquesta és la resposta que busquem avui. Vinga, et formulo bé la pregunta. Com es diu el gelat que tenia forma de peu i gust a maduixa? Si saps la resposta i vols entrar dins el sorteig d'aquestes dues entrades a Marineland per aquest estiu, doncs ens pots fer arribar la teva resposta trucant-nos directament a la

una miqueta abans. Per tant, encara no està tot fet, eh? De moment, dona'ns la resposta i participa el de gorra d'avui. Després, la segona part és estar atent, atenta a la contrasenya d'avui. Tot al seu moment i en joc, com dèiem, dues entrades a Marineland. Un quart de 12 del migdia, segueix amb nosaltres perquè segueixen els èxits a Ràdio Palafolls en aquesta temporada que acabem d'inaugurar d'estiu. Ara amb l'ajuda de Harry Styles o després de la publicitat amb Los Secretos. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials

0: 84.800 microplàstics.
1: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Podríem dir que és el pur ritme dels 80, fent un bon remember, un bon viatge en el temps en aquest d'agost estiu a Ràdio Palafolls que tot just començàvem ahir. Ara el protagonista és Robert Palmer, Simple Irresistible, cap a finals dels 80, cap al 1988. En menys de 3 minuts repassem agenda cultural. El No t'ho perdis a Ràdio Palafolls, però abans, bona música en català.

0: chévere.
1: No t'ho perdis.
2: Dimarts, 30 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi a Palafolls destacant el taller de currículum per joves que es farà aquesta tarda a Can Batlle. En teniu tota la informació a través de les xarxes socials de Can Batlle o també trucant a l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament de Palafolls.
1: No t'ho perdis.
2: Seguirem avançant, girem plana i ens quedem també amb les propostes culturals al municipi de Malgrat de Mar, que avui organitza una campanya de donació de plasma. Serà des de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre a l'Arxiu Municipal. I de Malgrat de Mar també destacarem que aquest cap de setmana arriba una nova edició del Nomad Festival. Serà al Parc Francesc Macià del 3 al 5 de juliol. Més activitats ara al municipi de Pineda. Aquest pròxim divendres hi ha una nova proposta del Juguem, descobrim jocs de taula, una activitat per totes les edats a càrrec de l'Albert Escaiola que es farà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Cal inscripció prèvia, però la participació és gratuïta. I de Pineda també hem de parlar de l'Estiueja't, la programació d'estiu al municipi veí. Aquest divendres hi ha tribut a Hombres G. Serà gratuït a partir de les 10 del vespre a Plaça Espanya. I dins l'Estiueja't també tindrem el concert de The Humphries Quartet. Veus a capella aquest dissabte a Can Comas, des de les 8 del vespre.
1: No t'ho perdis.
2: Seguim avançant. Anem ara fins al municipi de Calella. En aquest últim dia del mes de juny apuntarem a l'agenda que a partir de 7:45 del vespre a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres hi haurà la conferència Fotofilm i Calella, 60 anys d'història compartida, a càrrec de Josep Lluís Fillat, Josep Maria Colomer, Quim Botell i Toni Cairós, amb la presentació a càrrec de Jordi Ten i Figueres. Més propostes ara al municipi de Tordera, que demà dimecres comença amb les activitats del Festival Multipolar, un espectacle de narració oral que demà es farà al Parc de la Mollera des de les 9 del vespre amb participació gratuïta. A més, recordar-vos que dijous comencen les propostes de gastronomia i bona música en directe de l'Altre Claver, a la plaça Miquel Martí i Pol, des de les 10 del vespre. A part, també divendres comencen les festes de l'urbanització de Sant Daniel amb diferents propostes o pel cap de setmana. Destaca que dissabte hi haurà caminada i tardeo amb Associació de Dones Tordarenques, una proposta que es farà al Parc de la Mollera des de 7:45 de la tarda amb inscripció prèvia de 8 o 10 euros.
1: No t'ho perdis.
2: I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquest dijous, com sempre, a partir de 9:45 del vespre, amb l'actuació de Marc Anglarill. I acabarem destacant que aquest cap de setmana celebren les festes del barri de Quatre Vents. Diferents programacions, per petits i per grans, entre el divendres i el dissabte, organitzat per la mateixa entitat de veïns.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
3: Més informació.

Al ritme de Letitia McNeil i aquest Ain't Not Got a Love, nosaltres el que fem és arribar a 12:15, passat ja, de fet, passant 10 minuts. El que volem és que, si t'acabes d'incorporar a Ràdio Palafolls, sàpigues que avui hi ha en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Una bona oportunitat, doncs, per entrar a aquest parc aquàtic, doncs, de franc, totalment gratuït, i que puguis convidar qui tu vulguis, que això, la veritat, va sempre la mar de bé. I si no et toquen, no et preocupis, pots consultar la seva pàgina web marineland.es per trobar diferents descomptes. Per exemple, aquest cap de setmana és el Weekend Splash. Les entrades tenen un 30% de descompte. Consulta aquesta oferta i d'altres a través de www.marineland.es. I si no, participa al de gorra. Pot ser una de les persones que, en una horeta aproximadament, tingui a la seva mà aquestes dues entrades per anar al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Primer, contestant a una senzilla pregunta. Avui pensem en gelats. I el que et preguntem és com es diu el gelat que tenia forma de peu amb gust a maduixa. Un record d'infantesa desbloquejat amb aquest gelat que t'haig de dir que era dels meus preferits de quan era petit. Espero que també sigui el teu, perquè recordis perfectament el nom. Aquesta serà la resposta que ens hauràs d'enviar per entrar dins el sorteig de les entrades a Marineland. I com ens pots fer enviar la resposta? Doncs fàcil, per exemple, trucant-nos directament a la ràdio, al 93 761 470. També pots participar enviant un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. I una altra opció que et donc és el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Totes les respostes arriben allà mateix. Nosaltres, com dèiem, en una horeta farem el sorteig. I atenció, perquè et deia que aquesta nova temporada, la contrasenya, la podem dir en qualsevol moment. En qualsevol moment de les 3 hores, no fa falta que sigui al final, per tant, ben atent a les 3 hores de programació del de gorra, et podem dir aquesta contrasenya. Doncs para bé l'orella, perquè ara ja et podem dir aquesta hora, quan falta un quart d'hora per arribar a les 12 del migdia, quina serà la contrasenya d'avui. Atenció, eh? Com que acabem de començar, hem iniciat una temporada, com qui diu, nova, d'estiu a Ràdio Palafolls, tot just començàvem ahir. La contrasenya d'avui serà Benvingut de gorra. Aquesta serà la contrasenya d'avui, Benvingut de gorra. Si ens dius això, només aixecar el telèfon, Benvingut de gorra. Llavors sí que sí, les entrades a Marineland són teves. Per tant, ja tens tota la informació per poder participar avui al de gorra. Primer, contestar aquesta pregunta. Com es diu el gelat amb forma de peu i gust a maduixa? Que tots recordem. Ens envies la teva resposta i després apunta't aquesta contrasenya. Benvingut de gorra. En el cas que truquem, és el primer que hauràs de dir només aixecar el telèfon en una estoneta. Com et dèiem, ja ho tens tot a punt, eh? Segueix compartint amb nosaltres bona música, perquè en una horeta finalitzem concert. Ja tens la contrasenya, ja saps la pregunta, segueix la bona música. Ara és el torn d'Olivia Rodrigo i el seu Good For You.

0: Sant Juli i Soler.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
2: Gimnàs per la gent gran.
3: Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
2: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
5: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
4: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
5: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
4: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
6: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

De ben segur seria una realitat feta cançó, eh? I mira que ja té uns anyets aquest Arde Madrid del 2007 amb la veu de Mikel Erentxun, el que podríem descriure com aquest inici d'estiu amb aquesta primera onada de calor. 8 minuts i les 12. El ritme encara d'aquells èxits que se te posen dins el cos i que no pots deixar de ballar, encara que sigui simplement movent un peu, al ritme, per exemple, de Michael Cembelo i el seu Maniac.

0: Les patinadores de Palafolls tanquen una temporada d'èxit a la Copa Catalunya de Trema. El patinatge artístic de Palafolls ha viscut un cap de setmana intens i emotiu amb la participació de 6 de les seves esportistes a la Copa Catalunya, la competició superior de la modalitat de lliure que ha tingut lloc a la població de Trema, al Pallars Jussà. Aquesta cita representava la culminació del rànquing definitiu de la temporada, on les representants locals havien aconseguit el seu passi gràcies a l'esforç i la constància demostrats en les competicions puntuables prèvies. La representació palafollenca ha estat encapçalada per Judit Garriga i Martina Roldán, que han competit al nivell 7, seguides d'Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i Aina Cañizares, que ho han fet en el nivell 6. Totes elles s'han enfrontat a la disciplina de lliure, on han hagut d'executar programes coreogràfics que combinaven música, salts i piruetes de gran dificultat tècnica sota el sistema de competició Roller Arcat. Tot i la calor, els nervis i l'alt nivell de la competició no van permetre en alguns casos assolir les actuacions exactes de les patinadores que les patinadores desitjaven. Des del club local s'ha subratllat que el simple fet d'arribar a aquesta gran final ja és un gran premi i un èxit absolut a la feina feta durant tot l'any. Més enllà dels resultats de la pista, la jornada també ha servit per reforçar els vincles entre patinadores, familiars i equip tècnic. I malgrat lliurarà els 46 pisos socials just d'aquí 10 dies. Després de mesos d'incertesa i d'una llarga espera per les famílies adjudicatàries, l'Ajuntament de Malgrat ha confirmat finalment la data de lliurament dels 46 habitatges de lloguer social situats entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Segons avança el consistori, serà el proper divendres dia 10 de juliol. Aquest anunci posa punt i final a tot un procés marcat pels retards tècnics que havien mantingut l'edifici buit, tot i que estava ja acabat des de fa 7 mesos. El cronograma de l'entrada dels llogaters s'ha desencallat aquesta mateixa setmana. Segons el calendari previst, el consistori recepcionarà avui l'edifici. A partir d'aquest moment, l'empresa concessionària Visorent disposarà de 8 dies per realitzar les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris, garantint que la instal·lació estigui a punt per als nous residents. L'entrega de les claus arriba després d'un historial de demores significatives, tot i que els pisos es van adjudicar el mes de novembre passat. La manca d'un transformador elèctric va impedir que les famílies hi poguessin entrar a viure. Aquesta situació va generar una gran preocupació entre els adjudicataris, molts dels quals es troben en situació de vulnerabilitat en contractes de lloguer actuals a punt d'expirar. Finalment, els habitatges van disposar de llum a finals del mes de maig i en les darreres setmanes s'han completat els tràmits per la contractació dels serveis comuns i les certificacions d'obra. Aquesta primera promoció d'habitatge protegit a Malgrat consta 12 pisos d'un dormitori, 22 de dues habitacions i 11 més de 3 dormitoris i 2 habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els preus del lloguer, que inclouen ja taxes i despeses de comunitat, oscil·len entre els 293 euros pels habitatges més petits i els 615 per als de 3 habitacions amb aparcament. És tot a la una i tornem amb l'informatiu del migdia amb tota l'actualitat de la jornada.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Un Polite és un dels èxits al que ens té ben acostumats, eh? Taylor Swift, des de fa ja uns anys. Aquesta de principis del 2026. Les 12 i 8 minuts, gairebé benvinguts ja al tram final del De Gorra. Aquest dimarts, jugant amb vosaltres també, amb bona música i premis. El ritme també de ritmes frescos, per baixar una miqueta les temperatures, utilitzant els èxits de Ràdio Palafolls. Escoltem a Zucchero, per culpa d'aquí.

Darreres oportunitats per ser guanyador o guanyadora avui al Dagorra quan sortegem aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. De fet, les primeres de moltes, perquè durant tot aquest estiu estarem sortejant premis tant matí com tarda. Et recordo que aquesta tarda tenim Dagorra Express després de l'Ona Maresma, a partir de les 5 de la tarda. Avui, però, hem posat en joc aquestes dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland amb totes les eines que necessites ja sobre la taula. I és que, de fet, fa una estoneta ja hem dit també la contrasenya, que és aquella frase, aquella paraula que hauràs de dir si et truquem en directe per donar-te el premi. Sense contrasenya no et podrem donar el premi. L'hem dit fa una estona, memoritza-la, recorda-la. I nosaltres anem al principi. I és que, com et dèiem, encara hi ets a temps, d'aconseguir aquestes dues entrades a Marineland si jugues amb nosaltres. Primer, el que hauràs de fer és respondre aquesta senzilla pregunta. Com es diu el gelat que tenia forma de peu i gust a la dutxa? Tenia un títol, un nom, ben identificatiu. Alguns ens heu passat fins i tot la fotografia, de les caixes que encara es poden comprar aquest 2026 per emportar-te a la casa. Mira, us faré cas. I avui, sortint d'aquí, me'n vaig a buscar aquest tipus de gelat. Per desbloquejar un record de la infantesa, clar que sí. Com es diu el gelat que tenia forma de peu i gust a maduixa? Si encara no has participat, aprofita i fes-ho ara. Pots enviar la teva resposta per WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. També pots participar pel correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat o directament trucant a la ràdio al 93 761 4701. Llavors, el que et deia, això és 50% del que has de fer. L'altre 50% és memoritzar la contrasenya, que ja t'hem explicat, escriure-la si cal perquè la diguis bé, i en qüestió de mitja horeta, una miqueta més, el que farem és trucar en directe al guanyador del sorteig. Quan aquesta persona ens aixequi el telèfon, el primer que haurà de fer és dir aquesta contrasenya. Si tot funciona de manera correcta, doncs t'emportes aquestes dues entrades a Marineland. Vinga, va, 93 761 4701 és el telèfon de la ràdio. També el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat i, si no, doncs el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, 607 64 65 66. Anima't, que encara tens, hi ha temps a participar. One Kiss, un èxit que compartirem tot seguit amb l'ajuda de Calvin Harris i Dua Lipa.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
4: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
5: Ràdio Palafolls, 107.7 FM.

0: En aquest cas sí que hem anat enrere en el temps, eh? Walk like an Egyptian, l'època de les piràmides i dels faraons. Era el 1988, amb The Bangles. A punt per arribar a 1:45 del migdia, abans també un clàssic nacional, aquest No te fallaré, de Les lunes que nos queden. Què tal si avancem una miqueta més?
1: Tenim la millor música només per tu. Revolta a Ràdio Palafolls.
0: Temps ara per una veu totalment reconeguda. Déu-n'hi-do, eh? Ja fa uns anys que trepitja escenaris. Anastàsia, Paid My Dust.

0: Això és com quan fas un viatge i vas a l'aeroport. Última oportunitat que teniu per saber tot el que cal saber sobre el de gorra d'aquest matí de dimarts 30 de juny. Va, recordatori de tot, perquè et recordo que ja hem dit la contrasenya, que també molts de vosaltres heu participat amb la pregunta. Però per aquelles persones que s'acaben d'incorporar ara mateix al de gorra, doncs recordatori fugaç express per dir-te que avui pots guanyar dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. Una proposta que en un no res donarem. Això sí, has de participar, òbviament, perquè si no, no et pot tocar. El primer que has de fer és respondre aquesta senzilla pregunta. Com es diu el gelat que tenia forma de peu i gust a maduixa? Que encara segueix existint, Molts de vosaltres ens ho esteu dient. Però com es deia? Tenia un nom molt característic, molt fàcil. Si saps la resposta i encara no has participat, ets a temps de fer-ho. Envia aquesta resposta per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar utilitzant el WhatsApp dels premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66 o ens truques directament a la ràdio al 93 761 4701. Com es diu el gelat que tenia forma de peu i amb gust a maduixa, en concret a petits suïts de maduixa? Impressionant. I si participes i dones la resposta correcta, entraràs dins del sorteig d'aquestes dues entrades a Marineland. Això sí, atent també a la contrasenya, que serà aquella frase que hauràs de dir si et truquem per telèfon. La cosa és ben senzilla. Si et truquem i no agafes el telèfon o no dius directament la contrasenya correcta, no et podrem donar el premi. Això sí, has de saber, òbviament, quina és la contrasenya d'avui. Doncs bé, la contrasenya d'avui és senzilla. Atenció, aquesta és: benvingut de gorra. Tan senzill com això. Si et truquem en una estoneta, agafes el telèfon i directament, sense dir res més, em dius benvingut de gorra, t'emportes les dues entrades a Marineland. Et queden uns 10 minuts per poder participar. Nosaltres ja t'hem donat tota la informació possible. Ara toca a tu jugar segons les regles del joc, recordar la contrasenya, dir-la només aixecar el telèfon i t'emportes el premi d'avui. Et deixo una estoneta per anar recopilant tota aquesta informació i nosaltres seguim compartint èxits des de Ràdio Palafolls amb l'ajuda de Damiano David.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607 64 65 66. El premi de

És un tema d'aquells que no s'obliden, eh? Més aquells que van viure la nostra joventut als anys 90. Era tot un clàssic compartir cançons de Christina Aguilera. Entre elles, aquesta. Jane in the Bottle. Camí ja de resoldre el de gorra aquí a Ràdio Palafolls. La bona música no s'atura, això sí, en temes d'altres èpoques. I avançant una miqueta més en el temps. En aquest cas, compartim a Rau Alejandro, Touching the Sky.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
0: i de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

Més que una cançó, és tot un himne, eh? Aquesta Puerta Violeta, que t'haig d'explicar. Amb la veu tan carismàtica de Rosalén. I déu-n'hi-do, eh? Una personalitat ben propera, sens dubte, sempre en els seus concerts. A 10 minuts per arribar a la 1 del migdia. Parem màquines. Ja està, ja no rebem més respostes per al concurs de gorra d'avui. En un no res, fem la trucada en directe. Després d'aquest tema, You Really Got Me...

0: rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la cala Sant Francesc. Puja i descens al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
1: Doncs ara sí, arriba l'hora de la veritat. Us haig de felicitar a tots, perquè la veritat és que no hi ha hagut cap error en la pregunta que comentàvem avui, i jo crec que si féssim un rànquing entre totes les edicions del De Gorra, tots els premis, avui hi ha hagut molts participants, eh? Per tant, aquest sorteig està més emocionant que mai. Això sí, la sort encara no està donada. Recorda que quan et truquem en directe, si ets el guanyador o guanyadora, hauràs de dir la contrasenya només aixecar el telèfon. Anem a pams. Avui et preguntàvem quin era el gelat que té forma de peu i gust a maduixa. Doncs efectivament era el frigopier. Aquesta era la resposta correcta. Nosaltres fa una estona ja hem tancat línies i entre tots els participants hem fet un sorteig. Anem a trucar a la primera persona que ha sortit d'aquest sorteig. Això sí, quan aixequi el telèfon ens haurà de dir la contrasenya. Una contrasenya senzilla. Avui, benvingut de gorra. Aquesta és la contrasenya d'avui. Benvingut de gorra. Si ens dius això, només aixecar el telèfon, t'emportes les entrades a Marineland. Vinga, va. Ara haig d'intentar no equivocar-me jo a l'hora de marcar, eh? Ja hem marcat. Benvingut de gorra. Això és el primer que has de dir quan aixequis el telèfon. Va, no ho dubtis. Benvingut de gorra i t'emportes entrades a Marineland. Ara hem agafat línia. Vinga. M'hauries d'agafar el telèfon.
2: Benvingut de gorra.
1: Ara sí.
2: Hola.
1: Molt bé, resposta supercorrecta, clar que sí. Ens has fet patir una miqueta, això sí, has tardat una miqueta a agafar el telèfon. No pateixis.
2: Ja estava preparat.
1: El tenia aquí. Molt bé, amb qui parlem, sisplau?
2: Amb en Marc Uller, de Tordera.
1: Marc, doncs mira, cap al municipi va i se'n va el premi d'avui. Tens dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland que t'esperen aquí i que a partir de la setmana que ve, Marc, pots passar a buscar, quan vulguis, per la ràdio.
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: A tu per participar. Gràcies, Marc, una abraçada.
2: Molt bé, una abraçada.
1: Adéu.
2: Vinga, merci.
1: Adéu. Doncs mira, avui en aquest cas, en Marc, que ha agafat el telèfon i ens ha dit la resposta correcta, s'emporta les entrades a Marineland. A la primera hem pogut donar el premi d'avui. No patiu, que hi ha més entrades a Marineland a sortejar. Ho farem al llarg de l'estiu. I no només a Marineland, sinó també diferents premis, novetats fins i tot, que no heu escoltat encara, el de gorra, pam a pam, durant tot aquest estiu, tant matí com tarda. De moment, avui el premi ja l'hem donat. Però et vull recordar que aquesta tarda hi ha nova oportunitat de guanyar premis amb el de gorra express a partir de les 5 de la tarda. I si no, nosaltres ens hi tornarem a posar a partir de les 10 del matí per seguir jugant amb vosaltres. No desconnectis de Ràdio Palafolls perquè et prometem un nou concurs, un nou de gorra, amb premis matí-tarda durant aquest estiu. I també bona música. Tu pots ser un dels guanyadors o guanyadores del de gorra. De moment avui tanquem portes, demà ens hi tornarem a posar i tanquem amb la participació de Kygo i Tina Turner recuperant un dels seus èxits. What's Lover Got to Do? Fins demà.

0: Ara mateix en punt la una del migdia. Les obres dels nous habitatges de protecció oficial ja estan acabades, però l'Ajuntament demana un mes de pròrroga per enllestir els acabats.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament ha sol·licitat formalment una pròrroga a l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat per tal d'acabar els detalls dels 20 pisos de protecció oficial del municipi. Tot i que avui s'assigna ja el certificat d'obres, complint així amb el finançament europeu dels Next Generation, es vol aprofitar aquest temps extra proposat directament per la Generalitat per garantir la màxima qualitat en els acabats definitius d'aquests nous HPO. Els habitatges, dividits en dos blocs, ja estan pràcticament enllestits a l'espera que els treballs d'urbanització del nou vial també, el nou vial d'accés que va començar ahir, avancin de cara a la tardor. Avui és dimarts, avui és 30 de juny.

0: El concurs Mosca es trasllada al teatre amb èxit sense precedents. La novena edició del certamen de música jove arriba aquest proper 11 de juliol amb una vitalitat renovada i un rècord amb 35 grups inscrits durant la participació de l'any passat. Com a gran novetat, el concurs es trasllada al Teatre de Palafolls per millorar l'experiència de públic i de músics amb una vetllada que començarà a les 8 del vespre. 6 formacions finalistes d'aquests 35, només 6 han passat com a finalistes i són els que competiran pels premis del jurat i del públic, que els permetran, entre d'altres, actuar com a taloners a la propera Festa Major. Èxits i emocions a les patinadores locals a la Copa Catalunya de Trema. El Club Patinatge de Palafolls, el Club Patí Palafolls, ha tancat la temporada de lliure amb una actuació destacada de 6 de les seves esportistes a la competició de màxim nivell que s'ha celebrat al Pallars Llussà. Judit Garriga, Martina Roldán, Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i Aina Cañizares van defensar els seus programes coreogràfics sota el sistema de Roller Cat, amb un cap de setmana de molta calor i de molts nervis. Des de l'entitat se subratlla que haver arribat a aquesta final ja és un premi a la constància i al creixement viscut durant tot l'any. I finalment, Malgrat de Mar ja té data per al lliurament dels seus 46 pisos de lloguer social. Després de mesos d'espera per problemes amb la instal·lació elèctrica, el consistori ha confirmat que el proper dia 10 de juliol, d'aquí 10 dies, es lliuraran finalment les claus d'aquests habitatges protegits. L'Ajuntament recepciona avui mateix l'edifici que està entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, iniciant així un període de 8 dies de proves de funcionament dels serveis comunitaris. Aquesta promoció històrica oferirà lloguers assequibles per a famílies, algunes d'elles en situació de vulnerabilitat, amb contractes de 7 anys de vigència. Avui dimarts tindrem un cel serè i molt poc ennuvolat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos de força 0-2 i la mar es mantindrà amb marejol i amb una lleugera mar de fons. Les temperatures mínimes baixen lleugerament, se situen entre els 20 i els 24 graus avui a tota la comarca del Maresme. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Finals de juny és la data prevista per les ajudes a fons Next Generation per finiquitar les obres que financia a través d'aquestes subvencions. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial del nostre municipi que estan ja pràcticament enllestits, a falta tan sols d'alguns acabats. Avui es farà, de fet, el certificat final d'obres d'aquests 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar a aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del propi consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demani aquesta pròrroga per tal de gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs, iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri, ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils, doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'assigna la final d'obra i dedicarem a aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Recordem, aquests 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos cada un. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions, un bany, un passadís, amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just ahir començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés a aquests nous pisos i també un nou accés a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost d'uns 3 milions d'euros, dels quals Europa finança a prop d'un milió d'euros, igualment el consistori, i tenint en compte que Europa no havia acabat d'esgotar tots els fons disponibles, ha demanat 400 euros més per així reduir l'aportació que es fa des de l'Ajuntament en aquestes obres. Tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de la subvenció pels habitatges. El que tampoc hi ha és data de lliurament, tot i que el consistori sempre ha parlat dels propers mesos de tardor. El concurs musical Mosca es farà al teatre amb 6 grups joves. El proper dissabte 11 de juliol arribarà la 9a edició ja del concurs de música jove Mosca del nostre municipi. L'esdeveniment d'enguany arriba, a més, amb una vitalitat renovada, registrant, com ja hem explicat en setmanes anteriors, una xifra rècord de participació amb 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior i que consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i el teixit cultural del territori. La jornada musical del dia 11 de juliol presentarà una novetat destacada pel que fa a l'espai, i és que es traslladarà al teatre. Aquest canvi d'ubicació respon a una petició directa de la comissió de l'Alterfesta, que està formada per joves del nostre poble, amb l'objectiu de millorar l'experiència i també el desenvolupament del projecte. Les portes del recinte per escoltar els 6 finalistes s'obriran a partir de les 8 del vespre el dia 11, donant inici a una vetllada que es preveu que s'allargui fins ben entrada la matinada. Ho explica l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
2: La 9a edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre, doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant, doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda, i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de la tarda, com deia, fins a les 3:15 de la nit.
0: Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Jader, Renaut, Nau, Indubio i La Mosca Band. Projectes, tots ells novells, integrats per nois i noies joves, que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena.
2: Com a element comú de tots aquests grups, podem dir que evidentment són grups novells, que de nois, noies joves que estan començant el seu projecte musical, que tots tenen temes, o la majoria de temes que tenen són en català, i evidentment, doncs, tenen directes, doncs, amb tota la seva posada en escena, que és el que ens mostraran l'11 de juliol al Teatre de Palafolls. Per acabar aquesta jornada, doncs, hem convidat en DJ Sendo, que és un DJ de renom aquí al nostre país, i bueno, doncs, per acabar de manejar-ho tot amb una mica de festa per tothom, no? Tant pels grups que han participat, com per les entitats, com pels joves assistents, etcètera, etcètera.
0: Totes les bandes competiran per 2 reconeixements oficials. Un és el premi del jurat i l'altre el premi del públic assistent. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i, com a principal atractiu, tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Alterfesta durant les nits de concert de la Festa Major de Palafolls el mes de setembre. Com a colofó festiu a la competició del Mosca, aquest dia 11 de juliol, el reconegut DJ Sendo s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i d'èxits internacionals. Doncs justament parlant d'èxits, les patinadores del Club Patí Palafolls tanquen una temporada d'èxit a la Copa Catalunya de Trem. El patinatge artístic palafollenc ha viscut un cap de setmana intens i emotiu, amb la participació de 6 de les seves esportistes a la Copa Catalunya, la competició superior de la modalitat de lliure que ha tingut lloc a la població de Trem. Aquesta cita representava la culminació del rànquing definitiu de la temporada, on les representants locals havien aconseguit el seu passi gràcies a l'esforç i a la constància demostrats en les competicions puntuables prèvies. La representació palafollenca ha estat encapçalada per Judit Garriga i Martina Roldán, que han competit al nivell 7, seguides d'Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i per l'Aina Cañizárez, que ho han fet amb el nivell 6. Totes elles s'han enfrontat a la disciplina de lliure, on han pogut executar programes coreogràfics que combinen música, salts i piruetes de gran dificultat. Tot i que la calor, els nervis i el nivell de participació i de competició no van permetre, en alguns casos, assolir les actuacions exactes que les patinadores desitjaven, des del club s'ha subratllat que el fet d'arribar a aquesta final ja per si és un premi i és un èxit absolut a la feina feta durant tot l'any. Raquel Carbó és la presidenta del Club Patí Palafolls.
3: Aquest cap de setmana hem estat a Trem participant a la final del rànquing de lliure formació. Divendres una part de l'equip, més familiars i l'entrenador, viatjava cap al Pallars Jussà, on s'instal·larien fins diumenge. La resta de patinadores i familiars ho anirien fent al llarg del cap de setmana, segons el dia que els tocava competir. La calor, els nervis i l'alt nivell no han permès quallar les actuacions desitjades i merescudes. Però cal destacar que arribar fins aquí és un èxit i un premi a la feina feta durant tota la temporada, tant per part de les nostres patinadores com dels seus entrenadors.
0: Més enllà dels resultats a la pista, la jornada ha servit per reforçar els vincles entre patinadores, familiars i equip tècnic. Les experiències i anècdotes viscudes en aquests desplaçaments queden com un gran record d'una temporada marcada per la dedicació, posant en relleu el creixement dia a dia d'aquestes esportistes i, en general, també del Club Palafollenc. Malgrat lliurarà els 46 pisos socials d'aquí a 10 dies, després de mesos d'incertesa i també d'una llarga espera per part de les famílies adjudicatàries, l'Ajuntament de Malgrat ha confirmat finalment la data de lliurament dels 46 habitatges de lloguer social que estan situats entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Segons avança el consistori, serà el proper divendres dia 10 de juliol. Aquest anunci posa punt i final a un procés marcat pels retards tècnics que havien mantingut l'edifici buit, tot i estar acabats des de ja fa uns mesos. El cronograma per l'entrada dels llogaters s'ha desencallat aquesta mateixa setmana. Segons el calendari previst, el consistori recepcionarà avui mateix l'edifici. A partir d'aquest moment, l'empresa concessionària, que és Visoren S.A.L., disposarà de 8 dies per realitzar totes les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris, garantint que la instal·lació estigui a punt per als nous residents. L'entrega de les claus arriba després d'un historial de demores significatives, tot i que els pisos es van adjudicar el mes de novembre passat. La manca d'un transformador elèctric va impedir que les famílies hi poguessin entreviure el moment. Aquesta situació va generar una gran preocupació entre els adjudicataris, molts dels quals es troben en situació de vulnerabilitat i amb contractes de lloguer actuals a punt d'expirar. Finalment, els habitatges van disposar ja de llum a finals del mes de maig i en les darreres setmanes s'ha completat tots els tràmits per la contractació dels serveis comuns i les certificacions d'obra finals. Cal recordar que aquest projecte s'ha dilatat enormement en el temps, ja que la promoció es va iniciar originalment l'any 2009 i va patir llavors l'aturada d'una dècada a causa de la crisi econòmica i un cop es va posar la primera pedra també va haver problemes amb el solar. Aquesta primera promoció d'habitatge protegit a Malgrat consta 12 pisos d'un únic dormitori, 22 de dues habitacions, 11 de tres dormitoris i dos habitatges que estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els preus dels lloguers, que inclouen taxes i despeses de comunitat, oscil·len entre els 294 euros mensuals per als habitatges més petits d'una única habitació fins als 615 euros per als de tres habitacions amb aparcament. Els contractes de lloguer tindran una vigència, com tots els que s'assignen actualment, de 7 anys. Arriba el moment d'analitzar la nostra hemeroteca. Anem a saber de què parlàvem tal dia com avui, anys enrere. Doncs just fa un any l'Ajuntament de Palafolls anunciava una xerrada informativa adreçada als veïns de les urbanitzacions, per exemple, doncs Mascarbó, Marreixac i Ciutat Jardí, per tal d'explicar com s'ha d'actuar en cas d'incendi forestal. La sessió tenia com a objectiu millorar la preparació de la ciutadania davant del risc que suposa viure en zones que estan completament envoltades de bosc. Fa 5 anys, el 2021, el col·lectiu ecologista impulsat per joves de Palafolls, Grimpala, organitzava una tarda d'activitats al voltant del molí d'en Puigverd per promoure el coneixement i la conservació de l'entorn natural. Entre les propostes hi havia un conte per als més petits i també una jornada d'observació de flora i fauna amb l'aplicació de Natosfera. I si encara retrocedim més enrere, ara fa 10 anys, el 2016, l'empat de l'Institut Font del Ferro posava en marxa una nova edició del Mercat de Llibres de Text de Segona Mà, una iniciativa que permetia als alumnes reutilitzar material escolar d'ESO i batxillerat, afavorint així l'estalvi de les famílies i alhora fomentar la reutilització dels llibres. Fins aquí la hemeroteca d'avui.

0: D'entrada, s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la Selva, on no descartem algun xàfec molt més residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
1: Gràcies. Aquí actualitzem la previsió meteorològica demà a l'informatiu.

0: Últim minut de l'informatiu per recuperar quines han estat les informacions més destacades. Ho fem amb titulars. L'Ajuntament ha sol·licitat formalment una pròrroga a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per acabar els detalls dels 20 pisos de protecció oficial del nostre municipi. Tot i que avui, de fet, ja s'assigna el certificat final d'obres, complint així amb el finançament europeu, es vol aprofitar també aquest temps extra proposat per la pròpia Generalitat per tal de garantir la màxima qualitat en els acabats definitius d'aquests habitatges. Uns habitatges, recordem-ho, dividits en dos blocs que ja estan pràcticament enllestits a l'espera d'aquests treballs, d'aquests acabats que s'han d'acabar de complimentar. I el concurs Mosques trasllada al teatre amb èxit de sense precedents. La novena edició del certamen de música arriba aquest proper 11 de juliol amb vitalitat renovada i amb rècord d'inscrits. Recordem, 35 grups inscrits, 6 finalistes. Com a gran novetat, el concurs es trasllada al Teatre de Palafolls, on s'escoltaran aquests 6 finalistes per millorar l'experiència de públic i de músics amb una vetllada que començarà a les 8 del vespre. També us hem explicat que el Club Patinatge Artístic de Palafolls ha tancat la temporada de lliure amb una actuació destacada de 6 de les seves esportistes a la competició de la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Tremp. Judit Garriga, Martina Roldán, Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i Aina Cañizales han defensat els seus programes coreogràfics sota el sistema de roller arcat en un cap de setmana marcat per la calor i els nervis. I a nivell comarcal ens hem fixat en el Grat de Mar, que ja té data per al lliurament dels 46 pisos de lloguer social. Després de mesos d'espera per problemes amb la instal·lació elèctrica, el consistori ha confirmat que el proper dia 10 de juliol, divendres, es lliuraran finalment les claus d'aquests habitatges protegits. L'Ajuntament recepciona avui l'edifici entre els carrers Roger de Flor i Isaac Alberis, iniciant un període de 8 dies de proves de funcionament dels serveis comunitaris. Aquesta promoció històrica oferirà lloguers assequibles per a famílies, algunes d'elles en situació de vulnerabilitat. Ho deixem aquí, com sempre, recomanant-vos que visiteu la nostra pàgina web radiopalafolls.cat, les nostres xarxes socials per estar sempre al dia del que passa al nostre municipi. Avui és dimarts, avui, tot i que siguem en temporada estival, serà l'últim dia de l'assumpte intens. Avui entrevistem l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un bon dimarts i fins demà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa.

0: permeten. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Les patinadores de Palafolls tanquen una temporada d'èxit a la Copa Catalunya de Trema. El patinatge artístic de Palafolls ha viscut un cap de setmana intens i emotiu amb la participació de 6 de les seves esportistes a la Copa Catalunya, la competició superior de la modalitat de lliure que ha tingut lloc a la població de Trema, al Pallars Jussà. Aquesta cita representava la culminació del rànquing definitiu de la temporada, on les representants locals havien aconseguit el seu passi gràcies a l'esforç i la constància demostrats en les competicions puntuables prèvies. La representació palafollenca ha estat encapçalada per Judit Garriga i Martina Roldán, que han competit al nivell 7, seguides d'Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i Aina Cañizares, que ho han fet en el nivell 6. Totes elles s'han enfrontat a la disciplina de lliure, on han hagut d'executar programes coreogràfics que combinaven música, salts i piruetes de gran dificultat tècnica sota el sistema de competició Rola Arcat. Tot i la calor, els nervis i l'alt nivell de la competició no van permetre en alguns casos assolir les actuacions exactes de les patinadores que les patinadores desitjaven. Des del club local s'ha subratllat que el simple fet d'arribar a aquesta gran final ja és un gran premi i un èxit absolut a la feina feta durant tot l'any. Més enllà dels resultats de la pista, la jornada també ha servit per reforçar els vincles entre patinadores, familiars i equip tècnic. I malgrat lliurarà els 46 pisos socials just d'aquí 10 dies. Després de mesos d'incertesa i d'una llarga espera per les famílies adjudicatàries, l'Ajuntament de Malgrat ha confirmat finalment la data de lliurament dels 46 habitatges de lloguer social situats entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Segons avança el consistori, serà el proper divendres dia 10 de juliol. Aquest anunci posa punt i final a tot un procés marcat pels retards tècnics que havien mantingut l'edifici buit, tot i que estava ja acabat des de fa 7 mesos. El cronograma de l'entrada dels llogaters s'ha desencallat aquesta mateixa setmana. Segons el calendari previst, el consistori recepcionarà avui l'edifici. A partir d'aquest moment, l'empresa concessionària Visorent disposarà de 8 dies per realitzar les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris, garantint que la instal·lació estigui a punt per als nous residents. L'entrega de les claus arriba després d'un historial de demores significatives, tot i que els pisos es van adjudicar el mes de novembre passat. La manca d'un transformador elèctric va impedir que les famílies hi poguessin entrar a viure. Aquesta situació va generar una gran preocupació entre els adjudicataris, molts dels quals es troben en situació de vulnerabilitat en contractes de lloguer actuals a punt d'expirar. Finalment, els habitatges van disposar de llum a finals del mes de maig i en les darreres setmanes s'han completat els tràmits per la contractació dels serveis comuns i les certificacions d'obra. Aquesta primera promoció d'habitatge protegit a Malgrat consta 12 pisos d'un dormitori, 22 de dues habitacions i 11 més de 3 dormitoris i 2 habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els preus del lloguer, que inclouen ja taxes i despeses de comunitat, oscil·len entre els 293 euros pels habitatges més petits i els 615 per als de 3 habitacions amb aparcament. És tot a la una i tornem amb l'informatiu del migdia amb tota l'actualitat de la jornada.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. A finals del mes de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per tal de finiquitar les obres que financia arreu del continent. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que ja estan pràcticament enllestits, a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demà a demanar aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els nous habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'ha signat final d'obra i dedicarem a aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions i un bany, així com també un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just avui començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i també a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost de 3 milions d'euros, dels quals Europa financia prop d'un milió. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així també reduir la part municipal, la seva aportació doncs en les obres. Tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció per als habitatges de protecció oficial, que tampoc ja és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la propera tarda.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 30 de juny de 2026. Cobana C32 ultima una proposta pròpia per al nou enllaç amb l'autopista que vol consensuar amb l'Ajuntament de Premià i portar a la Generalitat Jordi Duran.
3: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista, proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat.
0: Sant Vicenç de Montalt la prova inicialment el nou POUM després de més de 40 anys. Martí Capçada.
4: El document preveu la construcció de 110 habitatges protegits, un mínim de 50 habitatges dotacionals i, sumats als previstos a la Riera del Gorg, un total de 208 habitatges assequibles.
0: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Prats de Valls.
5: Finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financia. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats.
0: L'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus dels 46 pisos socials de lloguer el pròxim 10 de juliol. Ona Malgrat.
6: Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges durant 8 dies. L'empresa Visoren, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris.
0: El Tribunal de Cuentas arxiva el procediment contra l'Ajuntament de Canet. Dani Grau.
7: Doncs sí, el Tribunal de Cuentas, com deies, ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del ple municipal i a l'elaborament de determinats complements retributius al personal de la policia local.
0: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi Ferrer.
8: Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, el CESA Handbol Platja 2026, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània.

0: La plataforma veïnal Cobana C32 està ultimant un dossier tècnic on formularà la seva pròpia proposta per l'enllaç amb l'autopista. Proposta que volen consensuar amb l'Ajuntament de Premià de Mar i després portar a la Generalitat. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs és així, l'entitat Cobana es va constituir en el seu moment arran de les inquietuds dels veïns del barri de Banyeres i el Tarter Maresme, que consideraven que el projecte que presentava a territori suposaria un increment inassumible de trànsit en aquesta zona. En aquell moment, l'entitat va pactar amb l'Ajuntament un seguit d'al·legacions i també es va crear una comissió mixta de mobilitat per continuar treballant plegats. Al febrer passat, la Generalitat va informar que s'havien estimat les al·legacions i que l'empresa adjudicatària de l'actuació tindria en compte el risc de col·lapse circulatori del qual advertien Cubana i l'Ajuntament de Premià de Mar. Després d'allò, però, no hi han tornat a haver notícies sobre el projecte i ara Cobana ha reaparegut per informar que l'entitat es manté activa i que durant aquest temps ha continuat recopilant documentació i analitzant la qüestió i que estan ultimant, com diem, un dossier tècnic en on plantegen la seva pròpia proposta d'infraestructura. Segons ens ha explicat avui el portaveu, Fernando Izquierdo, la voluntat de la plataforma és compartir el document els pròxims dies amb els responsables polítics premianencs i després, si és possible, aquest juliol o, si no, al setembre, anar plegats a portar el document a Barcelona.
0: Gràcies, Jordi. I ja està obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Jordi Duran, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Oberta fins al 10 de juliol la convocatòria d'ajuts financiats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer que s'adreça a joves de fins a 35 anys. Els requisits principals, a banda de complir amb l'edat, és constar amb el titular com a titular del contracte del pis o de l'habitació on es resideix i estar empadronat o empadronada. A nivell econòmic, que la unitat de convivència de la persona que sol·liciti tingui ingressos inferiors a 25.200 euros a l'any i pagar, com a màxim 1.000 euros per pis o 450 euros en cas de que sigui una habitació. Hi ha condicions específiques per a famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre que tingui una discapacitat legalment reconeguda. L'import de subvenció variarà d'un 20% al 40% del preu del lloguer en funció dels ingressos de la persona que ho sol·licita. En tot cas, serà un mínim de 250 euros i un màxim de 3.000 euros i la regidora d'habitatge, Jennifer Jansa, assegura que enguany s'han realitzat modificacions per tal de que els ajuts arribin a més persones.
3: Modificacions per tal de que més persones puguin adquirir aquests ajuts. Perquè, per exemple, el nivell de renda que tenen és molt baix per com estan els lloguers. És a dir, el preu de lloguer que tenen consignat per poder accedir a aquest ajut és molt baix i gairebé la majoria de persones avui dia ja estan pagant un lloguer molt superior i és una de les coses, aquest nivell, és una de les coses que volien modificar, així com doncs, per agilitzar processos i poder destinar aquests ajuts amb major celeritat.
2: El tràmit és gratuït i ja es pot fer preferiblement online a través de la web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya o bé també us podreu adreçar a l'oficina local d'habitatge.
0: Premià de Mar és una de les poblacions on s'ha iniciat la campanya Pareu per la catalanització dels senyals viaris. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Un col·lectiu de joves vinculats als Consells per la República i l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de les llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on ja fa temps que els senyals stop s'utilitzen, respectivament, les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions per on està desplegant la campanya. Són municipis, sobretot, del Maresme, i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu Impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels països catalans que s'assumin a l'acció.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou POM després de més de 40 anys. Martí Capçada, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Així és. El ple de Sant Vicenç de Montalt ha aprovat inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el document que marcarà el desenvolupament urbanístic del municipi durant els pròxims anys. Es tracta d'un pas històric, ja que el poble feia més de 4 dècades que no disposava d'un plantejament urbanístic. Un dels principals objectius del nou POM és facilitar l'accés a l'habitatge. El document preveu la construcció de 110 habitatges de protecció oficial i un mínim de 50 habitatges dotacionals. A aquestes xifres s'hi sumaran els 48 habitatges previstos a la zona de la Riera del Gorg, fet que permetrà arribar a un total de 208 habitatges assequibles al municipi. L'aprovació inicial ha tirat endavant amb els vots favorables de l'equip de govern format per Sempre Sanvi i el Partit Popular, així com del els dos regidors no escrits. El grup Somi s'ha abstingut, mentre que Junts per Sant Vicenç de Montalt hi ha votat en contra. Ara s'obre el període d'exposició pública i presentació d'al·legacions perquè la ciutadania pugui consultar el document i fer les aportacions que consideri oportunes abans de la seva aprovació definitiva.
0: I assemblea decisiva demà de la plataforma No Més Pisos, que es debat entre dos models de junta enmig d'un clima de disputes internes. Seguim amb tu, Martí.
5: Doncs sí, demà s'hauria de resoldre en una assemblea extraordinària de No Més Pisos l'impàs que ha patit aquesta entitat premianenca d'ençà que el 6 de maig passat no es pogués renovar la junta i s'obrís un buit de poder que fins i tot, com en reconeixien ells mateixos, posava en perill la continuïtat del col·lectiu. De fet, pel que ens explica el president en funcions des d'aquell dia, Jordi Calvatge, demà bàsicament l'assemblea ha de decidir entre dues opcions de futur pel que fa al govern de l'entitat: decantar-se per una candidatura grupal ja conformada, segons se'ns indica, o bé elegir els membres de la junta de forma separada per persones. Calvatge admet que l'entitat pateix actualment una situació de paràlisis i disputes internes i aposta sense embuts per la primera opció perquè considera que la segona no garantiria la cohesió necessària.
6: Una postura és presentar una candidatura grupal ja conformada per tal de garantir-ne l'entesa interna. L'altra postura és elegir candidats individuals per persones, que potser donaria lloc a una junta directiva amb greus discrepàncies internes. Això faria inviable la cohesió necessària per ser realment operatius. Una junta amb persones que tinguessin objectius i mètodes antagònics obriria un horitzó incert i un estil de treball en absolut cohesionat que perpetuaria la situació de paràlisi i de disputes internes en la qual ens trobem a hores d'ara i que podria portar a la desaparició d'aquesta associació tal com s'ha entès fins al moment, amb un estil negociador, respectuós i exigent al llarg dels 4 anys de la seva existència.
5: La plataforma No Més Pisos va néixer fa aproximadament 4 anys quan l'equip de govern d'aleshores va presentar els projectes residencials de Metalogènia i Transmesa i es van erigir en el grup opositor de referència al projecte des de la societat civil. Ara, pel que ens diu Calvatge, es dirimeix si l'entitat serà capaç de continuar actuant com a grup de pressió de cara als comicis de 2027 i en general amb vistes a la resolució de tots els interrogants urbanístics que el municipi encara té pendents.
0: L'Ajuntament de Palafolls demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Jordi Pratsavalls.
1: Sí, finals de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per finiquitar les obres que financien. Doncs és el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que estan ja pràcticament enllestits a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers arrills pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, doncs qui ha proposat a l'Ajuntament que demani aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els habitatges. Escoltem a Francesc Alemany, que és alcalde de Palafolls.
7: Doncs a iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'assigna la final d'obra i dedicarem a aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de

0: ha demanat 400.000 euros més per així reduir la part municipal de les obres. Tot i que es va demanar a principis de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció pels habitatges. El que tampoc hi ha és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la tardor.
1: Gràcies, i l'Ajuntament de Malgrat lliurarà les claus dels 46 pisos socials de lloguer i ho farà el pròxim 10 de juliol, on a Malgrat.
2: Així és, l'Ajuntament de Malgrat lliurarà el 10 de juliol les claus dels 46 pisos socials de lloguer entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Demà dimarts el consistori recepcionarà l'edifici d'habitatges. Durant 8 dies l'empresa Visoren, concessionària de la construcció i l'explotació dels habitatges, farà les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris. Aquesta primera promoció de pisos socials a Malgrat, com deia, més de 46 habitatges, dels quals hi ha 11 pisos d'un dormitori, 22 de dos dormitoris, 11 de tres habitacions i dos pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha també 23 places d'aparcament per a cotxes i 3 de motos. El preu del lloguer, amb taxes i cost de la comunitat incloses, va des dels 293,43 euros al mes per un pis d'una habitació sense aparcament, als 614,20 euros per als que tenen 3 dormitoris amb aparcament. El contracte de lloguer és per 7 anys.
1: I el Tribunal de Cuentas ha arxivat el procediment contra l'Ajuntament de Canet de Mar. Dani Grau, bona tarda.
3: Doncs sí, Gemma, el Tribunal de Cuentas ha arxivat les actuacions relatives a la reiterada aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit a corresponents als exercicis 2023 i 2024 per part del ple municipal i a l'abonament de determinats complements retributius al personal de la policia local. La resolució conclou que els serveis i subministraments van ser efectivament prestats i responien a les necessitats més del que l'Ajuntament, van ser rebuts de conformitat i es van abonar per imports ajustats al valor de mercat. Així mateix, el Tribunal de Cuentas considera que els conceptes retributius abonats al personal de la policia local corresponent al servei efectivament prestats estaven previstos en els acords de personal vigents i disposaven de la corresponent cobertura pressupostària. Per tot plegat, la delegada instructora conclou que cap dels fets investigats és susceptible de generar un perjudici als fons públics municipals i, en conseqüència, no aprecia cap responsabilitat comptable. Per tant, la resolució confirma que no s'ha produït cap perjudici econòmic per al patrimoni públic municipal. Aquest procediment té el seu origen presumptament en una denúncia presentada davant l'Oficina Antifrau de Catalunya per la regidora socialista de l'oposició i cap de l'oposició, Marian Gómez. Pel Tribunal de Cuentas ha conclòs que no existeix cap prejudici per als fons públics municipals. Des de l'Ajuntament agraeixen l'esforç dels treballadors municipals i des de l'alcaldia s'ha sol·licitat a les àrees municipals un informe detallat en què es farà públic sobre les hores i recursos tècnics, administratius i judicials que s'han destinat a recopilar informació, preparar informes i donar en resposta als requeriments derivats d'aquest procediment.
1: Més temes. Tornen les nits d'estiu del Casal de Joves a Tordera amb concerts i monòlegs. Jordi Duran.
4: Sí, les nits d'estiu al Casal de Joves de Tordera tornen amb força i la proposta, consolidada ja des de fa uns anys, tornarà a omplir els vespres de dimarts de juliol amb activitats culturals gratuïtes. L'Ajuntament de Tordera i el Casal de Joves presenten un programa setmanal amb propostes de nivell obertes a tothom, monòlegs i concerts per al públic general cada dimarts de juliol a les 9 de la nit. Es tracta d'una iniciativa que s'ha consolidat i on centenars de torderencs i torderenques hi han passat. La dinamitzadora Sònia Ali explica que l'objectiu de les activitats és atreure públic jove i de totes les edats.
5: Aquesta la idea, poder dinamitzar les nits d'estiu i buscar que el públic jove, però jove de totes les edats, pogués també participar del nostre equipament i dels nostres serveis, i aquesta és una manera molt, molt bonica i xula de traure's.
4: Les nits d'estiu comencen avui dimarts 30 de juny amb un acte en motiu de la celebració de l'orgull LGTBIQ+, a Tordera, i l'actor Albert Boira farà un monòleg i es farà també la lectura, perdoneu, d'un manifest. Tot plegat estarà presentat per Pau Torner.
1: Sis bailaores malgratenques.

0: Blanques guanyen el primer premi en un campionat estatal de dansa espanyola i flamenc, una malgrat.
1: Sí, un grup de dones bailaores, sis d'elles magretenques, s'han proclamat campiones en la categoria sènior del campionat estatal Passión por la Danza, celebrat aquest mes de juny a Benidorm. Les magretenques formen part de l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones de Pineda de Mar, dirigit per les professores Vicky Aguilar i Isabel Bellido. Tot i que ja havien guanyat aquesta mateixa competició en una edició anterior, asseguren que enguany el nivell ha estat molt més alt, amb prop d'una vintena de grups participants d'arreu de l'estat. La victòria els dona ara el passi a un nou campionat amb les finalistes d'altres competicions de dansa espanyola i que se celebrarà el mes d'octubre a Madrid.
0: El concurs Mosca de Palafolls es farà al teatre amb sis grups de joves, a Jordi Prats de Valls.
2: Sí, de fet és el proper dissabte, 11 de juliol, la data assenyalada quan arribarà la novena edició del concurs de música jove a Mosca. L'esdeveniment d'enguany arriba amb una vitalitat renovada, registrant una xifra rècord de 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior i consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i el teixit cultural del territori. La jornada musical presentarà una novetat destacada pel que fa a l'espai, ja que es traslladarà al Teatre de Palafolls. Aquest canvi d'ubicació respon a una petició directa de la Comissió de l'Alterfesta, formada per els joves del municipi amb l'objectiu de millorar l'experiència i el desenvolupament del projecte. Les portes del recinte s'obriran a les 8 del vespre, donant inici a una ballada que es preveu que s'allargui fins a ben entrada la matinada. Ho ha explicat l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut a Palafolls.
3: La novena edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la Comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de la tarda, com deia, fins a les 3:15 de la nit.
2: Durant la nit, les sis formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Hader, Run Out, Now, Indubio i La Mosca Avant, projectes novells integrats per nois i joves, nois i noies joves que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena. Totes les bandes competiran per dos reconeixements oficials, el Premi del Jurat i el Premi del Públic. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i com a principal atractiu tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Alterfesta durant les nits de concerts de la Festa Major de Palafolls. Com a colofó festiu, a la competició del Mosca, el reconegut DJ Sendo s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals adreçat tant als músics participants com a les entitats i al públic assistent.
0: I els vespres de clàssica tornen aquest juliol a Calella amb quatre concerts de música de cambra. Sergi.
4: Sí, el cicle Vespres de Clàssica celebrarà aquest mes de juliol la seva segona edició amb una nova ubicació. Després de l'estrena de l'any passat a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, els concerts es traslladen enguany al claustre de l'Escola Pia del carrer Sant Pere, on els quatre primers dimecres de juliol s'oferirà una programació de música de cambra en un format íntim i a l'aire lliure. El director artístic del cicle, el músic calellenc Xavier García Cardona, explica que aquesta segona edició manté l'essència del projecte, però incorpora novetats tant en l'organització com en l'espai escollit.
5: És un cicle de música clàssica de cambra, diguéssim de petit format, que tindrà lloc els primers quatre dimecres de juliol al claustre de l'Escola Pia, amb un format doncs, força íntim i realment molt fresc per l'estiu. És el segon any que s'organitza. L'any passat va tenir lloc a l'Església amb la col·laboració de la parròquia de Calella i també d'On Colliga Calella, i jo, que sóc el director artístic, doncs segueixo al capdavant d'aquesta segona edició, canviant una mica alguns aspectes, com per exemple l'espai.
4: El programa arrencarà l'1 de juliol, és a dir, demà, amb un vespre únic protagonitzat per l'acordionista basc Oliver Del Val, que interpretarà danses espanyoles antigues. El segon concert, el 8 de juliol, juliol serà un vespre de gira per Europa amb Giro Saxophone Quartet, una formació integrada per Neus Mínguez, Gisela Decort, Miguel Pacheco i Arturo Pérez, que realitzaran un recorregut per la música contemporània inspirada en el folklore europeu. El 15 de juliol es durà a terme el tercer concert amb el Cor de Cambra del Col·legi Nacional de Buenos Aires, una de les formacions corals més prestigioses de Llatinoamèrica, que interpretarà música clàssica, havaneres i repertori llatinoamericà sota el títol Un vespre a Buenos Aires. El cicle finalitzarà el 22 de juliol amb Un somni d'una nit d'estiu, un espectacle del Cor de Cambra de l'Orfeó de Sants, dirigit pel mateix Xavier García Cardona, que combinarà música de compositors com Mendelssohn, Mozart, Schumann o Toldrà, amb la narració de Carles Pérez Jaumira. Tots els concerts començaran a 8:45 i seran gratuïts. En cas de pluja, les actuacions es traslladaran a l'interior de l'església de l'Escola Pia, garantint així la celebració de tot el segle.
0: I el Festival Poesia i Més torna al Maresme amb una reflexió sobre el temps a través de la poesia. Martí.
6: Correcte. De l'1 al 12 de juliol, el Maresme acollirà una nova edició del Festival Poesia i Més, una cita cultural que reunirà poesia, música, teatre i altres disciplines artístiques en municipis com Caldetes, Tallà, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró i Alella. Organitzat per la Fundació Palau, el festival manté viu el llegat de Josep Palau i Fabra, impulsor dels primers cicles de poesia a l'aire lliure a Caldes d'Estrac l'any 2003. Des de llavors, el Poesia i Més s'ha consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu a la comarca, amb una programació que combina recitals poètics amb música, teatre, dansa, performance i altres disciplines artístiques. Enguany, el fil conductor del festival serà el temps, entès des d'una mirada poètica. La proposta convida el públic a aturar el ritme quotidià i a reflexionar sobre la manera com la poesia pot transformar la nostra percepció del temps, inspirant-se en l'univers creatiu de Joan Brossa i en la capacitat dels versos per obrir nous espais d'imaginació. El festival també s'estén a diversos municipis del Maresme i culminarà la seva última setmana a Caldes d'Estrac, amb activitats al Parc de Can Muntanyà i a la Fundació Palau.
0: I en esports, les promeses de l'handbol platja estatal competeixen a Calella. Sergi.
4: Sí, Calella es converteix aquests dies en la capital de l'handbol platja estatal per la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, que es disputarà fins aquest dimecres a la platja de Garbí, on s'han muntat 7 pistes de joc que poden funcionar de manera simultània. La selecció catalana d'handbol platja té opcions al títol en totes les categories, tant masculines com femenines, d'aquest campionat que es disputa aquests dies a Calella, amb un fort impacte en l'activitat de la destinació turística gràcies a l'arribada dels equips participants i de les persones que els acompanyen. Segons dades de l'organització, l'esdeveniment mobilitza gairebé 4.000 persones, de les quals aproximadament el 80% s'allotgen a Calella. El regidor d'Esports i Platges, Manel Vicente, destaca la dimensió de la competició i el retorn per a Calella.
7: Un centenar de seleccions que ja s'estan movent per la nostra ciutat, 1.338 esportistes que han confirmat aquest campionat, que això li sumem als seus acompanyants, estem parlant d'un volum de 4.000 persones. Un esdeveniment realment, doncs, que diem de turisme esportiu, que aquí la ciutat, doncs, encaixa molt i molt bé. Però un 80% de les persones que venen per aquest campionat estan aquí a la ciutat, per tant, estem parlant de sobradament la majoria.
4: La platja de Garbí, el mateix sector que anys enrere havia acollit l'Open Internacional, s'ha transformat en un gran recinte esportiu a l'aire lliure amb 7 pistes de joc. Per aquí passen algunes de les grans promeses de l'handbol platja estatal, integrants de seleccions autonòmiques com les d'Andalusia, les Illes Canàries, Múrcia o el País Valencià, entre d'altres, així com representants de comunitats de l'interior com Madrid, Extremadura o Castella i Lleó. La competició va arrencar dilluns i s'allargarà fins demà dimecres 1 de juliol, quan es disputarà les finals a partir del migdia. Els partits es poden seguir en directe a través del canal de YouTube de la Reial Federació Espanyola d'Handbol.
0: Encara en clau esportiva, destaquem també que la pista de patinatge al polígon de Canet ja està disponible. Dani.
8: Sí, els amants dels esports en roda ja poden gaudir de les noves instal·lacions després de setmanes de treballs. Les obres de construcció han finalitzat en els darrers dies i han transformat la zona en un punt de trobada modern, segur i completament equipat per a la pràctica d'aquestes disciplines urbanes. Una de les claus d'aquest projecte ha estat la implicació directa de la ciutadania, una representació dels propis patinadors i usuaris usuaris de l'espai han participat activament en el procés de disseny, aportant les seves idees i necessitats per garantir que les pistes, els mòduls i els elements s'adaptin tant a les persones com que s'inicien com a les més experimentades. Una pista de patinatge és realment que respongués a les necessitats de aquí que sigui utilitzada habitualment. El grup d'usuaris ha col·laborat estretament amb Vulcano, l'empresa que especialista en aquest tipus d'espais esportius, que s'ha encarregat de del condicionament d'aquest espai. Aquest és un espai públic per al gaudi de tothom. Per aquest motiu es demana fer un ús responsable de les instal·lacions en respecte a les normes de seguretat i convivència i mantenir l'entorn net. Un parc operatiu, espai obert a tota la ciutadania.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
9: Hola, bon dia. De moment la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca en conjunt, però en general doncs amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la Selva, on no descartem algun xàfec molt més residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribi aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Èxits un rere l'altre.
12: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine will
11: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
12: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
2: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
4: Moment de fixar-nos què passa avui i de què es parla a les xarxes socials amb en Javi des de Malgrat. Bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma, com anem?
4: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
5: Doncs bé, tenim avui una ronda de males notícies, però les hem de donar igualment. Comencem, com bé dius, per el Maresme, la comarca. Destaquem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual en una macrooperació que també ha impactat, doncs bé, el Maresme amb actuacions i escorcolls als municipis de Mataró i Dosrius. Segons informa el diari Capgròs, en total s'han detingut 23 persones i també s'han pogut alliberar i protegir 6 víctimes, totes elles dones captades als seus països d'origen amb falses ofertes laborals i sotmeses posteriorment a deutes abusius i explotació sexual en diversos immobles controlats per la xarxa.
4: Molt bé, i en clau internacional, què ha passat avui?
5: Doncs marxem a Mònaco, perquè un oligarca ucraïnès i dos familiars es troben en estat crític per l'explosió d'un paquet bomba. Tot apunta que l'objectiu de l'atac era el magnat ucraïnès Vadim Yermolayev, un multimilionari que comercia amb alcohol al seu país, tot i que les autoritats monegasques no han confirmat la identitat de la víctima. Segons la investigació, les càmeres de seguretat van captar el moment en què una persona va deixar una bossa a l'entrada de l'edifici de 6 plantes on resideix Yermolayev, molt a prop de la frontera amb França. El sospitós després de fet va fugir. L'oligarca i la seva dona, d'entre 50 i 60 anys, estan en estat crític en un hospital de Nice, a 20 quilòmetres de Mònaco, on també han traslladat el fill de la parella de 13 anys amb ferides menys greus.
4: I el tema curiós del dia?
5: Bé, doncs com a curiositat del dia destaquem que més d'una quarta part de les infraccions penals per delictes d'odi en relació a l'orientació sexual a Catalunya no s'esclareixen, segons indiquen els informes anuals del Ministeri d'Interior sobre delictes i incidents d'odi. En l'última dècada, entre el 2016 i el 2025, s'han registrat 921 casos i només se n'han esclarit 642, és a dir, un 69,7%. Així, en 3 de cada 10 incidents, ni s'ha identificat o detingut l'autor, ni hi ha una confessió, ni s'ha determinat que en realitat no hi havia cap infracció.
4: Molt bé, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Què estem preguntant avui?
5: Doncs bé, us preguntem avui si creus que al Maresme les persones LGTBI+ poden mostrar-se tal com són amb normalitat.
4: Molt bé, i les respostes,
5: sí. Sí, correcte, tenim tres respostes. La primera, la més positiva, que és sí, sense problemes. La segona, que diu depèn del lloc. O la tercera, encara no.
4: Molt bé, doncs com sempre, moltes gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.

0: Molt bé, doncs seguim avançant a l'Ona Maresma i ara doncs és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
1: Bé, ja encarem l'estiu i els infants doncs, han acabat el curs escolar. Les altes temperatures, els canvis de rutines, els casals d'estiu, les piscines i les activitats a l'aire lliure doncs, ens obliguen a les famílies doncs, a prendre algunes precaucions no?, per garantir doncs, que aquest estiu els nens estiguin bé. Per parlar-ne, avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
2: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades dels insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
1: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
2: Doncs si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
1: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
2: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
1: Mm-hmm. De fet, ja aquí hi ha, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i de fet coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines
2: Exacte.
1: Recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
2: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, si o sigui, tenen, altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat tan dintre del casal, però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor, i sobretot que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
1: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
2: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple la xindra, el meló, les verdures, doncs aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa sigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu, doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
1: Mm-hmm. Per quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos,
2: sí.
1: Sucs són recomanables,
2: sí.
1: Però no hem de, bueno, no hem de usar, no?
2: Els refrescos,
1: no?
2: Igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual, i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
1: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides. Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
2: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona, doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint empitjora i és el que es coneix com impetigen, i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, que és molt important quan hi ha una picada o una ferida, doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
1: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb...
2: Sempre és millor l'aigua i sabó, i després posar un antisèptic, si vols, tipus clorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, allò de, doncs, sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
1: Mm-hmm. Val.
2: I no resseca tant com el iode.
1: Val, el iode, exacte, era aquesta la punt. Mm-hmm. A part, també com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables.
2: A veure,
1: no, per aquests
2: casos? Més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic, és l'aigua i sabó.
1: Correcte.
2: Per tant, els nens abans de menjar s'han de rentar les mans, i els nens quan arriben a casa després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs s'han de dutxar, o sigui, els nens s'han de rentar cada dia i ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitaven que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. Mm. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
1: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Com hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar? Perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus.
2: Ja,
1: quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
2: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatòria, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val?, sobre la pell, i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys, doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats. Mm-hmm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants, i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors, hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
1: Molt bé.
2: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
1: I ja per acabar, bé, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola, sí. I com també els dies són més llargs. Tot i així, Mireia, en recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
2: Sí, clar, a veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de, bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, eh? I llavors, doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar, doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son, doncs perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat, gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Seguim avançant i és moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda. Fem el tal dia, però primer felicitem els famosos que avui fan anys.
1: Sí, felicitem en aquest cas a Mike Tyson, que avui, que un tal dia com avui naixia en aquest 1966, aquest exboxejador estadounidenc que es va convertir campió del món amb els pesos pesants més jove de la història, amb només 20 anys. I també és el màxim, també l'aniversari de Michael Phelps, que va néixer el 1985, l'ex nedador estadounidenc i esportista olímpic més condecorat de tots els temps, amb un total de 28 medalles, de les quals 23 són ors. També Ralf Schumacher, l'ex pilot alemany de Fórmula 1 i també germà petit del també ex pilot Michael Schumacher, va néixer amb un 30 de juny de 1975.
0: Molt bé, i avui és el Dia Internacional o Mundial de què?
1: Mira, de les xarxes socials, de fet, perquè una iniciativa creada per al portal Mashable l'any 2010 volia reconèixer i també celebrar l'impacte d'aquestes plataformes en la comunicació global i en la manera com compartim la informació. També és el Dia Internacional del Parlamentarisme, celebra la data de la fundació de la Unió del Interparlamentarisme, l'any 1889.
0: Molt
1: l'última,
0: bé.
1: Gemma, és el Dia Internacional dels Asteroides. Aquest dia internacional el va promoure l'ONU per conscienciar el públic sobre el perill de l'impacte d'asteroides i es celebra avui precisament per commemorar l'esdeveniment que va passar a Tunguska en el 1908. I em preguntaràs què va passar? Doncs aquí comencem també amb una mica aquestes efemèrides històriques. I el 30 de juny del 1908 es va produir una de les explosions més potents de la història recent a prop del riu Tunguska, a la remota regió de Sibèria, a Rússia. Un asteroide o fragment de cometa d'unes quantes desenes de metres de diàmetre va travessar l'atmosfera terrestre i va explotar en diversos quilòmetres d'altitud abans d'arribar a impactar contra la Terra. L'alliberament d'energia va ser equivalent a centenars de bombes atòmiques com la d'Hiroshima. L'ona expansiva resultant va ser tan massiva que va arrasar i calcinar completament més de 80 milions d'arbres en una àrea de 2.150 quilòmetres quadrats. El cel es va il·luminar de tal manera que fins i tot a milers de quilòmetres de distància a Europa es podia haver llegit el diari a les 12 de la nit, per exemple. Afortunadament, en tractar-se d'una zona pràcticament deshabitada, no hi va haver-hi grans víctimes mortals documentades.
0: Mm-hmm. Jordi, com que anem justos de temps, Jordi, si et sembla bé, anem a la temps i et sembla musical, que és ja l'última música i ens quedaré a l'última, que no podem repensar totes les paraules en el dia com avui, però vaja, és que ens queda res, un minutet.
1: No pateixis. En el 1986, Madonna va publicar el disc True Blue. Va ser el tercer àlbum que va publicar la cantant nord-americana i amb aquest es va consolidar definitivament com la reina del pop. Escoltem ara una de les cançons d'aquest àlbum, Open Your Head.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Arribarem al punt de 57 amb la Madonna. Fins ara.
1: Que vagi molt bé.

0: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
1: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
2: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
1: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
2: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Sempre la millor música. 24 hores.

0: L'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. A finals del mes de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per tal de finiquitar les obres que financia arreu del continent. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que ja estan pràcticament enllestits, a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demà a demanar aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els nous habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs a iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils, doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'ha signat final d'obra i dedicarem aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions i un bany, així com també un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just avui començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i també a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost de 3 milions d'euros, dels quals Europa financia prop d'un milió. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així també reduir la part municipal, la seva aportació doncs en les obres. Tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció per als habitatges de protecció oficial. Aquest tampoc ja és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la propera tarda.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius de la comarca, com sempre amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
2: Doncs mira, Gemma, en el capítol d'avui de l'Hemeroteca tornem a obrir la carpeta de la crònica negra de la nostra comarca, us explico. De fet, ens situem a finals del mes de juny de l'any 95 a Santa Susana. El vigilant d'un dels càmpings d'aquest municipi maresmenc, el càmping Oasis, que molts recordaran, va morir aquella matinada doncs a mans d'un jove delinqüent perillós que li va clavar unes 10 punyalades perquè, segons semblava, no el va deixar entrar perquè no en era client. L'acusat per la policia d'aquest assassinat era Blas Antonio Ramírez García, de 19 anys i veí de Santa Susana, que tenia nombrosos antecedents i va ser posat en llibertat un mes abans del crim per un jutge, malgrat que estava involucrat en un altre homicidi frustrat a Montgat. Blas Antonio Ramírez García, que va ser detingut a Terol, quan intentava fugir, va comptar amb l'encobriment, segons la Guàrdia Civil, del jove de 18 anys, Francisco Javier C.S., detingut el dia 18 de juliol a Calella. Les 10 ganivetades que va rebre la víctima li van causar la mort poc després de produir-se l'agressió a 6:15 de la matinada. Va ser atès a l'Hospital Sant Jaume de Calella, de les ferides rebudes a l'abdomen i a la mà, però va ser impossible salvar-li la vida. La versió policial assenyala que Blas Antonio Ramírez García i Francisco Javier C.S. van intentar entrar al càmping aprofitant que el vigilant va obrir la porta a uns clients. Davant la mancança d'un mòbil clar, pren força la hipòtesi que el crim va ser degut a un acte de violència gratuïta posterior a una forta discussió. El jove acusat, que va negar els fets davant del titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys, sembla que després de l'agressió va marxar en una motocicleta, però com dèiem va ser detingut uns dies després. Gemma.
1: Molt bé, Jordi, com sempre, gràcies. Fins ara.
2: A tu, fins ara.

0: doncs seguim avançant a l'Ona Maresme. Moment molt important, moment molt interessant i de tensió màxima, perquè arriba doncs el concurs de llengua amb en Martí Capçada. Que Martí, tinc una petició, en Marçal vol jugar, per tant no sé com ho podem fer.
1: Home, doncs perfecte, Gemma, només faltaria... Vaig ara mateix apuntar-me aquí en un paper que tinc mal fet com els d'abans, els noms de tots els municipis que participaran, i afegiré Marçal també, a veure si dona la sorpresa, eh?
0: Jo l'afegiré al grup de Whats, vale? Perquè si vol ser-hi avui, perquè clar, ell està a altres grups de WhatsApp i per tant són masses, eh?
1: Però... doncs sí, afegeix-lo, Gemma, al grup de WhatsApp, si et sembla, i de mentre explico una mica el funcionament del concurs per als oients que no ens hagin escoltat els últims concursos. Avui farem el concurs de barbarismes del català. De què tractarà aquest concurs? Doncs jo us diré una paraula d'aquestes que diem potser en castellà o que diem malament, i vosaltres, per un grup que tenim compartit de WhatsApp, m'haureu de ficar la paraula jo, que ja s'està convertint en un clàssic, si la sabeu. Jo us llegiré per ordre de qui m'ha escrit primer i us donaré pas. En cas de que encerteu, sumareu un punt, i en cas de fallo, doncs, donarem rebot al següent. Sempre hi acostuma a haver una mica de polèmica, perquè a vegades surto jo a uns primers que els altres, però intentaré ser el més just possible, i veurem quin municipi o si és en Marçal s'endú el trofeu d'avui. Així que quan et sembli, Gemma, comencem.
0: Tu mateix, comencem.
1: Som-hi, doncs, companys, bueno, primer donar-vos la benvinguda a tots i totes. Suposo que esteu per aquí, no?
0: I tant.
2: Correcte. Sí.
1: Molt bé, així m'agrada. Doncs vinga, la primera paraula és pestillo. Jordi Pratsavalls, el primer punt se'n pot anar cap a Palafolls. A veure, Jordi.
3: Ai, xa, massa ràpid i massa inconscient. Passadell o alguna cosa així, no, veritat?
1: No has anat, no t'has quedat lluny,
3: no, però és algo així, però no, puc, no.
1: És algo així, però no. Bueno, li passarem el rebot a Gemma Palet des de Premià, a veure si ens sorprèn.
0: Jo diria Baldó.
1: Correcte! Primer
0: sí?
1: Punt cap a Premià.
0: Sí,
1: molt bé. Jordi, estava acceptat Pastell, que no sé si era aquest al que et referies.
3: Ostres,
1: però
3: mira que em sona molt malament, eh? O sigui, algú intuïa, però em sona molt malament Pastell en català.
1: Ja. La primera opció era Baldó, així que molt bé, Gemma, sumarem el primer punt, que sé que ets molt competitiva i això ens agrada aquí als concursos.
0: Sí.
1: Així que, companys, companyes, anem a la segona paraula, i és borde.
0: Uf.
1: Ojo! Tenim a Jordi Duran, el nou integrant dels concursos, primer concurs que fa, i ja es pot endur el primer punt. A veure, Jordi, des de Tordera.
4: Crec que m'ha passat igual que la Gemma, que potser li he donat massa ràpid a enviar, però no ho sé, vora, no?
1: Borde, eh?
4: Ah, però vol dir com de caràcter.
1: Sí, correcte. Perdó.
0: Ah,
4: vale.
1: Ja.
0: Jo en
1: disculpeu,
0: tinc una.
1: Aquí podria vale, haver-ho pues,
4: antipàtic,
1: aclarit.
4: No?
0: Jo en tinc una molt bona.
1: Ai, ara em poses...
0: No és antipàtic.
1: Perquè antipàtic té relació, Jordi, però no és exactament el que
4: vale.
1: Significa. Però bueno, ben intentat. A veure, passarem un altre cop el rebot a Gemma, que es pot endur el segon punt degut a un rebot, a veure.
0: Jo diria, no ho sé, morrut.
1: Incorrecte, no és de les que tinc aquí. Ja us dic, us demano disculpes si algú la diu correctament i us estic passant. Jo he fet una recerca, no sóc aquí en Pompeu Fabra, però bueno, aquí és per passar-nos-ho bé. Passarem al següent, que és en Marçal, ojo. Primer punt que es pot endur el nostre tècnic de so. A veure, Marçal, què diries?
5: Estic tot entre dos, però em decantaré per malcarat.
1: Correcte, Marçal! Primer punt! Olé! Molt bé, jo tenia companys i companyes com a opcions Malcarat i Aixut.
3: I Esquerp també era l'opció que tenia jo, eh? Encara que sigui fora de concurs, Esquerp estaria bé.
1: És que Esquerp i Morrut sabria greu dir-vos que no. La Gemma suposo que ja ho estarà buscant i si és així accepto peticions.
0: No, no ho he buscat, eh?
1: Ah, no, ostres. Bueno, aquí hagués sigut benèvol. Sumarem el primer punt a en Marçal, companys. I passarem a la següent, que a veure, la cosa de moment comença més difícil que l'últim concurs, així que m'agrada. Vinga, companys, companyes, tercera paraula. Parlem de andamio.
0: A veure, no busqueu la resposta.
3: Està sonant un teclat.
1: No, sóc jo, sóc jo.
0: Ja m'anava a emprenyar, jo.
1: Sóc jo que ho estic buscant per si hi ha més maneres que està ben dit i no posar la pota.
0: Anava a fotre una bronca aquí.
1: Ja he saltat, que ja sé que el teclat s'escolta ràpid. Tenim dos jos, ojo. El primer que em surt és Jordi, de Palafolls, i si no, rebotarem en Marçal i si no, a Canet. Comencem pel Jordi, a veure.
3: D'aquesta necessitat. Estic segur, eh? Vestida.
1: Correcte, Jordi! Primer punt cap a Palafolls! Molt bé, molt bé, molt bé. Ui, quan has dit que n'estaves segur he pensat. A veure
3: si encara la cagarem, no? No.
1: Doncs sí. No, molt bé, molt bé. De moment, molt bé. Força bon nivell aquí, a l'Ona Maresma. Anem a la quarta paraula. Parlem de adoquín. Ui, no hi ha cap jo, de moment. Sí, Gemma Palet.
0: No, en Dani, no?
1: El Dani
0: jo.
1: Diria que és el de la ronda d'abans, sí. I si no, sí que és en Dani, o sigui, si no, rebotarem en Dani.
0: Diria rajola, però clar, no ho sé.
6: No, Gemma, no.
1: No està ben dit. M'has fet dubtar, és que si estic en silenci és perquè estic aquí. A veure, Dani, anem cap a Canet?
6: És llamborda.
1: Correcte, Dani, molt bé, llamborda tenia aquí apuntat.
6: És que el meu pare és de Barcelona i fa molts anys hi havia carrers de llambordes i anaves en cotxe i fotia uns trucos tremendos i em vaig aprendre molt de llambordes perquè em vaig menjar moltes amb el cotxe del meu pare, m'entens?
1: O sigui, ja és una paraula que no podies fallar, si no...
6: Interioritzada de molt de petit, ja, de molt petit, sí.
5: I no ens deixem que som un país on hi havia Núñez dient la paraula llambordins.
6: Sí.
1: Home, en Núñez va deixar un gran repertori, eh? Podríem al pròxim concurs fer-lo de paraules d'en Núñez.
6: I sanguis, li van llibre un sanguis en encorrell.
5: I sanguis.
6: Un sanguis, sí.
1: Companys, companyes, passem a la cinquena paraula, a veure si també té alguna variant de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, però abans farem un petit repàs als marcadors, per qui ens està escoltant des de casa. De moment tenim un quadruple empat, amb Palafolls, Premià, Canet i en Marçal. Així que la cosa està bastant emocionant, a veure Tordera, Calella, Malgrat, si ens animem amb aquest primer punt, o els demés us desmarqueu. Anem a la següent paraula i parlem de, atenció, limosna.
0: Uf.
1: Ningú diu res de moment. Jordi Pratsavalls, des de Palafolls, el primer...
0: No s'hi val buscar, eh?
3: No, busques res.
1: Primer i únic jo, de moment.
0: A veure, ara t'ho diré, si l'has buscat.
1: Jo sóc el presentador i la Gemma és la policia dels concursos.
0: Si és tope xunga, l'has buscat.
3: Bueno, jo us dic el que jo crec i després ja poder... D'allò si se'm diu que no, eh? Almoina...
1: Correcte! Molt bé, Jordi! Sí, Almoina. Segon punt, que se'n va cap a Palafolls. Aquesta era complicada.
0: Que no té tres, no, ja?
3: Dos punts.
1: Dos? Sí, aquí tinc apuntat dos, jo, sí? Que tinc, ja us dic, vaig amb un boli i un paper com els vells temps, eh? Però em puc equivocar, així que accepto qualsevol correcció.
0: Vinga. Agafa la calculadora.
1: Sí, després per fer el recompte final poder sí que la necessitaré. Vinga, família, anem a la següent paraula. Parlem de mimbre.
0: LOL, Martí, t'odio.
1: Marçal, Marçal tècnic de so. Primer, pots sumar el segon punt, a veure.
5: Bimet.
1: Correcte! Oh! Ostres, aquesta que si bé que seria doble punt, et diria. O sigui, jo no sabia ni què era un mimbre, la veritat. Ara quedaré com un cateto, però...
5: Bueno, és el cistell d'anar a buscar bolets. Mm. És aquella espècie...
1: Ah,
5: no és com una espècie de fusta estranya, no sé què, com un canyissar estrany.
1: Bueno, fet com de donar... Sí, sí, sí, ara, ara bueno, d'això, de bímet, sí, sí, correcte. Home, ara, a l'anar a buscar bolets, sempre és necessària, que sempre hi ha polèmica de si s'ha d'endur el típic cistell o hi ha gent que s'endú una bossa de plàstic. Així que, bueno, animem des d'aquí a fer el mètode tradicional. Vale, Marçal, et poses empat. Ojo que pot ser això un... el tapado, eh? Perquè primer concurs i ja ets un dels candidats a endur-te el trofeu de l'Ona Maresma.
5: Era un diamante en bruto aquí darrere la taula.
1: Ja, ja veig, ja, et farem participar.
5: I ho he dit en castellà, eh?
1: Exacte, ui, poder...
3: Quina seria no, la traducció, Marçal, de la frase feta aquesta? A veure, va, vinga, somriem-nos.
5: Mare de Déu, no ho sé.
0: Un diamant...
5: En brut, no, de fet, seria...
0: En brut, no? Sí. Un diamant ocult.
5: Un poc polit.
0: Poc polit, m'agrada poc polit. Sí, sí.
1: És una bona variant, eh?
5: Ets, però sóc un tio endreçat, eh? Poc polit, però un diamant poc polit, però endreçat.
6: Ets bruto, Marçal, o què? O no?
0: Bruto?
5: No, bueno, això hauria de dir la resta de mi, però jo diria que no ho sóc.
6: Vale, vale, vale.
1: Veurem, veurem, a veure si acaba perdent en Marçal i és molt bruto i poder l'haureu de deixar guanyar el proper concurs. Companys, anem a la següent paraula, a veure qui s'endú el següent punt, que la cosa està ajustada. Ens anem amb orilla. Gemma Palet, presentadora i conductora de l'Ona Maresma. A veure, quina paraula tens?
0: És que, clar, jo dic vora, clar, o sigui, jo li dic vora.

0: Sí, sí, sí, bueno, això també podria ser una altra paraula, eh? Vale, companys, companyes, torno a fer un repàs.
1: No, no, no cal comptar.
2: Sí? No, jo estic amb la Gemma, eh? Si voleu no comptar, podem seguir, eh?
1: No cal comptar, perquè si jo porto dos, en Pratzavalls en porta dos. No?
0: Ah, bueno, dic perquè em d'ompli temps, no?
1: Ah, vale. Doncs no, si vols no. Comptar, comptem.
0: No, no, no, pues passem a la següent paraula, vinga. La següent paraula és... borde.
1: Un altre cop?
0: Ai, l'he dit, aquesta?
1: Sí.
0: Ai, ai, ai, cert, cert, cert, cert, cert. Sort, sort de la Gemma que estàs aquí, aquí.
3: L'has dit, vale. Però pot tenir un altre significat, també t'ho dic.
0: Ja ha sortit el debat, però com no el tinc aquí, no vull... Ai. Em vull curar en salut, passarem a la següent. Ai, mare de Déu, aquí ja em fa tornar boig, aquests concursos.
4: Jo en tinc una, jo en tinc una, si voleu, eh? Ara em poso...
1: Vale.
4: Vale? Fiambrera.
1: Tothom la sap, eh?
0: A veure, qui us surt el primer? Perquè jo ara m'he despistat i veig molts jors aquí.
1: A mi em surt en Jordi Pratzavalls.
2: Sí.
0: Jordi Pratzavalls, a veure...
3: No hi ha en Jordi Duran, de tu company de Tordera, abans, potser?
1: No.
2: Ah, no, no, a mi em surt que jo ho he enviat després de tu.
3: Val, doncs a Carmanyola.
4: Exacte, exacte, molt bé, sí. Molt bé, Jordi.
0: Molt bé, molt bé. Sumarem, sumem aquí o què? Sumem, no?
1: Vale, va.
4: Sí, home, sí.
0: Vinga, un puntet cap a Palafolls, doncs. Anem a la següent paraula. I parlem de... juerga. Sergi de Calella. Atenció, juerga, què ens en dius?
5: Em tiro un triple, eh? Però a veure, jo entenc que és festa, no? No ho sé.
0: A veure...
1: Hi ha una paraula més acurada.
0: Aquí, sí, és una mica el que diu la Gemma. Hi ha una paraula com que s'adequa més... Et deixo... Estic jo teclejant, eh? No patiu. Sí, no te la puc donar per bona, que ho he buscat aquí. Però, bueno, està clar que té un significat molt similar. Passarem el rebot a Jordi Duran, des de Tordera, que ha dit el següent
2: sí.
0: Jo.
2: En tinc dos, però diré gresca.
0: Dius gresca, des de Tordera... I és correcte, molt bé, molt bé, Jordi. Ens estrenem aquí al concurs i encara estàs a temps de guanyar. Així que veurem si amb la següent paraula es fa possible. Anem a la següent paraula. Parlem de... matadero. Gemma Palet.
2: Uau, que ràpid ha anat la Gemma ara, eh?
0: Uf, si és que aneu com bales, eh? O sigui, he d'afilar aquí l'ull, que si veu, hauré de demanar al bar. A veure, Gemma, matadero, què ens dius?
1: Escorxador. No?
0: Correcte! Molt bé, Gemma! Sí, sí, sí, escorxador. Hòstia, no em fotis aquest baixón amb aquest yuhu. Ole, ara m'agrada. Aquí hem de posar-hi de la part. Molt bé, Gemma, et
1: 3.
0: Notifico que vas primera.
1: No notifiquis res, que això és amb la Hisenda.
0: Bueno, doncs tu, no t'ho notifico.
1: És broma. Sí, 3, no, ja, o...?
0: 3, correcte.
1: 3 puntets, molt bé, doncs m'ho apunto.
0: 1, 2, 3, exacte.
1: 1, 2, 3, encara em sobren dos dits.
0: Sí, a veure si arribes a la mà completa o et quedes amb els 3 dits. Anem a la següent, aviso. La següent és una miquet... Bueno, no dic res. La següent paraula és...
1: pavo. Pavo?
0: Gemma Palet, pavo a l'animal, eh?
1: Ah, pavo, gall dindi.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Anava a dir que aquesta era una miqueta més fàcil, però és que clar, ja aquí el concurs d'avui és versió llarga, per tant, el guanyador serà un just guanyador, eh? Anem a la...
1: Si vols t'ajudo, Martí, que jo tinc algunes preparades.
0: Ah, com vulguis, o si vols passa-me-les per WhatsApp, així pots participar tu també, i vaig dient la següent, tu mateixa.
1: No, a veure si no... tu, com vas tu de català i de barbarisme?

0: Què et sembla?
1: Vinga, som-hi.
2: Jo en tinc una, eh?
0: A veure, Dani, digues.
2: Anteojos.
0: Jo. Bueno, clar, no sé. Sí? No tinc el grup del WhatsApp. A veure. En Marçal, va. En Marçal ha escrit jo.
3: Pot ser a Clocalls? O a Cloculls, perdona.
2: No.
3: No.
1: Estava ben tirada, eh?
3: Però això és el dels cavalls. És el dels cavalls el que estàs dient tu? No.
0: No.
2: Andeus són...
0: Aquelles ulleres petites, no?
2: Exacte.
3: Ah, la de era Cervantes que importava?
0: Sí.
3: Com aquelles que anaven en el pont enganxades?
2: Sí.
3: Les del Morfeo de Matrix?
2: Exacte.
3: Ah, doncs no ho sé.
0: Com es diu?
2: Binocles.
0: Ah,
1: pensar que això era prismàtics.
0: No.
1: No? Crec que sí,
2: llargavistes, no?
1: Ah, yeah. Bueno, no dic res, doncs. No
2: m'he de posar... Però jo crec que són llargavistes.
1: A veure, deixa'm un moment.
2: M'he dit un triblet.
0: Està bé.
2: Busca binocle.
1: Molt bé. Doncs sí, correcte, Dani.
2: Vale, és que m'ha vingut aquí, en el cap. Ja està. I prismàtics són llargavistes, no?
0: Doncs ni idea. No en tinc ni idea.
2: O igual prismàtic és correcte, no sé.
0: Home, a mi em sona que prismàtic és correcte, no?
1: Els binocles són coneguts també com a ullera de llarga vista o llarga vistes i prismàtics. És a dir, que jo crec que és correcte de totes les maneres, eh? Ara no ens hem ficat aquí rigorosos, però a primera instància sembla així.
2: Però vull dir, binocles no són llarga vista, eh? No és un llarga vista, eh? Vull dir...
1: Doncs això haurem après, mira, una cosa més apresa aquí a l'Ona Maresma. Jo, veus, Dani, aquesta...
2: Portaven Cervantes, que deia en Marçal, Cervantes i d'aquesta penya, saps allò?
0: Va, en tinc una molt interessant, què us sembla?
2: Sí?
1: Vinga, llença.
0: Corbata. Ai, perdoneu, no. Disculpeu, estava distreta, volia dir pajarita.
2: Hòstia. Ara mateix no...
0: A veure què,
1: jo puc
0: ningú s'anima, eh?
1: Dic sí. Una, però saps... no, crec
0: digues,
1: que no,
0: digues,
1: eh?
0: Va. No cal, ja. Aquí, qui la sàpiga, no cal que passem pel WhatsApp.
2: No em ve el cap, ja. Ara.
1: Ja set?
0: No.
4: I corbatí?
0: Molt bé!
4: Sí?
0: Corbatí.
1: Carai.
4: Però el corbatí...
0: Penyal!
4: El corbatí no és la que és més curta que la corbata?
2: Exacte.
0: No. Crec que... Bueno, no ho sé, potser sí, però deixa'm que ho revisi. A veure, corbatí...
3: Existeix una corbata més curta? Com la corbata d'un joqui?
0: Em surt que és una pajarita, eh?
4: Doncs llavors és correcte.
0: Sí, em surt que és correcte. Doncs va, papilla.
5: Ostres.
0: Aquí dieu jo, així, tal qual, de forma
2: potito,
0: així...
2: Potito.
0: No, Dani.
4: Jo de petit li deien,
0: quasi.
4: Li deien sopes, no?
0: No.
4: No?
0: Té un altre nom.
3: Papetlla.
0: Papetlla?
3: Sona a català, sona a català.
5: Puré? No, no...
0: No, tampoc. Però aquesta és bona, eh? Martí, tens idea?
1: No, és com que em vol sonar molt, o sigui, però no em ve res.
3: La tinc. Farinetes?
0: Molt bé!
1: Sí, que bona, que bona.
0: Molt bé, superbé. Doncs què fem? Fem una última o...
1: Ah, no sé, jo ara ja he perdut el fil del concurs, el que tu manes, Gemma.
0: Doncs va, si voleu, anem a fer el repàs a la pregunta del dia i seguim avançant, molt bé. Ah, per cert, qui ha guanyat? Clar, al final ens hem perdut, no?
1: Tu has guanyat amb 4 punts, seguida de Palafolls amb 2 i en Marçal amb 2, també.
0: Ah, molt bé, doncs gràcies. Perfecte, Martí, doncs com sempre ens escoltem amb aquest concurs la setmana que ve, que serà l'últim de la temporada, eh? Aquest concurs de barbarismes. Fins ara.
1: Adeu, fins ara.
0: Vinga, som-hi, repassem la pregunta del dia. Des de Malgrat, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
5: Doncs avui us estem preguntant si creieu que al Maresme les persones LGTBI+ poden mostrar-se tal com són amb normalitat. I teníem tres opcions. La primera és sí, sense problemes, que l'ha votat el 50% de la nostra audiència. La segona opció, depèn del lloc, també l'ha votat un 50%. I l'última opció, que ha sigut la que ningú ha votat, que és encara no. Per
0: molt
5: tant,
0: bé.
5: Doncs està tot igualat.
0: Molt bé, Javi.
5: Sense problemes, depèn del lloc.
0: Molt bé, doncs gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Vinga, nou episodi musical amb en Sergi Ferrer. Avui ens parla de Linària, una banda de Vilassar de Mar formada per quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. Endavant, Sergi.
1: Avui parlem d'una banda jove. Anem cap a Vilassar de Mar per parlar de Linària.
2: I que la neu és el sol.

L'Inari és una banda de Vilassar de Mar formada per la Bruna, la Júlia, en Biel i l'Edna, quatre joves músics que es van conèixer durant els anys de batxillerat al Maresme. El projecte neix de manera molt natural, compartint estones, cançons i inquietuds musicals, fins que decideixen crear un espai propi on desenvolupar les seves composicions i construir-les conjuntament.

Els primers passos de l'INARI arriben l'any 2021, quan comencen a aparèixer les primeres oportunitats per actuar en directe. És en aquest moment quan el grup pren forma definitiva i amplia la seva formació amb la participació d'altres músics com l'Eloi Salat i l'Eulàlia Figueres, que contribueixen a enriquir el seu so sobre l'escenari. Amb les primeres actuacions també arriba la necessitat de donar forma a les cançons que havien anat creant durant els anys anteriors. Amb ganes de fer un pas més, la banda es presenta al concurs Desconnecta, una experiència que els permet començar a enregistrar les seves primeres maquetes i donar-se a conèixer.

Un dels aspectes més destacables de la seva trajectòria és l'esperit autogestionat que acompanya el grup des del principi i sense disposar de grans recursos decideixen assumir ells mateixos bona part del procés de gravació i producció, que això anirà definit també pel seu gènere musical, comptant també amb l'ajuda de diversos amics i aprofitant l'experiència com a una oportunitat d'aprenentatge. Més enllà dels membres que apareixen habitualment sobre l'escenari, Linari entén el grup com una comunitat oberta, formada també per totes aquelles persones que han contribuït d'alguna manera al projecte.

El primer material publicat arriba l'any 2020 amb els senzills Sincera i Juliol, entre parèntesis, Sorra. Dos temes completament diferents un de l'altre. El primer perquè estaríem parlant d'un pop urbà i el segon d'un pop més indie. Això sí, aquestes dues cançons serveixen com a primer contacte amb el projecte i reflecteixen les primeres composicions del grup en una etapa inicial, quan encara estaven consolidant la seva formació i el seu espai creatiu.

I després d'aquesta primera etapa de senzills i de creixement com a banda, canvien completament de registre i fan un pas endavant amb la publicació del seu primer àlbum, Està per definir, del 2022. Aquest treball recull el conjunt de les idees i cançons desenvolupades durant els anys previs i es converteix a la primera gran carta de presentació del grup.

De fet, l'àlbum mostra una evolució clara respecte als primers senzills, consolidant el projecte i posant en valor el procés d'autoproducció que la banda ha anat desenvolupant des del principi. És un disc que recull diferents etapes personals i creatives del grup i que marca un punt important dins la seva trajectòria.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències, perquè aquí hi ha molta cosa que explicar. L'estil de Linària es pot emmarcar principalment dins l'indie pop català contemporani. Lo de indie, sobretot, és per això de l'autoproducció que realitzen ells des d'un principi, però també amb una clara voluntat d'experimentar i d'escapar de fórmules massa rígides. Tot i que els seus primers temes presenten alguns elements propers al pop urbà modern, com l'ús puntual d'autotune o determinades produccions més minimalistes, el grup evoluciona ràpidament cap a una proposta molt més orgànica i rica instrumentalment.

Una de les característiques més evidents és el protagonisme de les guitarres acústiques, que sovint actuen com a columna vertebral de les cançons, a diferència d'altres bandes de pop més orientades als riffs o a la producció electrònica. Linari acostuma a construir els seus temes a partir de ritmes suaus, harmonies vocals i una instrumentació que va creixent progressivament.

Un altre element molt interessant és la varietat instrumental. Tot i a partir d'una base relativament senzilla de guitarra, baix, bateria i teclats, les seves cançons incorporen sovint instruments poc habituals dins del pop convencional, seccions de vent, violins, violoncels, xilòfons o petites capes orquestrals que porten color i profunditat als arranjaments. Aquesta tendència a barrejar instruments de cambra amb estructures de pop modern té certa relació amb el que sovint s'anomena el gènere del pop barroc, un subgènere que van popularitzar a grups com The Beatles durant la seva etapa més experimental i que posteriorment han recuperat nombroses bandes indie. En cançons com Descosits també es poden apreciar recursos propers al que en música tècnica s'anomena Mickey Mousing, que és una tècnica que consisteix a fer que la música acompanyi o imiti directament allò que està explicant la lletra, suggerint l'emoció del moment o simplement el títol de la cançó. El terme prové dels dibuixos animats clàssics, Mickey Mouse, per exemple, de fet, d'aquí ve el nom, però continua sent un recurs molt utilitzat per reforçar determinades sensacions dins una composició. En el cas de Descosits, el so de com els fils es van descosint mica en mica va avançant la cançó. Escolteu.

Aquí ho heu escoltat, com l'arpa fa aquest so de com si els fils s'estiguessin descosint, de fet, aquest Mickey Mousing, bueno, que m'ha semblat a mi. Pel que fa referents, la seva música pot recordar en alguns moments a bandes com Bon Iver, per l'ús de les harmonies i les textures vocals, Fleet Foxes, per la riquesa coral, o The Lumineers, pel protagonisme dels instruments acústics. Dins l'escena catalana també poden connectar amb la sensibilitat de Joan Colomo, Ginestà o El Petit de Calaril, especialment per aquesta combinació d'intimitat, experimentació i cura pels arranjaments. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret Fleet Foxes.

0: En definitiva, l'Inaria representa una manera molt actual d'entendre l'indie pop, cançons delicades però ambicioses, harmonies vocals molt treballades, instrumentacions sorprenents i una voluntat constant de donar personalitat pròpia a cada tema, evitant que cap cançó soni exactament igual que l'anterior. Ens retrobem la setmana que ve amb l'últim episodi de la temporada i ja us avanço que serà un episodi doncs, molt especial que servirà perquè vosaltres, oients, podeu conèixer millor els gustos musicals dels locutors i locutores de l'Ona Maresme. No us dic res més. Fins una altra.
1: Recta final del programa d'avui dimarts. Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella, sobre una nova edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella, que arrencaran aquest dimecres 1 de juliol, és a dir, demà. Granyó ens explica com va néixer aquesta iniciativa, quins jocs i activitats complementàries s'hi duran a terme i també quin impacte tenen aquests esdeveniments a la vida social de la ciutat i també doncs, a l'activitat turística de Calella. Endavant, Sergi.
0: Molt bé, doncs avui parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Esplai de Calella. Josep Maria, què tal, com estàs?
2: Molt bé, enfeinat, esperant les vacances, però aquí les vacances no són fins a l'agost. Fins al 31 de juliol estarem treballant i fent activitats.
0: Molt bé.
2: L'agost per descansar.
0: I la calor, què tal? Anar fent?
2: Bé, aquí per sort estàs fresquet aquí a l'Esplai, no? Però sí, el carrer sí. fa calor. A mi m'afecta sobretot el que és la humitat, no? La calor no massa, i el fred tampoc, però la humitat sí. Però bueno, ho resistim, som una generació forta.
0: Avui m'agradaria parlar amb tu sobre aquesta nova iniciativa. Bueno, nova no, perquè ja la porteu fent doncs, un temps, que són els Jocs d'Estiu. Sí. Parla'm una mica de com neix aquesta idea.
2: Vale. Bueno, aquesta idea va néixer en una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que organitzàvem el que és la Marató, les Olimpiades, clar, les Olimpiades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs i i així no perdem una mica el ritme, no? Claro, fer unes Olimpiades cada any pues no era massa adequat, no? No era massa bona idea, però entre Olimpiada i Olimpiada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, pues fer aquests Jocs d'Estiu em va semblar bé. I és una iniciativa que va néixer de Martí Barrera, que nosaltres la vam agafar, i mira per on hi és la tercera, els tercers Jocs d'Estiu, perquè l'any que ve ja correspon a l'Olimpiada.
0: Correcte. Parla'm una mica de... Comencen demà els Jocs de estiu. Parla'm una mica d'aquest planning que teniu, quins esports o jocs fareu, si hi haurà alguna cosa quelcom complementari com serien, no sé, actuacions o jocs extra. Parla'm una mica d'aquesta previsió.
2: Sí, perfecte. Mira, nosaltres, claro, fem uns jocs una mica a la nostra mida, perquè a vegades dius només es fan jocs esportius, es fa l'activitat esportiva i prou. No, nosaltres tenim que buscar també altres coses perquè la gent hi participi més, no? Per qual aquests jocs estan repartits pel matí una selecció de jocs adequats per la gent gran i per la tarda, pues, no sé, diversió, i música i ball i menjar. També per no cansar la gent, també dintre d'aquest programa fem diferents varietats, no? Per exemple, dius, bueno, això començarà el dia 1, no? El dia 1, que és dimecres, perquè nosaltres sempre aquests jocs els fem entre l'1 i el 7 de juliol, caigui el que caigui, no? El dia que caigui. I el 7 de juliol és l'últim dia perquè també nosaltres som, potser, únics a Catalunya de fer les festes de Sant Fermín, Però, bueno, mira, per exemple, el dimecres dia 1, que és quan comencen, del matí fem activitats esportives, que en aquest cas, com que hi ha bastants apuntats inscrits, fem petanca exclusivament al Passeig Puigverd. Durant tot el matí fem la petanca al Passeig Puigverd, no? Que, per cert, intervenen gens de diferents pobles, no? Des de Caldes de Malavella, o grups de millor de Sant Pol, Canet, etcètera, no? I per la tarda fem... aquest dia fem pícnic. Què vol dir fer pícnic, no? Que em refereixo que la gent es porta el menjar. Vull dir, nosaltres muntem les taules i la gent es porta el menjar, es porta el beure, però vull dir que ens ho fem una mica en plan familiar. I també actua, també barregem de que actua gent d'aquí, per exemple, com que fem activitats, també els donem l'oportunitat que participin artísticament. I aquest dia, doncs, hi intervé les sardanes i les sevillanes. Faran com una exhibició, aproximadament d'una hora, tal i que qual. I a l'acabar aquesta exhibició, doncs, berenarem o menjarem el que han portat i després ja ball amb professional. Vull dir que aquí, en aquest cas, vindrà un tal Jordi Vila, un cantant, i farem ball doncs, fins a les 9 o les 10 de la nit. Quan... El dia...
0: No, és per comentar-te, bàsicament, que almenys el nom de l'activitat, que es diu Jocs d'Estiu, entenc que hi ha una cosa que ara m'acabes d'explicar què feu més els altres dies, però el que sí que et volia preguntar és, clar, el mencionar Jocs d'Estiu és una activitat, un cicle que es fa a l'estiu, clar, no us preocupa el concepte de la calor, que és algo que, bueno, que la gent doncs, li està preocupant molt, no? Que el fet de fer activitat a l'aire lliure, la calor pugui ser algo perjudicial?
2: Sí, el que hem procurat també és intentar fer-ho amb puestos amb els que la calor sigui més suportable, no? Quasi totes les activitats es fan al Passeig Puigverd. L'any passat es feien també a la plaça Catalunya, però a la plaça Catalunya sí que potser hi ha més graus, en aquest sentit, no? Perquè hi ha menys ombra, no? Aquí ho fem la majoria al Passeig Puigverd. Sí, fem alguna altra activitat també a lo que és al pavelló, i algo que fem també a lo que és a la fàbrica Llobet, no? Però la gran majoria d'això els fem al Passeig Puigverd. I és increïble, no? Passeig Puigverd, vull dir, fer les coses, perquè ho fem davant del monument a la Sardana, no? L'ombra que produeixen els plataners et baixa la temperatura 3 o 4 graus, no?
0: Sí, tant.
2: A més, claro, ens hidratarem, tal i que igual, i no fem esports d'esforç, no? Ja n'hem eliminat alguns, com pot ser, a la millor, atletisme, etc., perquè a la millor requeria un esforç una mica més fora de lo normal. Ja busquem una mica d'esports que siguin bastant tranquils, com pot ser la petanca, o com pot ser les bitlles, o com pot ser els jocs de taula. Per què? Perquè d'alguna forma tampoc puguem suportar millor la calor.
0: De fet, el Passeig Manuel Puigverd jo diria que té una aura màgica, no? Perquè a l'estiu no fa tanta calor, perquè passa a més un airet, no? Que dona molt de gust. Demanaria si pots seguir explicant-me una mica aquesta programació que teniu d'una manera més resumida, perquè si no el temps, Josep Maria, se'ns pilla a sobre.
2: Passa, no? Vale. Mira, el dijous, que és el dia 2 del 7, també, aquí també és Passeig Puigverd i Tomàs Claramunt, que fem les Villes Catalanes. I també fem pícnic, amb el que la gent porta el menjar, i després participa Ball en Línia i també Mamma Mia, que és una cantant, a l'hora del ball. Ens anem el divendres. El divendres ja comencen les revetlles, no? La revetlla vol dir que hi haurà un servei de bar i de restaurant, Aquí hi haurà tiramar, cartars, tenis taula... Tenis taula es fa a la fàbrica Llobet i també hi ha una participació interior de musical Vora Mar i després també fem ball amb Mari Muñoz, vull dir que tot això acaba amb ball. Després, els dissabtes només tenim participació pel matí al pavelló municipal, que ens l'ha cedit també l'Ajuntament, amb el que hi ha un campionat de Newcom entre diferents poblacions. A la tarda no hi ha res perquè coincideix amb altres activitats. Nosaltres tornem a iniciar les activitats esportives el dilluns dia 6, no? Amb el que hi haurà doncs, dominó, escacs, rumi, també hi ha el Passeig Puigverd, i després per la tarda hi ha revetlla amb una exhibició de dansa del ventre i també la participació d'un cantant que és Sergi Bullig, o sigui, com pots comprovar, tot acaba amb música i ball. I l'últim dia, que és el dimarts 7 del 7, aquí farem l'entrega de premis, farem també una revetlla, amb el que hi haurà un servei de bar i restaurant, i després celebrarem Sant Fermín amb un encierro, hi haurà un toro, no és veritat, lògicament, no? Un toro, i després farem el ball amb Sònia. Ja serà la despedida del que són els Jocs d'Estiu amb una gran revetlla fins a altes hores de la madrugada, de la matinada.
0: Clar, això és una activitat dedicada a la gent gran, però entenc que tothom és benvingut aquí, és a dir, que qui vulgui apropar-s'hi, doncs també pot donar suport.
2: Clar. Sí, no, perquè la venda de lo que són els tíquets pel veure i pel menjar seran venda lliure i al mateix preu, no, no marquem diferències entre gent que sigui sòcia de Calella Marxa o de l'Esplai, sinó que podrà intervindre tothom. Això ho permet també fer el Passeig Puigverd. Això, hem intentat fer aquesta apertura a gent de que no sigui integrada en aquestes dues associacions fora del Passeig Puigverd. Però el Passeig Puigverd és fantàstic perquè és una zona de pas, m'entens? I els estrangers donen una volta, veuen ambient, passen per allà, s'animen, es contagien d'aquesta alegria i s'incorporin. I hi ha un percentatge cada vegada més elevat de gent que participa de la nostra festa. Imagina't Sant Fermín, Sant Fermín hi ha gent que ha nascut a Navarra, doncs que ja ho sap que la fem, m'entens? I a més, tots anirem de blanc i anirem amb els mocadors vermells. O sigui que són festes participatives en les que intervé i participa tothom.
0: Per acabar, Josep Maria, abans has comentat que també us ve gent de fora a fer aquestes activitats. Creus que això és una oportunitat per incrementar el turisme aquí a Calella, que vingui gent de fora doncs, a conèixer la ciutat?
2: Per supost que sí, vull dir, jo em llançaria en aquest sentit de que està molt bé les iniciatives que hi ha d'esport de joventut i de joves, però vull dir, el que nosaltres puguem aconseguir que cada vegada vingui gent de mitjana edat o gent gran a participar de les nostres festes és bo pel poble, perquè a més econòmicament gastem més la gent gran que no la joventut, no? Perquè potser no tenen el poder econòmic que pugui tindre més aviat la gent gran, no? Lògicament, això potencia el turisme i potència moltes coses, a més que sabem el que la gent gran desitja, no? Menjar, passar-ho bé, oblidar-se dels seus problemes, fer-ho a l'aire lliure i aleshores que nosaltres ja ho fem, que ja són les 7, les 8, les 9, ja tampoc ja no fa la calor que fa al migdia.
0: Molt bé, doncs Josep Maria, que vagi molt bé, molta sort amb aquests jocs d'estiu, una mica panem et circenses, no? Allò que feien a Roma, no? Festa i menjar, doncs aquests 7 dies, que doncs vagin molt bé, que siguin bueno, que us ho passeu molt bé tots, que gaudiu d'aquests jocs i que, bueno, que tingueu un gran ambient.
2: Gràcies, jo pues, repeteixo, invitem a tothom que vulgui vindre, tant al matí si vol practicar l'esport i per la tarda si vol participar de la nostra festa. De l'1 al 7 de juliol, exceptuant el diumenge que hi ha altres activitats no organitzades per nosaltres, estan invitats a que vinguin i participin amb nosaltres.
1: Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Tornem demà. Que passeu una bona tarda. Adéu.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Les patinadores de Palafolls tanquen una temporada d'èxit a la Copa Catalunya de Trema. El patinatge artístic de Palafolls ha viscut un cap de setmana intens i emotiu amb la participació de 6 de les seves esportistes a la Copa Catalunya, la competició superior de la modalitat de lliure que ha tingut lloc a la població de Trema, al Pallars Jussà. Aquesta cita representava la culminació del rànquing definitiu de la temporada, on les representants locals havien aconseguit el seu passi gràcies a l'esforç i la constància demostrats en les competicions puntuables prèvies. La representació palafollenca ha estat encapçalada per Judit Garriga i Martina Roldán, que han competit al nivell 7, seguides d'Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i Aina Cañizares, que ho han fet en el nivell 6. Totes elles s'han enfrontat a la disciplina de lliure, on han hagut d'executar programes coreogràfics que combinaven música, salts i piruetes de gran dificultat tècnica sota el sistema de competició Roller Arcat. Tot i la calor, els nervis i l'alt nivell de la competició no van permetre en alguns casos assolir les actuacions exactes de les patinadores que les patinadores desitjaven. Des del club local s'ha subratllat que el simple fet d'arribar a aquesta gran final ja és un gran premi i un èxit absolut a la feina feta durant tot l'any. Més enllà dels resultats de la pista, la jornada també ha servit per reforçar els vincles entre patinadores, familiars i equip tècnic. I malgrat lliurarà els 46 pisos socials just d'aquí 10 dies. Després de mesos d'incertesa i d'una llarga espera per les famílies adjudicatàries, l'Ajuntament de Malgrat ha confirmat finalment la data de lliurament dels 46 habitatges de lloguer social situats entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Segons avança el consistori, serà el proper divendres dia 10 de juliol. Aquest anunci posa punt i final a tot un procés marcat pels retards tècnics que havien mantingut l'edifici buit, tot i que estava ja acabat des de fa 7 mesos. El cronograma de l'entrada dels llogaters s'ha desencallat aquesta mateixa setmana. Segons el calendari previst, el consistori recepcionarà avui l'edifici. A partir d'aquest moment, l'empresa concessionària Visorent disposarà de 8 dies per realitzar les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris, garantint que la instal·lació estigui a punt per als nous residents. L'entrega de les claus arriba després d'un historial de demores significatives, tot i que els pisos es van adjudicar el mes de novembre passat. La manca d'un transformador elèctric va impedir que les famílies hi poguessin entrar a viure. Aquesta situació va generar una gran preocupació entre els adjudicataris, molts dels quals es troben en situació de vulnerabilitat en contractes de lloguer actuals a punt d'expirar. Finalment, els habitatges van disposar de llum a finals del mes de maig i en les darreres setmanes s'han completat els tràmits per la contractació dels serveis comuns i les certificacions d'obra. Aquesta primera promoció d'habitatge protegit a Malgrat consta 12 pisos d'un dormitori, 22 de dues habitacions i 11 més de 3 dormitoris i 2 habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els preus del lloguer, que inclouen ja taxes i despeses de comunitat, oscil·len entre els 293 euros pels habitatges més petits i els 615 per als de 3 habitacions amb aparcament. És tot a la una i tornem amb l'informatiu del migdia amb tota l'actualitat de la jornada.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Això significa que tens l'oportunitat d'aconseguir un nou premi si escoltes la ràdio. Atenció, però, perquè abans el que toca fer és solucionar el repte d'ahir, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort, simplement per parlar-nos d'una festa que vam viure aquest cap de setmana a Palafolls. Quin era el seu títol? Doncs la resposta era el Fem Palafolls. Proposta que tots heu encertat i que una guanyadora, doncs arriba aquest gran premi. És l'Helènia Baltrons. Helènia, ja pots passar per la ràdio a buscar el teu premi i poder-lo gaudir aquest estiu. Nosaltres ara ja encarem la pregunta i el repte d'aquesta tarda de dimarts. Avui pots aconseguir un lot de productes de la farmàcia Polo del nostre municipi, una de les grans farmàcies que tenim al nostre municipi, òbviament, on hi trobaràs de tot, diferents serveis i, el que és més important per mi també, un gran tracte de les persones que hi ha darrere el taulell. Consulta'ls, vés-los a veure, que de ben segur et tractaran d'allò més bé. I avui un de vosaltres es pot emportar una panera de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, amb una senzilla pregunta que té molt a veure amb els jocs de taula i amb aquells jocs de taula tradicionals, el joc de l'oca. Atenció, pregunta: quantes caselles té en total el tradicional joc de l'oca? Cap inventiva, aquell, el de sempre, el que tots tenim a casa, que hi ha l'oca per una banda i el parxís per una altra. Però, en total, quantes caselles té el tradicional joc de l'oca? Si participes amb nosaltres i ens dones la resposta correcta, demà hauràs d'esbrinar si t'ha tocat.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De Gorra Express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a Bonpreuesclat.com.

0: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
1: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
0: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
1: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 30 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls destacant el taller de currículum per joves que es farà aquesta tarda a Can Batlle. En teniu tota la informació a través de les xarxes socials de Can Batlle o també trucant a l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament de Palafolls.
0: No t'ho perdis.
1: Seguirem avançant, girem plana i ens quedem també amb les propostes culturals al municipi de Malgrat de Mar, que avui organitza una campanya de donació de plasma. Serà des de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre a l'Arxiu Municipal. I de Malgrat de Mar també destacarem que aquest cap de setmana arriba una nova edició del Nomad Festival. Serà al Parc Francesc Macià del 3 al 5 de juliol. Més activitats ara al municipi de Pineda. Aquest pròxim divendres hi ha una nova proposta del Juguem, descobrim jocs de taula, una activitat per totes les edats a càrrec de l'Albert Escaiola que es farà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Cal inscripció prèvia, però la participació és gratuïta. I de Pineda també hem de parlar de l'Estiueja't, la programació d'estiu al municipi veí. Aquest divendres hi ha tribut a Hombres G. Serà gratuït a partir de les 10 del vespre a Plaça Espanya. I dins l'Estiueja't també tindrem el concert de The Humphries Quartet. Veus a capella aquest dissabte a Can Comas, des de les 8 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant. Anem ara fins al municipi de Calella. En aquest últim dia del mes de juny apuntarem a l'agenda que a partir de 7:45 del vespre a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres hi haurà la conferència Fotofilm i Calella, 60 anys d'història compartida, a càrrec de Josep Lluís Fillat, Josep Maria Colomer, Quim Botell i Toni Cairós, amb la presentació a càrrec de Jordi Ten i Figueres. Més propostes ara al municipi de Tordera, que demà dimecres comença amb les activitats del Festival Multipolar, un espectacle de narració oral que demà es farà al Parc de la Mollera des de les 9 del vespre amb participació gratuïta. A més, recordar-vos que dijous comencen les propostes de gastronomia i bona música en directe de l'Altre Claver, a la plaça Miquel Martí i Pol, des de les 10 del vespre. A part, també divendres comencen les festes de l'urbanització de Sant Daniel amb diferents propostes o pel cap de setmana. Destaca que dissabte hi haurà caminada i tardeo amb Associació de Dones Tordarenques, una proposta que es farà al Parc de la Mollera des de 6:45 de la tarda amb inscripció prèvia de 8 o 10 euros.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquest dijous, com sempre, a partir de 8:45 del vespre, amb l'actuació de Marc Anglarill. I acabarem destacant que aquest cap de setmana celebren les festes del barri de Quatre Vents. Diferents programacions, per petits i per grans, entre el divendres i el dissabte, organitzat per la mateixa entitat de veïns.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Això significa que tens l'oportunitat d'aconseguir un nou premi si escoltes la ràdio. Atenció, però, perquè abans el que toca fer és solucionar el repte d'ahir, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort, simplement per parlar-nos d'una festa que vam viure aquest cap de setmana a Palafolls. Quin era el seu títol? Doncs la resposta era el FEM Palafolls. Proposta que tots heu encertat i que una guanyadora, doncs arriba aquest gran premi. És l'Helènia Baltrons. Helènia, ja pots passar per la ràdio a buscar el teu premi i poder-lo gaudir aquest estiu. Nosaltres ara ja encarem la pregunta i el repte d'aquesta tarda de dimarts. Avui pots aconseguir un lot de productes de la farmàcia Polo del nostre municipi, una de les grans farmàcies que tenim al nostre municipi, òbviament, on hi trobaràs de tot, diferents serveis i, el que és més important per mi també, un gran tracte de les persones que hi ha darrere el taulell. Consulta'ls, vés-los a veure, que de ben segur et tractaran d'allò més bé. I avui, un de vosaltres es pot emportar una panera de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, amb una senzilla pregunta que té molt a veure amb els jocs de taula i amb aquells jocs de taula tradicionals, el joc de l'oca. Atenció, pregunta. Quantes caselles té en total el tradicional joc de l'oca? Cap inventiva, eh? Aquell, el de sempre, el que tots tenim a casa, que hi ha l'oca per una banda i el parxís per una altra. Però, en total, quantes caselles té el tradicional joc de l'oca? Si participes amb nosaltres i ens dones la resposta correcta, demà hauràs d'esbrinar si t'ha tocat.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
5: Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: This is David Guetta.

0: El Mosca es farà al teatre amb 6 grups joves. El proper dissabte, dia 11 de juliol, arribarà la nova edició del concurs de música Jove Mosca a Palafolls. L'esdeveniment d'enguany arriba amb una vitalitat renovada, registrant una xifra rècord de fins a 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior, la de l'any passat, i que també consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i del teixit cultural del territori. La jornada musical presentarà una novetat que és molt destacada pel que fa a l'espai, ja que es traslladarà dins el teatre del nostre municipi. Aquest canvi respon bàsicament a una petició directa de la comissió de l'Alterfesta, que està formada pels joves del nostre municipi, amb l'objectiu de millorar l'experiència i el desenvolupament de tot aquest concurs. Les portes del recinte obriran a les 8, donant inici a una vetllada que es preveu que s'allargui fins ben entrada la matinada. Ho explica l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: La novena edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre, doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant, doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda, i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de la tarda, com deia, fins a les 3:15 de la nit.
0: Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari del teatre per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, de Jader, de Runout, de Now, de Indubio i també de La Mosca Band. Són projectes novells, integrats per nois i noies joves, que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena.
1: Com a element comú de tots aquests grups, podem dir que, evidentment, són grups novells, que de nois, noies joves que estan començant el seu projecte musical, que tots tenen temes, o la majoria de temes que tenen són en català, i evidentment, doncs, tenen directes, doncs, amb tota la seva posada en escena, que és el que ens mostraran l'11 de juliol al Teatre de Palafolls. Per acabar aquesta jornada, doncs, hem convidat en DJ Sendo, que és un DJ de renom aquí al nostre país, i bueno, doncs, per acabar de manejar-ho tot amb una mica de festa per tothom, no? Tant pels grups que han participat, com per les entitats, com pels joves assistents, etcètera, etcètera.
0: Totes les bandes competiran per dos reconeixements oficials. D'una banda, el premi del jurat i també el premi del públic. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i com a principal atractiu tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Alterfesta durant les nits de concert de la Festa Major de Palafolls d'enguany, el mes de setembre. Com a colofó festiu a la competició del Mosca, el reconegut, com escoltaran, DJ Sendo, s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i els èxits internacionals, adreçada tant als músics participants com també al públic assistent aquest proper dia 11 de juliol al teatre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de The Gorra Express a Ràdio Palafolls. Això significa que tens l'oportunitat d'aconseguir un nou premi si escoltes la ràdio. Atenció, però, perquè abans el que toca fer és solucionar el repte d'ahir, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort, simplement per parlar-nos d'una festa que vam viure aquest cap de setmana a Palafolls. Quin era el seu títol? Doncs la resposta era el Fem Palafolls. Proposta que tots heu encertat i que una guanyadora, doncs arriba aquest gran premi. És l'Helènia Beltrons. Helènia, ja pots passar per la ràdio a buscar el teu premi i poder-lo gaudir aquest estiu. Nosaltres ara ja encarem la pregunta i el repte d'aquesta tarda de dimarts. Avui pots aconseguir un lot de productes de la farmàcia Polo del nostre municipi, una de les grans farmàcies que tenim al nostre municipi, òbviament, on hi trobaràs de tot, diferents serveis i, el que és més important per mi també, un gran tracte de les persones que hi ha darrere el taulell. Consulta'ls, vés-los a veure, que de ben segur et tractaran d'allò més bé. I avui, un de vosaltres es pot emportar una panera de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, amb una senzilla pregunta que té molt a veure amb els jocs de taula i amb aquells jocs de taula tradicionals, el joc de l'oca. Atenció, pregunta. Quantes caselles té en total el tradicional joc de l'oca? Cap inventiva, eh? Aquell, el de sempre, el que tots tenim a casa, que hi ha l'oca per una banda i el parxís per una altra. Però, en total, quantes caselles té el tradicional joc de l'oca? Si participes amb nosaltres i ens dones la resposta correcta, demà hauràs d'esbrinar si t'ha tocat.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De Gorra Express.
4: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
5: De Gorra.
4: De Gorra.
6: De Gorra.
4: Amb Ràdio Palafolls.

0: Snap.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93-762-0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Això significa que tens l'oportunitat d'aconseguir un nou premi si escoltes la ràdio. Atenció, però, perquè abans el que toca fer és solucionar el repte d'ahir, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort, simplement per parlar-nos d'una festa que vam viure aquest cap de setmana a Palafolls. Quin era el seu títol? Doncs la resposta era el FEM Palafolls. Proposta que tots heu encertat i que una guanyadora, doncs arriba aquest gran premi. És l'Helènia Baltrons. Helènia, ja pots passar per la ràdio a buscar el teu premi i poder-lo gaudir aquest estiu. Nosaltres ara ja encarem la pregunta i el repte d'aquesta tarda de dimarts. Avui pots aconseguir un lot de productes de la farmàcia Polo del nostre municipi, una de les grans farmàcies que tenim al nostre municipi, òbviament, on hi trobaràs de tot, diferents serveis i, el que és més important per mi també, un gran tracte de les persones que hi ha darrere el taulell. Consulta'ls, vés-los a veure, que de ben segur et tractaran d'allò més bé. I avui un de vosaltres es pot emportar una panera de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, amb una senzilla pregunta que té molt a veure amb els jocs de taula i amb aquells jocs de taula tradicionals, el joc de l'oca. Atenció, pregunta: quantes caselles té en total el tradicional joc de l'oca? Cap inventiva, eh? Aquell, el de sempre, el que tots tenim a casa, que hi ha l'oca per una banda i el parxís per una altra. Però, en total, quantes caselles té el tradicional joc de l'oca? Si participes amb nosaltres i ens dones la resposta correcta, demà hauràs d'esbrinar si t'ha tocat.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra Express.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
3: Dia a dia. Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: L'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. A finals del mes de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per tal de finiquitar les obres que financia arreu del continent. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que ja estan pràcticament enllestits, a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demà a demanar aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els nous habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'ha signat final d'obra i dedicarem aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions i un bany, així com també un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just avui començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i també a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost de 3 milions d'euros, dels quals Europa financia prop d'un milió. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així també reduir la part municipal, la seva aportació doncs en les obres. Tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció per als habitatges de protecció oficial, que tampoc ja és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la propera tarda.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Això significa que tens l'oportunitat d'aconseguir un nou premi si escoltes la ràdio. Atenció, però, perquè abans el que toca fer és solucionar el repte d'ahir, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort, simplement per parlar-nos d'una festa que vam viure aquest cap de setmana a Palafolls. Quin era el seu títol? Doncs la resposta era el Fem Palafolls. Proposta que tots heu encertat i que una guanyadora, doncs arriba aquest gran premi. És l'Helènia Baltrons. Helènia, ja pots passar per la ràdio a buscar el teu premi i poder-lo gaudir aquest estiu. Nosaltres ara ja encarem la pregunta i el repte d'aquesta tarda de dimarts. Avui pots aconseguir un lot de productes de la farmàcia Polo del nostre municipi, una de les grans farmàcies que tenim al nostre municipi, òbviament, on hi trobaràs de tot, diferents serveis i, el que és més important per mi també, un gran tracte de les persones que hi ha darrere el taulell. Consulta'ls, vés-los a veure, que de ben segur et tractaran d'allò més bé. I avui un de vosaltres es pot emportar una panera de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, amb una senzilla pregunta que té molt a veure amb els jocs de taula i amb aquells jocs de taula tradicionals, el joc de l'oca. Atenció, pregunta: quantes caselles té en total el tradicional joc de l'oca? Cap inventiva, eh? Aquell, el de sempre, el que tots tenim a casa, que hi ha l'oca per una banda i el parxís per una altra. Però, en total, quantes caselles té el tradicional joc de l'oca? Si participes amb nosaltres i ens dones la resposta correcta, demà hauràs d'esbrinar si t'ha tocat.
2: Ja pots participar al Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: Gorra Express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls s'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
4: Ràdio Palafolls.
3: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
4: Escoltes...
3: Ràdio Palafolls, al 107.7
4: FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 30 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls destacant el taller de currículum per joves que es farà aquesta tarda a Can Batlle. En teniu tota la informació a través de les xarxes socials de Can Batlle o també trucant a l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament de Palafolls.
0: No t'ho perdis.
1: Seguirem avançant, girem plana i ens quedem també amb les propostes culturals al municipi de Malgrat de Mar, que avui organitza una campanya de donació de plasma. Serà des de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre a l'Arxiu Municipal. I de Malgrat de Mar també destacarem que aquest cap de setmana arriba una nova edició del Nomad Festival. Serà al Parc Francesc Macià del 3 al 5 de juliol. Més activitats ara al municipi de Pineda. Aquest pròxim divendres hi ha una nova proposta del Juguem, descobrim jocs de taula, una activitat per totes les edats a càrrec de l'Albert Escaiola que es farà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Cal inscripció prèvia, però la participació és gratuïta. I de Pineda també hem de parlar de l'Estiueja't, la programació d'estiu al municipi veí. Aquest divendres hi ha tribut a Hombres G. Serà gratuït a partir de les 10 del vespre a Plaça Espanya. I dins l'Estiueja't també tindrem el concert de The Humphries Quartet. Veus a capella aquest dissabte a Can Comas, des de les 8 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant. Anem ara fins al municipi de Calella. En aquest últim dia del mes de juny apuntarem a l'agenda que a partir de 7:45 del vespre a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres hi haurà la conferència Fotofilm i Calella, 60 anys d'història compartida, a càrrec de Josep Lluís Fillat, Josep Maria Colomer, Quim Botell i Toni Cairós, amb la presentació a càrrec de Jordi Ten i Figueres. Més propostes ara al municipi de Tordera, que demà dimecres comença amb les activitats del Festival Multipolar, un espectacle de narració oral que demà es farà al Parc de la Mollera des de les 9 del vespre amb participació gratuïta. A més, recordar-vos que dijous comencen les propostes de gastronomia i bona música en directe de l'Altre Claver, a la plaça Miquel Martí i Pol, des de les 10 del vespre. A part, també divendres comencen les festes de l'urbanització de Sant Daniel amb diferents propostes o pel cap de setmana. Destaca que dissabte hi haurà caminada i tardeo amb Associació de Dones Tordarenques, una proposta que es farà al Parc de la Mollera des de 6:45 de la tarda amb inscripció prèvia de 8 o 10 euros.
0: No t'ho perdis.
1: I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Continuen els dijous de música en viu de l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Aquest dijous, com sempre, a partir de 8:45 del vespre, amb l'actuació de Marc Anglarill. I acabarem destacant que aquest cap de setmana celebren les festes del barri de Quatre Vents. Diferents programacions, per petits i per grans, entre el divendres i el dissabte, organitzat per la mateixa entitat de veïns.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Nova tarda de Gorra Express a Ràdio Palafolls. Això significa que tens l'oportunitat d'aconseguir un nou premi si escoltes la ràdio. Atenció, però, perquè abans el que toca fer és solucionar el repte d'ahir, quan hi havia en joc una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort, simplement per parlar-nos d'una festa que vam viure aquest cap de setmana a Palafolls. Quin era el seu títol? Doncs la resposta era el FEM Palafolls. Proposta que tots heu encertat i que una guanyadora, doncs arriba aquest gran premi. És l'Helènia Baltrons. Helènia, ja pots passar per la ràdio a buscar el teu premi i poder-lo gaudir aquest estiu. Nosaltres ara ja encarem la pregunta i el repte d'aquesta tarda de dimarts. Avui pots aconseguir un lot de productes de la farmàcia Polo del nostre municipi. Una de les grans farmàcies que tenim al nostre municipi, òbviament, on hi trobaràs de tot, diferents serveis i, el que és més important per mi també, un gran tracte de les persones que hi ha darrere el taulell. Consulta'ls, vés-los a veure, que de ben segur et tractaran d'allò més bé. I avui, un de vosaltres es pot emportar una panera de productes no medicinals de la farmàcia Apolo, amb una senzilla pregunta que té molt a veure amb els jocs de taula i amb aquells jocs de taula tradicionals, el joc de l'oca. Atenció, pregunta. Quantes caselles té en total el tradicional joc de l'oca? Cap inventiva, eh? Aquell, el de sempre, el que tots tenim a casa, que hi ha l'oca per una banda i el parxís per una altra. Però, en total, quantes caselles té el tradicional joc de l'oca? Si participes amb nosaltres i ens dones la resposta correcta, demà hauràs d'esbrinar si t'ha tocat.
2: Ja pots participar al Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: Gorra Express.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del The Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. The Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.

0: Les obres dels nous habitatges de protecció oficial ja estan acabades, però l'Ajuntament demana un mes de pròrroga per enllestir els acabats.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament ha sol·licitat formalment una pròrroga a l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat per tal d'acabar els detalls dels 20 pisos de protecció oficial del municipi. Tot i que avui s'assigna ja el certificat d'obres, complint així amb el finançament europeu dels Next Generation, es vol aprofitar aquest temps extra proposat directament per la Generalitat per garantir la màxima qualitat en els acabats definitius d'aquests nous HPO. Els habitatges, dividits en dos blocs, ja estan pràcticament enllestits a l'espera que els treballs d'urbanització del nou vial també, el nou vial d'accés que va començar ahir, avancin de cara a la tardor. Avui és dimarts, avui és 30 de juny.

0: El concurs Mosca es trasllada al teatre amb èxit sense precedents. La novena edició del certamen de música jove arriba aquest proper 11 de juliol amb una vitalitat renovada i un rècord amb 35 grups inscrits durant la participació de l'any passat. Com a gran novetat, el concurs es trasllada al Teatre de Palafolls per millorar l'experiència de públic i de músics amb una vetllada que començarà a les 8 del vespre. 6 formacions finalistes d'aquests 35, només 6 han passat com a finalistes i són els que competiran pels premis del jurat i del públic, que els permetran, entre d'altres, actuar com a taloners a la propera Festa Major. Èxits i emocions a les patinadores locals a la Copa Catalunya de Trema. El Club Patinatge de Palafolls, el Club Patí Palafolls, ha tancat la temporada de lliure amb una actuació destacada de 6 de les seves esportistes a la competició de màxim nivell que s'ha celebrat al Pallars Llussà. Judit Garriga, Martina Roldán, Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i Aina Cañizares van defensar els seus programes coreogràfics sota el sistema de Roller Cat, amb un cap de setmana de molta calor i de molts nervis. Des de l'entitat se subratlla que haver arribat a aquesta final ja és un premi a la constància i al creixement viscut durant tot l'any. I finalment, Malgrat de Mar ja té data per al lliurament dels seus 46 pisos de lloguer social. Després de mesos d'espera per problemes amb la instal·lació elèctrica, el consistori ha confirmat que el proper dia 10 de juliol, d'aquí 10 dies, es lliuraran finalment les claus d'aquests habitatges protegits. L'Ajuntament recepciona avui mateix l'edifici que està entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, iniciant així un període de 8 dies de proves de funcionament dels serveis comunitaris. Aquesta promoció històrica oferirà lloguers assequibles per a famílies, algunes d'elles en situació de vulnerabilitat, amb contractes de 7 anys de vigència. Avui dimarts tindrem un cel serè i molt poc ennuvolat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos de força 0-2 i la mar es mantindrà amb marejol i amb una lleugera mar de fons. Les temperatures mínimes baixen lleugerament, se situen entre els 20 i els 24 graus avui a tota la comarca del Maresme. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Finals de juny és la data prevista per les ajudes a fons Next Generation per finiquitar les obres que financia a través d'aquestes subvencions. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial del nostre municipi que estan ja pràcticament enllestits, a falta tan sols d'alguns acabats. Avui es farà, de fet, el certificat final d'obres d'aquests 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar a aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del propi consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demani aquesta pròrroga per tal de gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs, iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri, ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils, doncs ja ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'ha signat la final d'obra i dedicarem a aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Recordem, aquests 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos cada un. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions, un bany, un passadís, amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just ahir començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés a aquests nous pisos i també un nou accés a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost d'uns 3 milions d'euros, dels quals Europa finança a prop d'un milió d'euros, igualment el consistori, i tenint en compte que Europa no havia acabat d'esgotar tots els fons disponibles, ha demanat 400 euros més per així reduir l'aportació que es fa des de l'Ajuntament en aquestes obres. Tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de la subvenció pels habitatges. El que tampoc hi ha és data de lliurament, tot i que el consistori sempre ha parlat dels propers mesos de tardor. El concurs musical Mosca es farà al teatre amb 6 grups joves. El proper dissabte 11 de juliol arribarà la 9a edició ja del concurs de música jove Mosca del nostre municipi. L'esdeveniment d'enguany arriba, a més, amb una vitalitat renovada, registrant, com ja hem explicat en setmanes anteriors, una xifra rècord de participació amb 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior i que consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i el teixit cultural del territori. La jornada musical del dia 11 de juliol presentarà una novetat destacada pel que fa a l'espai, i és que es traslladarà al teatre. Aquest canvi d'ubicació respon a una petició directa de la comissió de l'Alterfesta, que està formada per joves del nostre poble, amb l'objectiu de millorar l'experiència i també el desenvolupament del projecte. Les portes del recinte per escoltar els 6 finalistes s'obriran a partir de les 8 del vespre el dia 11, donant inici a una vetllada que es preveu que s'allargui fins ben entrada la matinada. Ho explica l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
2: La 9a edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre, doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant, doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda, i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de tarda, com deia, fins les 3:15 de la nit.
0: Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Jader, Renaut, Nau, Indubio i La Mosca Band. Projectes, tots ells novells, integrats per nois i noies joves, que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena.
2: Com a element comú de tots aquests grups, podem dir que evidentment són grups novells, que de nois, noies joves que estan començant el seu projecte musical, que tots tenen temes, o la majoria de temes que tenen són en català, i evidentment, doncs, tenen directes, doncs, amb tota la seva posada en escena, que és el que ens mostraran l'11 de juliol al Teatre de Palafolls. Per acabar aquesta jornada, doncs, hem convidat en DJ Sendo, que és un DJ de renom aquí al nostre país, i bueno, doncs, per acabar de manejar-ho tot amb una mica de festa per tothom, no? Tant pels grups que han participat, com per les entitats, com pels joves assistents, etcètera, etcètera.
0: Totes les bandes competiran per 2 reconeixements oficials. Un és el premi del jurat i l'altre el premi del públic assistent. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i, com a principal atractiu, tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Alterfesta durant les nits de concert de la Festa Major de Palafolls el mes de setembre. Com a colofó festiu a la competició del Mosca, aquest dia 11 de juliol, el reconegut DJ Sendo s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i d'èxits internacionals. Doncs justament parlant d'èxits, les patinadores del Club Patí Palafolls tanquen una temporada d'èxit a la Copa Catalunya de Trem. El patinatge artístic palafollenc ha viscut un cap de setmana intens i emotiu, amb la participació de 6 de les seves esportistes a la Copa Catalunya, la competició superior de la modalitat de lliure que ha tingut lloc a la població de Trem. Aquesta cita representava la culminació del rànquing definitiu de la temporada, on les representants locals havien aconseguit el seu passi gràcies a l'esforç i a la constància demostrats en les competicions puntuables prèvies. La representació palafollenca ha estat encapçalada per Judit Garriga i Martina Roldán, que han competit al nivell 7, seguides d'Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i per l'Aina Cañizárez, que ho han fet amb el nivell 6. Totes elles s'han enfrontat a la disciplina de lliure, on han pogut executar programes coreogràfics que combinen música, salts i piruetes de gran dificultat. Tot i que la calor, els nervis i el nivell de participació i de competició no van permetre, en alguns casos, assolir les actuacions exactes que les patinadores desitjaven, des del club s'ha subratllat que el fet d'arribar a aquesta final ja per si és un premi i és un èxit absolut a la feina feta durant tot l'any. Raquel Carbó és la presidenta del Club Patí Palafolls.
3: Aquest cap de setmana hem estat a Trem participant a la final del rànquing de lliure formació. Divendres una part de l'equip, més familiars i l'entrenador, viatjava cap al Pallars Jussà, on s'instal·larien fins diumenge. La resta de patinadores i familiars ho anirien fent al llarg del cap de setmana, segons el dia que els tocava competir. La calor, els nervis i l'alt nivell no han permès quallar les actuacions desitjades i merescudes. Però cal destacar que arribar fins aquí és un èxit i un premi a la feina feta durant tota la temporada, tant per part de les nostres patinadores com dels seus entrenadors.
0: Més enllà dels resultats a la pista, la jornada ha servit per reforçar els vincles entre patinadores, familiars i equip tècnic. Les experiències i anècdotes viscudes en aquests desplaçaments queden com un gran record d'una temporada marcada per la dedicació, posant en relleu el creixement dia a dia d'aquestes esportistes i, en general, també del Club Palafollenc. Malgrat lliurarà els 46 pisos socials d'aquí a 10 dies, després de mesos d'incertesa i també d'una llarga espera per part de les famílies adjudicatàries, l'Ajuntament de Malgrat ha confirmat finalment la data de lliurament dels 46 habitatges de lloguer social que estan situats entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Segons avança el consistori, serà el proper divendres dia 10 de juliol. Aquest anunci posa punt i final a un procés marcat pels retards tècnics que havien mantingut l'edifici buit, tot i estar acabats des de ja fa uns mesos. El cronograma per l'entrada dels llogaters s'ha desencallat aquesta mateixa setmana. Segons el calendari previst, el consistori recepcionarà avui mateix l'edifici. A partir d'aquest moment, l'empresa concessionària, que és Visoren S.A.L., disposarà de 8 dies per realitzar totes les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris, garantint que la instal·lació estigui a punt per als nous residents. L'entrega de les claus arriba després d'un historial de demores significatives, tot i que els pisos es van adjudicar el mes de novembre passat. La manca d'un transformador elèctric va impedir que les famílies hi poguessin entreviure el moment. Aquesta situació va generar una gran preocupació entre els adjudicataris, molts dels quals es troben en situació de vulnerabilitat i amb contractes de lloguer actuals a punt d'expirar. Finalment, els habitatges van disposar ja de llum a finals del mes de maig i en les darreres setmanes s'ha completat tots els tràmits per la contractació dels serveis comuns i les certificacions d'obra finals. Cal recordar que aquest projecte s'ha dilatat enormement en el temps, ja que la promoció es va iniciar originalment l'any 2009 i va patir llavors l'aturada d'una dècada a causa de la crisi econòmica i un cop es va posar la primera pedra també va haver problemes amb el solar. Aquesta primera promoció d'habitatge protegit a Malgrat consta 12 pisos d'un únic dormitori, 22 de dues habitacions, 11 de tres dormitoris i dos habitatges que estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els preus dels lloguers, que inclouen taxes i despeses de comunitat, oscil·len entre els 294 euros mensuals per als habitatges més petits, d'una única habitació, fins als 615 euros per als de tres habitacions amb aparcament. Els contractes de lloguer tindran una vigència, com tots els que s'assignen actualment, de 7 anys. Arriba el moment d'analitzar la nostra hemeroteca. Anem a saber de què parlàvem tal dia com avui, anys enrere. Doncs just fa un any l'Ajuntament de Palafolls anunciava una xerrada informativa adreçada als veïns de les urbanitzacions, per exemple, els Mas Carbó, Marreixac i Ciutat Jardí, per tal d'explicar com s'ha d'actuar en cas d'incendi forestal. La sessió tenia com a objectiu millorar la preparació de la ciutadania davant del risc que suposa viure en zones que estan completament envoltades de bosc. Fa 5 anys, el 2021, el col·lectiu ecologista impulsat per joves de Palafolls, Grimpala, organitzava una tarda d'activitats al voltant del molí d'en Puigverd per promoure el coneixement i la conservació de l'entorn natural. Entre les propostes hi havia un conte per als més petits i també una jornada d'observació de flora i fauna amb l'aplicació de Natosfera. I si encara retrocedim més enrere, ara fa 10 anys, el 2016, l'empat de l'Institut Font del Ferro posava en marxa una nova edició del Mercat de Llibres de Text de Segona Mà, una iniciativa que permetia als alumnes reutilitzar material escolar d'ESO i batxillerat, afavorint així l'estalvi de les famílies i alhora fomentar la reutilització dels llibres. Fins aquí la hemeroteca d'avui.

0: certament avui ha baixat una mica la temperatura mínima al nostre municipi, tot i així ha estat de 21 graus i mig, nada mal, i la màxima ha rondat els 32 en aquesta jornada en el tram central del dia, segons dades de l'Observatori Meteorològic Automàtic situat al costat de la depuradora d'aquí de Palafolls, al costat del riu Tordera. Anem a conèixer quina és la previsió per aquest dimarts i també pels propers dies amb en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca en conjunt, però en general doncs amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la Selva, on no descartem algun xàfec molt més residual i menys important que ahir, però encara es podria produir alguna precipitació que no esperem arribar aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
0: Gràcies. Aquí actualitzem la previsió meteorològica demà a l'informatiu.

Últim minut de l'informatiu per recuperar quines han estat les informacions més destacades. Ho fem amb titulars. L'Ajuntament ha sol·licitat formalment una pròrroga a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per acabar els detalls dels 20 pisos de protecció oficial del nostre municipi. Tot i que avui, de fet, ja s'assigna el certificat final d'obres, complint així amb el finançament europeu, es vol aprofitar també aquest temps extra proposat per la pròpia Generalitat per tal de garantir la màxima qualitat en els acabats definitius d'aquests habitatges. Uns habitatges, recordem-ho, dividits en dos blocs que ja estan pràcticament enllestits a l'espera d'aquests treballs, d'aquests acabats que s'han d'acabar de complimentar. I el concurs Mosca Estrella del Teatre, amb èxit de sense precedents, la novena edició del certamen de música arriba aquest proper 11 de juliol amb la vitalitat renovada i amb rècord d'inscrits. Recordem, 35 grups inscrits, 6 finalistes. Com a gran novetat, el concurs Estrella del Teatre de Palafolls, on s'escoltaran aquests 6 finalistes per millorar l'experiència de públic i de músics, amb una vetllada que començarà a les 8 del vespre. També us hem explicat que el Club Patinatge Artístic de Palafolls ha tancat la temporada de lliure amb una actuació destacada de 6 de les seves esportistes a la competició de la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Tremp. Judit Garriga, Martina Roldán, Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i Aina Cañizares han defensat els seus programes coreogràfics sota el sistema de roller arcat en un cap de setmana marcat per la calor i els nervis. I a nivell comarcal ens hem fixat en el Grat de Mar, que ja té data per al lliurament dels 46 pisos de lloguer social. Després de mesos d'espera per problemes amb la instal·lació elèctrica, el consistori ha confirmat que el proper dia 10 de juliol, divendres, es lliuraran finalment les claus d'aquests habitatges protegits. L'Ajuntament recepciona avui l'edifici entre els carrers Roger de Flor i Isaac Alberis, iniciant un període de 8 dies de proves de funcionament dels serveis comunitaris. Aquesta promoció històrica oferirà lloguers

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir.
6: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
7: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
8: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
7: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
8: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
7: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Ara ja sí, avui acabem les Juntes Intents d'aquesta temporada. Des de ja fa més de 17 anys, les Juntes Interns entrevista els regidors de l'Ajuntament, els 13 que han estat escollits per representar-los des de la ciutadania i venen aquí a explicar i analitzar la política local, els problemes de Palafolls. El nostre programa comença sempre amb el grup més votat i acaba també sempre amb el representant del grup més votat en les darreres eleccions. Avui, doncs, ens acompanya l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, amb qui parlarem sobre l'actualitat. Parlem dels HPO, dels aquests habitatges de protecció oficial, del castell, de la benzinera, de l'incivisme al nostre municipi, de la seguretat, de l'ambient polític a la casa, a l'Ajuntament, de tot plegat en el nostre programa d'avui. A més, falta menys d'un any i encara no sabem si ell repetirà com a cap de llista les eleccions municipals a les properes eleccions, just com dèiem, menys d'un any, encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana. Moltes carpetes obertes a tocar amb l'alcalde de Palafolls, el senyor Francesc Alemany. Senyor Alemany, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Dèiem, avui s'ha certificat l'obra dels HPO. Aquest matí s'ha certificat, s'ha certificat l'obra dels HPO, per tant entenc que s'ha acabat. Llavors, quins són aquests serveis que falten?
1: Bé, es tracta dels detalls de finalització dels pisos, que sempre tothom que ha fet alguna obra sap perfectament que pot tenir acabada l'obra, no?, i sorgir tota una sèrie d'aspectes a posteriori, que si estem parlant d'una finca i prou o d'un habitatge i prou, doncs són menys. Si n'estem parlant de 20, doncs probablement són més, que són els que ara estem pendents de poder anar acabant.
0: I aquests detalls, diguéssim, queden fora del que estava subvencionat per la Unió Europea, per aquest fons Next Generation.
1: Aquests detalls queden fora del termini, el que passa que queden coberts per la despesa de l'obra.
0: Que és aquesta pròrroga que vostès han demanat?
1: De fet, ens l'han ofert. L'obra i la pròrroga aquesta ens l'han ofert des d'habitatge. Entenem que també els han ofert a la resta de promocions que s'havien acollit en aquesta subvenció, i de fet va ser fa escassament 7 o 8 dies que ens van traslladar aquesta possibilitat, que evidentment, tot i que anàvem doncs amb termini de finalització, doncs ens hi hem acollit perquè som conscients de que sempre sorgeix alguna qüestió que amb aquesta pròrroga doncs encara serà més senzilla de poder operar.
0: Amb el castell vam arribar sobre la botzina, vam poder finalitzar les obres, també ho hem fet doncs amb els HPO. No en gorra parir de subvencions dels 3 milions d'euros d'una banda i dels 900 i pico mil euros llargs.
1: Pel que fa a nosaltres, creiem que no. O sigui, ja aquí la gent hauria de ser conscient també que hi ha una quantitat de tasca administrativa descomunal. El procediment a nivell d'aquests Next Generation amb la Unió Europea és d'un nivell de

0: fiscalització enorme, no només per l'execució i terminis de l'obra en si, sinó tots els que hi participen, tots els contractats, els subcontractats per aquests contractats, tothom ha de passar per un procés de fiscalització que fa que sigui administrativament realment complexa i que fins i tot ens hem trobat en aquest procediment i hem pogut comprovar que érem els conillets d'Índies, és a dir, que nosaltres obríem cada fase, no? Obríem i preguntàvem i la resposta era, doncs no ho sé, deixa'm mirar a veure com ho podem fer perquè no tenim ben bé clar que com ho hem de fiscalitzar això, no?
1: Improvisació, aquests fons Next Generation?
0: La sensació per part dels que, per part almenys des de Palafolls, és que no s'estava del tot preparat per poder gestionar...
1: Això que han trigat, perquè des de que es van aprovar des d'Europa i fins que ha arribat de les arques, diguem-ne, municipal o la resolució a nivell...
0: En el nostre cas, clar, hem quedat un any i mig o gairebé dos més, que haguéssim agraït moltíssim en tot aquest procés, perquè hem de recordar que, per exemple, els HPO l'hem licitat quatre vegades. L'hem licitat quatre vegades i això, que evidentment, encara ens s'ha menjat més temps, no? L'esforç ha estat impressionant el que ha fet a l'Ajuntament en aquest sentit, la casa, i només tinc paraules d'agraïment per tota la gent que hi ha treballat i que hi està treballant, perquè al final la gent de Palafolls s'ho mereix, tant en un cas com en l'altre, tant amb els de vivendes com amb el castell.
1: Això, estem parlant de burocràcia, segurament a la població no sé si li interessarà gaire tot el tema aquest burocràtic i del procediment, eh? Suposo que els interessa més saber quan podran entrar a viure les 20 famílies que tindran aquests pisos.
0: Bé, ara estem en aquest procés de finalització de l'obra. Tenim aquest mes que ens donen de pròrroga per poder acabar els detalls. Això ens ubica a l'agost, no? I per tant a la tornada després de la festa major hi haurà el procés, o s'encetarà el procés que ha de definir o que ha d'acabar amb la configuració d'aquestes 20 famílies, no? En la definició d'aquestes 20 famílies per
1: poder escollir. És a dir, al setembre es farà el sorteig o tot just començarem a dir, escolta,
0: al setembre començarem, o sigui, es faran públics els requisits, el procés serà que un cop es compleixin aquests requisits, no? Quedarà tota una sèrie, una criba de famílies que poden proposar-se, i si evidentment, molt probablement són més de 20, doncs hi haurà un sorteig i tot aquest procés el farem de la mà del Departament d'Habitatge de la Generalitat, que garantirà que sigui perfectament just i legal.
1: Són 7 anys de contracte, que és el mínim que exigeix, no?, que marca la llei. Quants anys mínims d'empadronament estem ara rondant que hi haurà les bases? Vostè va dir que hi hauria, no?, un mínim d'empadronament perquè la gent pogués participar.
0: Sí.
1: Ja fos continuat en els últims anys o en període de 10 anys, un mínim de...
0: Sí.
1: No sé.
0: Estem parlant entre 3 i 5 anys de mínim d'empadronament i també hi posarem aquesta clàusula de gent que hagi viscut en els últims 10-15 anys un termini també en el municipi, perquè si hi ha hagut gent que ha hagut de marxar perquè no trobava habitatge, doncs també pugui tenir punts per poder tornar.
1: I el preu rondava els 500 euros, sí, sí, perquè tots els pisos són iguals.
0: Tots els pisos, a excepció dels que estan adaptats, no? Tots els pisos són iguals, al voltant d'aquests 70 metres quadrats, amb aquestes dues habitacions i amb aquest espai d'office, de cuina office, diguéssim, no? I espai comú de sala i menjador, i també un espai també per poder posar, pues, una mica de despatx, una mica de...
1: Bueno, es van fer la presentació d'aquests habitatges, ara ja, crec que va ser just abans de les eleccions de fa ja gairebé 3 anys, bueno, passats més de 3 anys. Vostès no saben que hi hauria més, d'iniciativa pública i d'iniciativa privada. Quan acabin aquests 20,
0: anem
1: al mal de cap,
0: que anem per la resta.
1: Sí.
0: Hi ha 50 més que són també de titularitat pública, d'acord? Aquí hi ha dues grans, dins la matriu de les opcions, hi ha dues grans opcions, no? Diguéssim que són els que, a nivell de propietat, els que són públics o els que són privats, i a nivell d'explotació, els que són de lloguer o els que són de compra-venta. L'Ajuntament de Palafolls tindrà o operarà 70 habitatges. Aquests són els 20 primers, que els financem amb fons propis i una subvenció. Després venen 50 més, que també tirarem de banca. Molt probablement el que farem serà cedir els terrenys perquè...
1: A l'Incasol.
0: A l'Incasol o alguna fundació o algun operador que pugui construir i explotar aquests pisos durant uns anys i recuperar aquesta inversió.
1: Una empresa com és el cas de Bisolent?
0: Com una empresa, com el cas correcte, vale? I aquests seran de lloguer i públics. Després queden 80 habitatges més, que són també de protecció oficial i que seran de titularitat privada, que la llei obliga que siguin de protecció oficial i que seran els propietaris del sector els que decidiran si seran de lloguer o seran de compra-venta. Veient l'històric, molt probablement siguin de compra-venta, però seran de protecció oficial, per tant, amb un preu taxat.
1: Un preu regulat.
0: Exacte. I llavors tindrem, perquè ja també hem tingut gent que, a banda de que agraeixen moltíssim el lloguer, doncs també hi ha gent que podria embarcar-se amb una compra-venta, no? Que seran per aquests 80 que estem plantejant. I un cop esgotats aquests 70 de lloguer i 80 de, segurament, de compra-venta, tots ells de protecció oficial, venen la resta, que són 300 habitatges més, que són de renda lliure, que aquests sí que hi ha dins del sector, no? Que aquests sí que seran...
1: Doncs, i aquests 80 privats depenen d'aquests 300 de renda lliure o no?
0: No. S'han de fer abans de... És a dir, la llei obliga a desenvolupar primer la vivenda de protecció oficial, l'habitatge de protecció oficial, i a partir d'aquí, després la resta.
1: Amagat, justament hem sabut avui que també s'entraran ja les claus d'aquests primers 46 habitatges que han fet, són els seus primers 46 habitatges que tenen amagat de protecció oficial, però han passat una mà de problemes ingents entre la llum, els terrenys, etc. Això no passarà a Palafolls, eh? No tindrem problemes amb la llum un cop acabat, s'hagin adjudicat i s'hagin d'esperar les famílies adjudicatàries 7 mesos per rebre les claus.
0: Costa de fer una mica de futurologia, eh? En principi no hauria de passar perquè ja estem tramitant, ja s'està gestionant amb Endesa, però també és cert que tothom que sàpiga que és gestionar amb Endesa, doncs has de deixar la porta oberta a sorpreses que normalment no són agradables, no? Però ja fa temps que s'està gestionant amb Endesa i per tant en principi no hi hauria d'haver-hi problemàtica en aquest sentit que impedeixi que a finals d'any, a principis del 27, puguem entregar aquests pisos i que es puguin ser utilitzats.
1: Parla vostè de sorpreses no agradables. Benzina a l'entrada de Palafolls. Segurament una sorpresa...
0: Jo he deixat ben carrilat.
1: M'ho he apuntat i tot. En l'últim ple, tots els partits polítics, la gran majoria de regidors, van dir que no hi estaven d'acord. Això és un posicionament polític, perquè més enllà d'això, l'Ajuntament continua la tramitació per la possible instal·lació d'aquesta benzinera. Ara com ara, hi ha manera de parar aquesta benzinera, sí o no?
0: Bé, aquesta benzinera, això també hem après que costa d'entendre la gent, no? Que una cosa és el posicionament, que hem tingut sempre des del minut zero, hem traslladat tant a la propietat que legítimament està impulsant aquesta proposta, com a la ciutadania que ha volgut saber i que ha preguntat, diguem, el posicionament a nivell d'equip de govern és el mateix, eh? No ens agrada aquesta proposta, no ens agrada aquesta ubicació per aquesta proposta, i per tant no és el nostre gust. Hi ha per això un procediment, hi ha per això també una normativa a la qual hi estem lligats tots, i que si es compleix, doncs permet la que s'ubiquin aquí aquesta benzinera. La intenció d'aquest equip de govern i d'aquest alcalde és trobar aquesta solució que faci que no s'ubiqui en aquest punt on està ara i per tant solucioni aquest problema. I aquesta solució, com més consensuada sigui, millor, perquè afavorirà tant en la tranquil·litat dels veïns com també en els terminis, com també en el procediment.
1: I amb això estem. I amb els veïns, amb la propietat dels terrenys, amb l'empresa que vol entrar.
0: Sobretot amb els que compleixen normativa.
1: És amb l'empresa i amb el propietari dels terrenys.
0: Que de retruc.
1: Ja s'hi ha reunit per parlar d'una possible solució?
0: Ja ens hem parlat, ens hem traslladat algunes opcions, algunes possibilitats, ens hem tantejat. En breu, aquesta setmana tenim una altra reunió també per poder seguir en aquest camí, i aquest és l'objectiu.
1: Al final del túnel hi veu llum, vostè?
0: Jo sempre veig...
1: L'objectiu de no tenir aquesta benzinera.
0: Jo sempre veig llum al final del túnel.
1: Quan es va assabentar vostè que es volia fer aquesta benzinera? Diu l'oposició que fa 2 anys que està entrat aquell projecte i de cop i volta ha saltat les alarmes ara.
0: No, bueno, sí. És a dir, fa un any i més d'un any i mig que va entrar el projecte, i com amb moltíssims altres projectes, que de fet tots que entren a l'Ajuntament, doncs se segueix un procediment determinat, i en el mateix ritme i en el mateix procediment que la resta, aquest ha seguit el seu
1: quan camí. Ara vostè està fent reunions per intentar trobar un consens, per intentar evitar que s'ubiqui. Potser fa un any i mig era molt més fàcil de trobar aquest consens i no pas ara, amb fets consumats, que hi ha un projecte...
0: Nosaltres com a equip de govern, i crec que tots els equips de govern, el que han de garantir és que tot el procediment sigui estrictament curós amb la normativa, i que per tant se segueixi amb el que toca. dins del procediment hi ha una finestra en la qual es poden presentar al·legacions, que és en la que estem ara, i en la qual la ciutadania, si no està d'acord amb un procediment i amb un projecte, doncs pot dir la seva. I és garantista.
1: Però la meva pregunta, senyor alcaldessa, si fa un any i mig vostè sabia que es posava la benzina i que entenc que...
0: No podem practicar aquest tipus de política imaginant que hi hagi gent que li pugui agradar o que no li pugui agradar els projectes que es puguin presentar a l'Ajuntament. Aquest exemple els he posat moltes vegades als veïns. Els veïns
1: de govern no li agrada aquest projecte perquè els veïns s'han queixat. Sí, no.
0: L'equip de govern des de minut zero no li agrada aquest projecte, i des de minut zero l'alcalde i el regidor d'Urbanisme van traslladar a la propietat que aquest projecte no...
1: Un any i mig, vostè
0: ja vam traslladar que no ens agradava. Ara, nosaltres no som ningú per entorpir o per evitar o impedir un projecte que compleix amb la normativa. Això no pertoca, a no ser que fóssim uns cacics o que féssim un tipus de política que no és la que plantegem. El procediment és prou garantista com perquè en un moment determinat hi hagi la possibilitat de poder presentar totes les al·legacions que convinguin.
1: Que és el que estem ara.
0: Correcte, i que l'Ajuntament haurà d'estimar o no estimar, estudiar i valorar. A partir d'aquí, l'Ajuntament farà el procés que, per una banda, a nivell de normativa i a nivell legal s'espera i que faci, i per un altre l'equip de govern ja s'ha posicionat i també té la possibilitat de poder buscar altres vies, que és amb el que estem ara, altres vies per tal de a poder ser consensuadament trobar una solució que garanteixi doncs els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns.
1: I aquesta via, aquesta intent d'evitar la instal·lació de la benzinera en el punt on ara com ara es preveu, que és a l'entrada de Palafolls, inclouria també indemnitzacions?
0: No està previst que hi hagi indemnitzacions. Es tracta de trobar una nova ubicació que permeti que es pugui explotar correctament sense que això li tingui un cost afegit a l'agrari públic de l'Ajuntament.
1: Però el propietari del terreny dirà, home, jo a mi m'ha pagat un lloguer i ara si aneu a un altre lloc a mi no me'l pagaran.
0: Home, sí, perquè en principi el que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
1: Hi ha ciutadans de primera i de segona, com diu l'oposició, perquè diu que moltes queixes i molt de moviment per evitar la benzinera de l'entrada a Palafolls, de Plenoil, però en canvi no n'hi ha cap, ni hi ha hagut facilitats per instal·lar la benzinera de l'Esclat a l'entrada del municipi.
0: No, així com nosaltres des del minut zero vam traslladar que aquella benzinera de l'entrada del municipi aquí al costat de la Rotonda no era un element que fos de gust de l'equip de govern aquí a la façana de l'entrada del municipi, pel que fa a la benzinera que va associada a l'Esclat i al model de negoci de l'Esclat, no hem trobat aquesta circumstància i tampoc hem rebut, evidentment tampoc hi ha ni molt menys ni la mateixa distància ni la mateixa nivell de densitat d'habitatges, res de tot això existeix, i per tant aquesta és la raó per la qual no hi ha hagut el mateix tipus de reacció. No hi ha ciutadans de primera i de segona, i des de l'equip de govern no es tracta diferent als ciutadans, vinguin d'on vinguin, pensin on pensin i facin el que creguin que hagin de fer.
1: Parlant de ciutadans de vinguin d'on vinguin, pensin com pensin, tornen a haver crítiques moltes a la piscina pel comportament incívic d'un grup de persones. La piscina de Palafolls és molt barata comparat amb altres municipis. Entrar a la piscina de Margat costa 5 euros, a més de novetat ara fa poc. Palafolls costa 3 euros i mig, això fa que vingui moltíssima gent, alguna doncs que no té el comportament que hauria de tenir. L'any passat ja es va haver de contractar seguretat. Aquest any sembla que anem pel mateix camí?
0: No, aquest any ja s'ha inclòs dins del contracte, ja s'ha inclòs.
1: Doncs poden haver-hi problemes, perquè les xarxes van plenes de nou.
0: Doncs hi ha hagut, soc conscient d'algunes queixes en aquest sentit, avui mateix he estat a la piscina, s'ha canviat l'empresa de seguretat, avui començava una nova empresa de seguretat, estem en contacte constant amb els concessionaris per tal de que totes aquestes queixes doncs puguin ser gestionades, també les de vinculades a la neteja o vinculades al comportament incívic d'alguns col·lectius, i també hi ha una coordinació que, repeteixo, avui comença aquesta nova empresa, hi ha també una coordinació sobre la taula amb la policia local, de manera que aquells col·lectius o aquelles persones que creguin que no han de complir amb la normativa, doncs la policia municipal s'hi personarà i actuarà en conseqüència.
1: Es pot discriminar i fer que els padronats de Palafolls paguin més barat a la piscina?
0: No, és inconstitucional.
1: Però això fan altres municipis.
0: No, és inconstitucional.
1: Per tant, els altres municipis fan coses anticonstitucionals, no sé com seria, no?
0: Bueno, jo l'únic que puc dir és que, a més, amb això la Constitució és bastant clara, és a dir, no es pot discriminar a la ciutadania, ni per origen, ni per religió, ni per orientació.
1: La protecció oficial, vostès prioritzen els que portin 3 o 5 anys vivint a Palafolls.
0: Però no estem discriminant en aquest sentit.
1: Que no tinguin més de 5 anys a Palafolls.
0: Poden accedir perfectament, i si no hi ha gent que compleixi els requisits, de fet, el cas dels pisos del costat del consum, de Conquilles, són un exemple evident de que no hi ha aquest tipus de discriminació, perquè molts d'ells van ser ocupats o s'han ocupats al seu moment de gent que no estava empadronada per la Fons perquè no hi havia persones que complissin amb els requisits previs. D'acord? I per tant no es discrimina, no s'evita, no.
1: Una pujada de preus generalitzada a la piscina no es contempla, de 3,5 passa a 5 euros.
0: Això es pot plantejar, és una qüestió que en les properes, a la discussió de les properes...
1: No sóc jo, que ho està proposant,
0: no.
1: És cas que després dic que la ràdio va pujar.
0: No, però això es pot plantejar, perquè a les properes ordenances fiscals, aquest és un element que es pot plantejar, però sobre la taula, si s'arriba a un acord amb alguns partits o tots els partits de l'oposició, doncs, i l'equip de govern també ho veu clar, no crec, sincerament, no crec que sigui aquest el problema. El problema de l'incivisme, el problema de segons quins col·lectius que puguin venir a la piscina de Palafolls està molt més vinculat, crec jo, a la qualitat de l'equipament, que és molt òptima i en principi doncs, convida a utilitzar-lo, que no aquest euro i mig de diferència entre Malgrat i Palafolls, per exemple.
1: Canviant de tema, perquè les famílies que havien demanat anar amb els prats i que al final van quedar fora, per què no i diguéssim han d'anar a una altra escola, a l'escola de les Ferreries, no n'hi ha més, per què no s'obre la línia aquesta amb els prats i si no han de canviar de lloc?
0: Doncs això forma part de tot unes reunions i uns acords previs que es van fer fa 2 anys amb el departament, en la qual l'objectiu, així com anys enrere es havia fet també ja prèviament, l'objectiu és, la visió que té l'equip de govern és l'àmbit educatiu del municipi en global. De manera que el que s'intenta és que totes dues escoles tinguin les millors circumstàncies possibles per poder executar les seves tasques. I això passa per tenir doncs, els majors recursos possibles i també passa per tenir el millor equip docent possible. Això va vinculat al número d'alumnes de cada una de les escoles, i així com quan estàvem al rati o al rang màxim, no? El rang màxim d'ocupació amb 3 classes per 3 i 2 línies, no? Per escola, i anàvem rotant. Un any tenia 3 línies amb els prats i l'altre, el següent any tenia 3 línies Ferreries per evitar el col·lapse o la congestió de les dues escoles, no? I anàvem rotant. Ara que estem en una circumstància a l'inrevés, no? De falta de natalitat, doncs, i que estem amb 3 línies justes, doncs el que vam proposar fa 2 anys, veient també l'evolució de la natalitat, és dir, bueno, doncs arribarà un moment en què intentarem plantejar que hi hagin 2 línies un any a Masprats i 2 línies un any a Ferreries, de manera que anem mantinguent aquesta estructura mínima de les escoles per poder garantir una o millor oferta educativa de municipi. Aquesta decisió, que es va prendre amb aquesta òptica de municipi, l'any passat ja es va aplicar, van fer 2 línies a Masprats i 1 línia a Ferreries, coincidint en aquest sentit amb la preinscripció, que hi havia més preinscripcions a Ferreries que amb els prats que Ferreries, no? I aquest any s'aplica a l'inversa, 2 línies a Ferreries i 1 línia amb els prats. Han quedat 5 famílies que els hi tocaria anar a Ferreries. L'any passat van quedar 2 o 3 famílies que no van poder anar a Ferreries i van haver d'anar amb els prats, i això és una constant que ha passat també quan teníem 5 línies plenes, també ens passava això, que hi havia famílies que no acabaven d'encaixar la seva prioritat, no? Amb l'oferta.
1: I sap vostè si s'han inscrit finalment a Ferreries aquestes famílies, perquè amenaçaven de marxar del municipi?
0: Sé que aquestes famílies tenen l'objectiu de lluitar fins al final, el que ells creuen que han de lluitar. Nosaltres ens hem reunit reiteradament, hem parlat moltíssim, i els hem inclús també aconsellat des de tota la bona fe per part nostra, no? Del que creiem que hauríem de fer, i sobretot de la garantia que ens suposa per nosaltres tenir 2 propostes d'escoles molt ben valorades des d'arreu, i que garanteixen la qualitat educativa de les criatures. Per tant, i això és el que ens hem de vetllar com a ajuntament i com a municipi. A partir d'aquí, les famílies faran el que creguin convenient perquè tenen els seus drets i fins on te creguin convenient.
1: Quan tindrem nou inspector de policia a Palafolls?
0: Doncs les bases han d'estar a punt de... estan aprovades, han d'estar a punt de publicar-se, si no és aquesta setmana, a principis de setmana que ve, es publicaran les bases i, per tant, s'inicia el procediment. Entenc que estem parlant setembre-octubre, hem de poder tenir el nou cap de la policia.
1: Hi ha qui diu que aquesta figura, la figura de l'inspector, és per policies grans de municipis de més de 15.000 habitants. Això és així?
0: De fet, no trobaríem exemple. La llei no diu això. La llei diu que hem de tenir-lo. La majoria, igual que la llei diu això, la majoria de les policies del nostre tamany no tenen un inspector, sinó que va funcionar amb sots inspector o amb sergent o sergenta. A partir d'aquí també trobarem
1: nosaltres un
0: també trobarem exemples d'en què hi ha policies en les que sí que existeix del demany nostre on hi ha un inspector o inspectora. La solució en aquest sentit és per poder garantir un millor projecte de policia i hem cregut que era necessari.
1: I la cúpula seria inspector d'una banda, sotsinspector, sergent, caporals i agents?
0: No, en el moment en què tinguem sotsinspector, inspector o inspectora, s'amortitzarà la plaça de sergent i tindrem inspector o inspectora, sotsinspector o sotsinspectora i els caporals i els agents.
1: Deia Dolors Agüera que el que caldria és reforçar la base i no pas posar o coronar aquesta estructura, no, orgànica de la policia. S'està treballant en aquesta consolidació de la base de
0: l'Oi. Agraeixo que digui això perquè recordo perfectament quan ella estava a l'equip de govern i nosaltres vam entrar l'any 2019 que hi havia en global 16 membres a la policia i ara n'hi ha 23. Bueno, doncs, i no hem crescut, i el municipi no ha crescut tant, ha passat de 9.900 a 10.100.
1: Estàvem molt malament abans que...
0: Estàvem per sota de ràtio, ara estem per sobre de ràtio a nivell de... Que estaria bé tenir més policies municipals, sí, com també estaria bé tenir més arquitectes, com també estaria més bé tenir més tècnics de diversos...
1: Redactors a la ràdio.
0: Ah, exacte, més redactors a la ràdio, com vostè sempre recorda, no? O com més... Però tot això s'ha de pagar. Tenim una policia, és important que això també la ciutadania ho entengui. Tenim una policia que està per sobre de ràtio, això què vol dir? Que tenim més policies per 1.000 habitants que el que marca la llei. Això vol dir que en tenim suficients? Sempre se'n pot tenir més, sempre pot ser més ben dotada, però no en tindrem mai prous per poder cobrir aquelles situacions puntuals que acaben agafant rang de categoria. Què vol dir això? Que quan un pateix una circumstància molt concreta, no li serveixen les estadístiques, no li serveixen que li diguin que Palafolls és dels municipis de llarg del Maresme i de Catalunya amb menys conflictivitat. No li serveix de res perquè acaba de passar per una circumstància negativa. Nosaltres en aquest sentit hem de garantir que tinguem les millors condicions possibles, això està garantit, i que Palafolls, en aquest, tenim sort de que és un municipi tranquil amb les seves problemàtiques i que s'ha de treballar. Doncs es treballa per intentar millorar sempre aquesta circumstància.
1: Hem parlat d'aquest nou inspector de la policia, també tenim un nou càrrec de confiança des de fa unes setmanes. Això augmentarà a capítol 1, és a dir, despesa de personal, sí o no?
0: No, aquest càrrec de confiança és el que fins fa dos dies era l'arquitecte municipal, una persona que té un nivell de coneixement del municipi i una capacitat tècnica que valoro, que no podem perdre si ell no vol. Ell té ganes encara de treballar i, per tant, està pressupostat la seva... De fet, és un estalvi. Està pressupostat a la seva figura durant tot l'any com a arquitecte municipal. No cobra el mateix com a càrrec de confiança, cobra menys.
1: Menys perquè no signa, però cobra de signar.
0: Cobra menys, sí, però cobra menys perquè tampoc fa de coordinador de tot l'equip i com a... D'acord? I, per tant, no suposa més diners pel municipi, ni molt menys, i el que sí que suposa és la garantia de no perdre aquest coneixement tan important.
1: Vostè deia, cobrar més també perquè coordinava l'equip, ara no coordina, hi haurà algú que haurà de coordinar, per tant, suposo que haurà de cobrar també per
0: coordinar. Haurem de treure la plaça de... Ara el tenim interinatge, diguéssim, no? Haurem de treure la plaça d'arquitecte municipal, no només aquesta plaça, també hi ha altres places que s'han de treure, el responsable jurídic de l'àrea urbanística no està cobert des de fa molts i molts anys, no? i l'activitat urbanística d'aquest municipi convida a tenir aquesta plaça, però això sí que seria un nou sou que anem valorant any a any en els pressupostos si són capaços de poder assumir o no podem assumir.
1: És un problema que el capítol 1 passi del 50% del pressupost ordinari de l'Ajuntament?
0: No és desitjable. No és desitjable.
1: I com ho retallem? Perquè em surten tres possibilitats a mi, eh? Una és retallar personal, la que cobri menys,
0: sí.
1: I l'altra és augmentar impostos.
0: Sí. I segurament a vegades és un ABC, no? No és un A o B o C, no? Retallar sous dels treballadors és una, en general, una mala solució. Per dues causes. Primera, perquè genera una conflictivitat que acaba redundant negativament amb la feina i amb el servei a la ciutadania. I segona, perquè la immensa majoria, i això ho puc dir amb total certesa i orgull, la immensa majoria dels treballadors públics d'aquest ajuntament treballen i treballen molt i es guanyen el seu sou. Per tant, aquesta no seria la resposta. Ara bé, l'evolució dels ingressos, i no només vol dir increment d'impostos, l'evolució dels ingressos també té una part substancial en les aportacions que fa l'Estat, les aportacions que fa la Generalitat, algun tipus de subvencions determinades que rebem que permeten un mínim joc, no? Tot això també influeix en els ingressos de l'Ajuntament, i això ho hem de tenir en compte. I d'altra banda, també es poden fer esforços no tan retallant, sinó no cobrint algunes de les places. Ara li parlava, per exemple, del responsable jurídic de l'àmbit d'urbanisme. Aquesta plaça no està coberta, tot i la necessitat de cobrir-la, eh? No la tenim coberta. No vol dir que no es faci la tasca que es fa. Aquesta tasca es fa, es du a terme, no? I amb un esforç important per a altres persones. Aleshores, el que estem intentant també és ser el màxim d'eficients possibles amb els ingressos que tenim.
1: Tenim encara moltes preguntes, senyor alcalde, per tant, anem amb brevetat. Les trobades que vostè ha fet aquest últim any, trobades a l'alcalde de diferents àmbits del nostre municipi, el comú denominador ha estat l'incivisme. Deixalles, els excrements dels animals, velocitat dels vehicles... Escolti, com ens hi posem amb això?
0: Bé, aquesta és una queixa molt reiterada per part de tota la ciutadania, que jo sempre aprofito per dir, quan venen les persones en aquestes trobades, que clar, que la radiografia de les persones que venen no és la mitjana del municipi, ni molt menys, perquè són persones que han decidit dedicar un temps personal a anar a parlar amb una trobada pública amb l'alcalde de problemes del municipi. Aquestes persones, normalment, la seva actitud a l'hora de conviure sol ser absolutament cívica, perquè ja és responsable, no? Què passa amb les persones que no tenen aquesta actitud? Hem de ser conscients, per una banda, que existeixen, que intentem, que hem fet i seguim fent molta pedagogia per intentar que entenguin que un municipi degradat també és redundant negatiu per ells, no? També tenim una capacitat que també anem aplicant des d'un punt de vista punitiva, des d'un punt de vista de la policia, per posar multes en els casos que s'identifiquen els responsables, no? Però el que és important és que tots plegats siguem molt sensibles i que no ens faci vergonya que quan algú no fa les coses bé el marquem, l'indiquem o fins i tot hi hagi una denúncia de dir no, escolta'm, aquí hi ha hagut aquest... Per què? Perquè no tenim... És impossible i no farem un gran hermano del municipi. No tenim el control per poder actuar.
1: Però vostè el que està demanant és que s'enfrontin els incívics.
0: No cal que s'enfronti, poden traslladar la queixa a la policia directament. Si creuen convenient poder traslladar la queixa a la persona, potser poden tenir una bona resposta o una mala resposta. En aquestes trobades ens diuen que no, sovint és una mala resposta perquè són gent mal educada.
1: Ens acostuma a passar, sí.
0: També hem constatat i també s'ha acceptat conjuntament que estem parlant d'un problema que, tot i que existeix, és molt menor que a altres municipis, no? Però, clar, nosaltres en aquest sentit el que hem de buscar és l'excel·lència. I per tant, doncs, home, si estem en un notable, doncs treballar per aquesta excel·lència.
1: Ara sí, de forma molt breu, senyor alcalde, vostè sabia o imaginava que el PSC i Palafolls-Som estaven en converses en la passada tardor intentant negociar una moció de censura? Li constava en aquell moment?
0: Sí.
1: Com pot ser que vostè sí i a membres del PSC ni ho sapiguessin?
0: No ho sé.
1: I què li sembla?
0: Bueno, em sembla que és legítim, estem en minoria, poden investigar opcions per poder per poder valorar, doncs, arribar a l'equip de govern. Altra cosa, si vostè em preguntés si seria, si em sembla que és el millor pel municipi.
1: Home, entenc que vostè em deia que no.
0: Evidentment no. Evidentment no, però és legítim que ho facin, només faltaria.
1: Si fa 3 anys, quan va acabar les eleccions municipals, li haguessin dit a vostè que acabaria pactant pressupostos i ordenances amb el PSC, que era la seva alternativa, diguéssim, lògica a l'Ajuntament, s'ho hagués cregut o no?
0: Igual que em va costar creure en el seu moment i vaig ser molt feliç i m'agradaria que es posés en valor també, com vàrem pactar els pressupostos amb Palafolls-Som el primer any.
1: I per què s'ha torçat la relació amb Palafolls-Som?
0: No,
1: perquè vostès en les seves xarxes socials ha apuntat directament en aquesta formació, nosaltres, com una formació que, home, remou una mica l'ambient polític.
0: Nosaltres normalment no busquem gairebé mai la confrontació. No crec que un equip de govern hagi de buscar la confrontació amb ningú, al contrari, ha de dedicar-se a governar. El que pot haver passat és que nosaltres contestem a tota una sèrie d'afirmacions que ens semblen altament injustes i algunes malintencionades. Això pot ser que sí que ho hem fet, no? I que ho seguim fent, perquè la gent, estem en una dinàmica, sap què passa? Que estem en una dinàmica general en la qual la gent compra molts missatges que són absolutament falsos i malintencionats. Ja no parlo ni de Palafolls, sinó parlo en general, no? De
1: trumpisme.
0: Exacte. Aquest és el màxim exponent, el trumpisme, no? Però també a nivell estatal en tenim, i a nivell de Catalunya també el tenim. És a dir, són missatges que no tenen a veure amb la realitat. La realitat ens agradarà o no ens agradarà, però el procediment és el procediment, l'administració és l'administració, i allò que ens uneix, l'únic aspecte que ens uneix, és el bé comú. Per tant, carregar-se allò que ens uneix, que és el bé comú, no sembla el més intel·ligent. I per molt que pugui donar-te algun rendiment a curt termini per poder precisament ocupar un espai de govern en el qual hauràs d'exercir la responsabilitat d'aquest bé comú, no? No ens sembla, i per això també exposem el nostre punt de vista, però no busquem la confrontació, i sempre que podem intentem reconduir-ho.
1: És el que Rosa García deia, no tot s'hi val per governar?
0: Sense cap mena de dubte.
1: Amb el PSC s'entén millor?
0: Amb el PSC actual, sí.
1: Amb el que hi havia abans de Nadal costava més.
0: Costava més.
1: Però igualment, el que va marxar, el senyor Agüer i el senyor Victòria, que van marxar abans de Nadal, deia que no han complert res del que hem pactat amb ells.
0: És curiós,
1: que
0: perquè
1: ja deia també que hi havia moltes coses que...
0: És curiós que ho diguin aquests dos membres, perquè del PSC actual, bueno, ara la senyora Montse Rovira també havia estat equip de govern, però ells dos són els que tenien més experiència com a equip de govern i són perfectament conscients de quin és el procés a l'hora d'executar totes aquestes qüestions que ells comenten. I no se'ls ha amagat, en cap moment se'ls ha amagat en quin procés estem. Han sigut perfectament conscients dels projectes inicials, de la dotació i la creació de les aplicacions, les partides pressupostàries per poder-ho executar, de les propostes que els han plantejat per veure si els agradava o no els agradava. Tot això s'ha explicat. Després, si el que volen dir no, però encara no està fet, doncs és cert, però és una lectura com a mínim interessada d'una realitat que busca el que busca. Jo no repeteixo, que ara mateix ens entenguem més bé no vol dir que no vulgui que ens entenguem bé amb la senyora Güera, amb la senyora Victòria, o amb Palafolls-Som, o amb tots quatre, si és que s'acaben unint com a tal, perquè en principi sempre he cregut que les persones que es presenten és perquè volen treballar per Palafolls i per fer un Palafolls millor.
1: Vostè es presentarà a les properes eleccions municipals? Ja ho sabem o no?
0: Doncs sé que hi ha un neguit important sobre aquest aspecte de la gent que m'aprecia, de la gent que valora la feina que fem.
1: Perquè es presenti o perquè no?
0: Crec que perquè em presenti. Crec també sé d'haver-hi un neguit important per la gent que no valora i que s'estimaria més que no em presentés. Mirem, això coincideix amb els neguits des d'òptiques diferents. Jo vaig plantejar-me tota una sèrie de preguntes prèvies jo no sé treballar d'una altra manera que no sigui donant-ho tot, i donant-ho tot vol dir un exercici i una despesa d'energia molt, molt, molt important. Si jo valoro o entenc que no tinc aquesta força per poder tirar endavant, no em presentaré. Estic a la darrera fase, vol dir que en un mes,
1: Festa Major?
0: Abans de Festa Major haig d'haver traslladat, abans de vacances d'agost, haig d'haver traslladat què faig o què no faig.
1: Per tant, aquest mes de juliol.
0: Sí.
1: Més o menys. Senyor Francesc Camany, alcalde de Palafolls, moltíssimes gràcies per ser avui a l'Assumptes Interns.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: El Mosca es farà al teatre amb 6 grups joves. El proper dissabte, dia 11 de juliol, arribarà la nova edició del concurs de música Jove Mosca a Palafolls. L'esdeveniment d'enguany arriba amb una vitalitat renovada, registrant una xifra rècord de fins a 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior, la de l'any passat, i que també consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i del teixit cultural del territori. La jornada musical presentarà una novetat que és molt destacada pel que fa a l'espai, ja que es traslladarà dins el teatre del nostre municipi. Aquest canvi respon bàsicament a una petició directa de la comissió de l'Alterfesta, que està formada pels joves del nostre municipi, amb l'objectiu de millorar l'experiència i el desenvolupament de tot aquest concurs. Les portes del recinte obriran a les 8, donant inici a una vetllada que es preveu que s'allargui fins ben entrada la matinada. Ho explica l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
1: La novena edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda, i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de tarda, com deia, fins a les 3:15 de la nit.
0: Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari del teatre per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, de Jader, de Runout, de Now, d'Indubio i també de La Mosca Band. Són projectes novells, integrats per nois i noies joves, que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena.
1: Com a element comú de tots aquests grups, podem dir que, evidentment, són grups novells, que de nois, noies joves que estan començant el seu projecte musical, que tots tenen temes, o la majoria de temes que tenen són en català, i evidentment doncs, tenen directes doncs, amb tota la seva posada en escena, que és el que ens mostraran l'11 de juliol al Teatre de Palafolls. Per acabar aquesta jornada doncs, hem convidat en DJ Sendo, que és un DJ de renom aquí al nostre país, i bueno, doncs, per acabar de manejar-ho tot amb una mica de festa per tothom, no? Tant pels grups que han participat, com per les entitats, com pels joves assistents, etc.
0: Totes les bandes competiran per dos reconeixements oficials. D'una banda, el premi del jurat i també el premi del públic. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i com a principal atractiu tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Alterfesta durant les nits de concert de la Festa Major de Palafolls d'enguany, el mes de setembre. Com a colofó festiu a la competició del Mosca, el reconegut, com escoltaran DJ 102, s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i els èxits internacionals adreçada tant als músics participants com també al públic assistent aquest proper dia 11 de juliol al teatre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: L'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. A finals del mes de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per tal de finiquitar les obres que financia arreu del continent. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que ja estan pràcticament enllestits, a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demà a demanar aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els nous habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui se signa la final d'obra i dedicarem a aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions i un bany, així com també un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just avui començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i també l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost de 3 milions d'euros, dels quals Europa financia prop d'un milió. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així també reduir la part municipal, la seva aportació doncs en les obres. Tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció per als habitatges de protecció oficial. Aquest tampoc ja és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la propera tarda.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Èxit sense pausa, un rere l'altre.
2: No, no, no, no.
1: A Ràdio Palafolls.

Cofolls. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.

0: Les obres dels nous habitatges de protecció oficial ja estan acabades, però l'Ajuntament demana un mes de pròrroga per enllestir els acabats.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament ha sol·licitat formalment una pròrroga a l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat per tal d'acabar els detalls dels 20 pisos de protecció oficial del municipi. Tot i que avui s'assigna ja el certificat d'obres, complint així amb el finançament europeu dels Next Generation, es vol aprofitar aquest temps extra proposat directament per la Generalitat per garantir la màxima qualitat en els acabats definitius d'aquests nous HPO. Els habitatges, dividits en dos blocs, ja estan pràcticament enllestits a l'espera que els treballs d'urbanització del nou vial també, el nou vial d'accés que va començar ahir, avancin de cara a la tardor. Avui és dimarts, avui és 30 de juny.

0: El concurs Mosca es trasllada al teatre amb èxit sense precedents. La novena edició del certamen de música jove arriba aquest proper 11 de juliol amb una vitalitat renovada i un rècord amb 35 grups inscrits durant la participació de l'any passat. Com a gran novetat, el concurs es trasllada al Teatre de Palafolls per millorar l'experiència de públic i de músics en una vetllada que començarà a les 8 del vespre. 6 formacions finalistes d'aquests 35, només 6 han passat com a finalistes i són els que competiran pels premis del jurat i del públic, que els permetran, entre d'altres, actuar com a taloners a la propera Festa Major. Èxits i emocions de les patinadores locals a la Copa Catalunya de Trema. El Club Patinatge de Palafolls, el Club Patí Palafolls, ha tancat la temporada de lliure amb una actuació destacada de 6 de les seves esportistes a la competició de màxim nivell que s'ha celebrat al Pallars Llussà. Judit Garriga, Martina Roldán, Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i Aina Cañizares van defensar els seus programes coreogràfics sota el sistema de Roller Cat, amb un cap de setmana de molta calor i de molts nervis. Des de l'entitat se subratlla que haver arribat a aquesta final ja és un premi a la constància i al creixement viscut durant tot l'any. I finalment, Malgrat de Mar ja té data per al lliurament dels seus 46 pisos de lloguer social. Després de mesos d'espera per problemes amb la instal·lació elèctrica, el consistori ha confirmat que el proper dia 10 de juliol, d'aquí 10 dies, es lliuraran finalment les claus d'aquests habitatges protegits. L'Ajuntament recepciona avui mateix l'edifici que està entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz, iniciant així un període de 8 dies de proves de funcionament dels serveis comunitaris. Aquesta promoció històrica oferirà lloguers assequibles per a famílies, algunes d'elles en situació de vulnerabilitat, amb contractes de 7 anys de vigència. Avui dimarts tindrem un cel serè i molt poc ennuvolat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos de força 0-2 i la mar es mantindrà amb marejol i amb una lleugera mar de fons. Les temperatures mínimes baixen lleugerament, se situen entre els 20 i els 24 graus avui a tota la comarca del Maresme. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. Finals de juny és la data prevista per les ajudes a fons Next Generation per finiquitar les obres que financia a través d'aquestes subvencions. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial del nostre municipi que estan ja pràcticament enllestits, a falta tan sols d'alguns acabats. Avui es farà, de fet, el certificat final d'obres d'aquests 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar a aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del propi consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demani aquesta pròrroga per tal de gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs, iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri, ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils, doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui se signa el final d'obra i dedicarem aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Recordem, aquests 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos cada un. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions, un bany, un passadís, amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just ahir començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés a aquests nous pisos i també un nou accés a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost d'uns 3 milions d'euros, dels quals Europa finança a prop d'un milió d'euros, igualment el consistori, i tenint en compte que Europa no havia acabat d'esgotar tots els fons disponibles, ha demanat 400 euros més per així reduir l'aportació que es fa des de l'Ajuntament en aquestes obres. Tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de la subvenció pels habitatges. El que tampoc hi ha és data de lliurament, tot i que el consistori sempre ha parlat dels propers mesos de tardor. El concurs musical Mosca es farà al teatre amb 6 grups joves. El proper dissabte 11 de juliol arribarà la 9a edició ja del concurs de música jove Mosca del nostre municipi. L'esdeveniment d'enguany arriba, a més, amb una vitalitat renovada, registrant, com ja hem explicat en setmanes anteriors, una xifra rècord de participació amb 35 grups inscrits, fet que suposa més del doble de participació respecte a l'edició anterior i que consolida el certamen com un espai de referència per la música jove i el teixit cultural del territori. La jornada musical del dia 11 de juliol presentarà una novetat destacada pel que fa a l'espai, i és que es traslladarà al teatre. Aquest canvi d'ubicació respon a una petició directa de la comissió de l'Alterfesta, que està formada per joves del nostre poble, amb l'objectiu de millorar l'experiència i també el desenvolupament del projecte. Les portes del recinte per escoltar els 6 finalistes s'obriran a partir de les 8 del vespre el dia 11, donant inici a una vetllada que es preveu que s'allargui fins ben entrada la matinada. Ho explica l'Albert Muñoz, que és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
2: La 9a edició del concurs Mosca se celebrarà el dissabte 11 de juliol al Teatre de Palafolls. Com a novetat, doncs, canviem d'ubicació perquè és una petició de la comissió d'Alterfesta, el grup de joves, no?, que sempre, doncs, els escoltem amb les seves propostes de millora i per anar millorant, doncs, una mica tots els esdeveniments i tots els projectes que tenim entre mans. Doncs una de les peticions era aquesta, canviar d'ubicació, i l'hem canviada. Els horaris del concurs Mosca serà a partir de l'obertura de portes serà a les 8 de la tarda, i més o menys l'esdeveniment tindrà lloc de 8 de tarda, com deia, fins a les 3, quarts de 4 de la nit.
0: Durant la nit, les 6 formacions finalistes pujaran a l'escenari per demostrar el seu talent davant del públic. Es tracta de Juny del 99, Jader, Renaut, Nau, Indubio i La Mosca Band. Projectes, tots ells novells, integrats per nois i noies joves, que en la seva majoria aposten per temes en català i que oferiran directes potents amb les seves respectives posades en escena.
2: Com a element comú de tots aquests grups, podem dir que evidentment són grups novells, que de nois, noies joves que estan començant el seu projecte musical, que tots tenen temes, o la majoria de temes que tenen són en català, i evidentment, doncs, tenen directes, doncs, amb tota la seva posada en escena, que és el que ens mostraran l'11 de juliol al Teatre de Palafolls. Per acabar aquesta jornada, doncs, hem convidat en DJ Sendo, que és un DJ de renom aquí al nostre país, i bueno, doncs, per acabar de manejar-ho tot amb una mica de festa per tothom, no? Tant pels grups que han participat, com per les entitats, com pels joves assistents, etcètera, etcètera.
0: Totes les bandes competiran per 2 reconeixements oficials. Un és el premi del jurat i l'altre el premi del públic assistent. Els guanyadors rebran una dotació econòmica de 450 euros i, com a principal atractiu, tindran l'oportunitat d'actuar com a taloners a l'Alterfesta durant les nits de concert de la Festa Major de Palafolls el mes de setembre. Com a colofó festiu a la competició del Mosca, aquest dia 11 de juliol, el reconegut DJ Sendo s'encarregarà de tancar la nit amb una sessió de mashups de música catalana i d'èxits internacionals. Doncs justament parlant d'èxits, les patinadores del Club Patí Palafolls tanquen una temporada d'èxit a la Copa Catalunya de Trem. El patinatge artístic palafollenc ha viscut un cap de setmana intens i emotiu amb la participació de 6 de les seves esportistes a la Copa Catalunya, la competició superior de la modalitat de lliure que ha tingut lloc a la població de Trem. Aquesta cita representava la culminació del rànquing definitiu de la temporada, on les representants locals havien aconseguit el seu passi gràcies a l'esforç i a la constància demostrats en les competicions puntuables prèvies. La representació palafollenca ha estat encapçalada per Judit Garriga i Martina Roldán, que han competit al nivell 7, seguides d'Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i per l'Aina Cañizárez, que ho han fet amb el nivell 6. Totes elles s'han enfrontat a la disciplina de lliure, on han pogut executar programes coreogràfics que combinen música, salts i piruetes de gran dificultat. Tot i que la calor, els nervis i el nivell de participació i de competició no van permetre, en alguns casos, assolir les actuacions exactes que les patinadores desitjaven, des del club s'ha subratllat que el fet d'arribar a aquesta final ja per si és un premi i és un èxit absolut a la feina feta durant tot l'any. Raquel Carbó és la presidenta del Club Patí Palafolls.
3: Aquest cap de setmana hem estat a Trem participant a la final del rànquing de lliure formació. Divendres una part de l'equip, més familiars i l'entrenador, viatjava cap al Pallars Jussà, on s'instal·larien fins diumenge. La resta de patinadores i familiars ho anirien fent al llarg del cap de setmana, segons el dia que els tocava competir. La calor, els nervis i l'alt nivell no han permès quatllar les actuacions desitjades i merescudes. Però cal destacar que arribar fins aquí és un èxit i un premi a la feina feta durant tota la temporada, tant per part de les nostres patinadores com dels seus entrenadors.
0: Més enllà dels resultats de la pista, la jornada ha servit per reforçar els vincles entre patinadores, familiars i equip tècnic. Les experiències i anècdotes viscudes en aquests desplaçaments queden com un gran record d'una temporada marcada per la dedicació, posant en relleu el creixement dia a dia d'aquestes esportistes i, en general, també del Club Palafollenc. Malgrat lliurarà els 46 pisos socials d'aquí a 10 dies, després de mesos d'incertesa i també d'una llarga espera per part de les famílies adjudicatàries, l'Ajuntament de Malgrat ha confirmat finalment la data de lliurament dels 46 habitatges de lloguer social que estan situats entre els carrers Roger de Flor i Isaac Albéniz. Segons avança el consistori, serà el proper divendres dia 10 de juliol. Aquest anunci posa punt i final a un procés marcat pels retards tècnics que havien mantingut l'edifici buit, tot i estar acabats des de ja fa uns mesos. El cronograma per l'entrada dels llogaters s'ha desencallat aquesta mateixa setmana. Segons el calendari previst, el consistori recepcionarà avui mateix l'edifici. A partir d'aquest moment, l'empresa concessionària, que és Visoren SAL, disposarà de 8 dies per realitzar totes les proves de funcionament de tots els serveis comunitaris, garantint que la instal·lació estigui a punt per als nous residents. L'entrega de les claus arriba després d'un historial de demores significatives, tot i que els pisos es van adjudicar el mes de novembre passat. La manca d'un transformador elèctric va impedir que les famílies hi poguessin entreviure el moment. Aquesta situació va generar una gran preocupació entre els adjudicataris, molts dels quals es troben en situació de vulnerabilitat i amb contractes de lloguer actuals a punt d'expirar. Finalment, els habitatges van disposar ja de llum a finals del mes de maig i en les darreres setmanes s'ha completat tots els tràmits per la contractació dels serveis comuns i les certificacions d'obra finals. Cal recordar que aquest projecte s'ha dilatat enormement en el temps, ja que la promoció es va iniciar originalment l'any 2009 i va patir llavors l'aturada d'una dècada a causa de la crisi econòmica i un cop es va posar la primera pedra també va haver problemes amb el solar. Aquesta primera promoció d'habitatge protegit a Malgrat consta 12 pisos d'un únic dormitori, 22 de dues habitacions, 11 de tres dormitoris i dos habitatges que estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els preus dels lloguers, que inclouen taxes i despeses de comunitat, oscil·len entre els 294 euros mensuals per als habitatges més petits d'una única habitació fins als 615 euros per als de tres habitacions amb aparcament. Els contractes de lloguer tindran una vigència, com tots els que es signen actualment, de 7 anys. Arriba el moment d'analitzar la nostra hemeroteca. Anem a saber de què parlàvem tal dia com avui, anys enrere. Doncs just fa un any l'Ajuntament de Palafolls anunciava una xerrada informativa adreçada als veïns de les urbanitzacions, per exemple, Mas Carbó, Marreixac i Ciutat Jardí, per tal d'explicar com s'ha d'actuar en cas d'incendi forestal. La sessió tenia com a objectiu millorar la preparació de la ciutadania davant del risc que suposa viure en zones que estan completament envoltades de bosc. Fa 5 anys, el 2021, el col·lectiu ecologista impulsat per joves de Palafolls, Grimpal, organitzava una tarda d'activitats al voltant del Molí d'en Puigverd per promoure el coneixement i la conservació de l'entorn natural. Entre les propostes hi havia un conte per als més petits i també una jornada d'observació de flora i fauna amb l'aplicació de Natosfera. I si encara retrocedim més enrere, ara fa 10 anys, el 2016, l'AMPA de l'Institut Font del Ferro posava en marxa una nova edició del Mercat de Llibres de Text de Segona Mà, una iniciativa que permetia als alumnes reutilitzar material escolar d'ESO i batxillerat, afavorint així l'estalvi de les famílies i alhora fomentar la reutilització dels llibres. Fins aquí la hemeroteca d'avui.

0: certament avui ha baixat una mica la temperatura mínima al nostre municipi, tot i així ha estat de 21 graus i mig, nada mal, i la màxima ha rondat els 32 en aquesta jornada en el tram central del dia, segons dades de l'Observatori Meteorològic Automàtic situat al costat de la depuradora d'aquí de Palafolls, al costat del riu Tordera. Anem a conèixer quina és la previsió per aquest dimarts i també pels propers dies amb en Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment la situació meteorològica es manté sense massa complicacions. Aquí a la costa la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha baixat una mica, la màxima també serà lleugerament més baixa a la major part de la comarca en conjunt, però en general doncs amb unes temperatures que no deixen de ser plenament estiuenques. D'entrada s'espera que en el dia d'avui tornem a tenir nuvolades aquest migdia tarda cap a la zona de l'interior del... veurem nuvolades cap a l'interior de la comarca, cap al Vallès Oriental, cap a la Selva, on no descartem algun xàfec molt més residual i menys important que ahir, però encara es podia produir alguna precipitació que no esperem arribar aquí a la costa. Pel que fa als vents, bufaran fluixos, aquest matí més variables entre el sud-oest i el sud-est, aquesta tarda més aviat de component sud, amb una situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la i dominada pel marejol. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual, hi haurà nuvolades de tarda que a l'extrem nord del Maresme podrien arribar a deixar alguna gotellada, però en general serien fenòmens molt puntuals.
0: Gràcies. Aquí actualitzem la previsió meteorològica demà a l'informatiu.

0: Últim minut de l'informatiu per recuperar quines han estat les informacions més destacades. Ho fem amb titulars. L'Ajuntament ha sol·licitat formalment una pròrroga a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per acabar els detalls dels 20 pisos de protecció oficial del nostre municipi. Tot i que avui, de fet, ja s'assigna el certificat final d'obres, complint així amb el finançament europeu, es vol aprofitar també aquest temps extra proposat per la pròpia Generalitat per tal de garantir la màxima qualitat en els acabats definitius d'aquests habitatges. Uns habitatges, recordem-ho, dividits en dos blocs que ja estan pràcticament enllestits a l'espera d'aquests treballs, d'aquests acabats que s'han d'acabar de complimentar. I el concurs Mosques trasllada al teatre amb èxit de sense precedents. La novena edició del certamen de música arriba aquest proper 11 de juliol amb la vitalitat renovada i amb rècord d'inscrits. Recordem, 35 grups inscrits, 6 finalistes. Com a gran novetat, el concurs es trasllada al teatre de Palafolls, on s'escoltaran aquests 6 finalistes per millorar l'experiència de públic i de músics amb una vetllada que començarà a les 8 del vespre. També us hem explicat que el Club Patinatge Artístic de Palafolls ha tancat la temporada de lliure amb una actuació destacada de 6 de les seves esportistes a la competició de la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Tremp. Judit Garriga, Martina Roldán, Emma García, Erika Soto, Paula Jordà i Aina Cañizares han defensat els seus programes coreogràfics sota el sistema de Roller Arcade en un cap de setmana marcat per la calor i els nervis. I a nivell comarcal ens hem fixat en el Grat de Mar, que ja té data per al lliurament dels 46 pisos de lloguer social. Després de mesos d'espera per problemes amb la instal·lació elèctrica, el consistori ha confirmat que el proper dia 10 de juliol, divendres, es lliuraran finalment les claus d'aquests habitatges protegits. L'Ajuntament recepciona avui l'edifici entre els carrers Roger de Flor i Isaac Alberis, iniciant un període de 8 dies de proves de funcionament dels serveis comunitaris. Aquesta promoció històrica oferirà lloguers assequibles per a famílies, algunes d'elles en situació de vulnerabilitat. Ho deixem aquí, com sempre, recomanant-vos que visiteu la nostra pàgina web radiopalafolls.cat, les nostres xarxes socials per estar sempre al dia del que passa al nostre municipi. Avui és dimarts, avui, tot i que siguem en temporada estival, serà l'últim dia de l'assumpte intens. Avui entrevistem l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar un bon dimarts i fins demà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Ara ja sí, avui acabem l'assumptes interns d'aquesta temporada. Des de ja fa més de 17 anys, l'Assumptes Interns entrevista els regidors de l'Ajuntament, els 13 que han estat escollits per representar-los des de la ciutadania i venen aquí a explicar i analitzar la política local, els problemes de Palafolls. El nostre programa comença sempre amb el grup més votat i acaba també sempre amb el representant del grup més votat a les darreres eleccions. Avui, doncs, ens acompanya l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, amb qui parlarem sobre l'actualitat. Parlem dels HPO, dels aquests habitatges de protecció oficial, del castell, de la benzinera, de l'incivisme al nostre municipi, de la seguretat, de l'ambient polític a la casa, a l'Ajuntament, de tot plegat en el nostre programa d'avui. A més, falta menys d'un any i encara no sabem si ell repetirà com a cap de llista a les eleccions municipals a les properes eleccions, just com

0: Xiprou doncs, són menys, si n'estem parlant de 20, doncs probablement són més, que són els que ara estem pendents de poder anar acabant.
1: I aquests detalls, diguéssim, queden fora del que estava subvencionat per la Unió Europea, per aquest fons Next Generation.
0: Aquests detalls queden fora del termini, el que passa que queden coberts per la despesa de l'obra.
1: Que és aquesta pròrroga que vostès han demanat.
0: De fet, ens l'han ofert. L'obra i la pròrroga aquesta ens l'han ofert des d'Habitatge. Entenem que també els han ofert a la resta de promocions que s'havien acollit en aquesta subvenció, i de fet va ser fa escassament 7 o 8 dies que ens van traslladar aquesta possibilitat, que evidentment, tot i que anàvem doncs, amb termini de finalització, doncs ens hi hem acollit perquè som conscients de que sempre sorgeix alguna qüestió que amb aquesta pròrroga doncs encara serà més senzilla de poder operar.
1: Amb el castell vam arribar sobre la botzina, vam poder finalitzar les obres, també ho hem fet doncs amb els APO. No engorra parir de subvencions dels 3 milions d'euros d'una banda i dels 900 i pico mil euros llargs.
0: Pel que fa a nosaltres, creiem que no. O sigui, ja aquí la gent hauria de ser conscient també que hi ha una quantitat de tasca administrativa descomunal. El procediment a nivell d'aquests Next Generation amb la Unió Europea és d'un nivell de fiscalització enorme, no només per l'execució i terminis de l'obra en si, sinó tots els que hi participen, tots els contractats, els subcontractats per aquests contractats, tothom ha de passar per un procés de fiscalització que fa que sigui administrativament realment complexa, i que fins i tot ens hem trobat en aquest procediment i hem pogut comprovar que érem els conillets d'Índies, és a dir, que nosaltres obríem cada fase, no? Obríem i preguntàvem, i la resposta era, doncs no ho sé, deixa'm mirar a veure com ho podem fer, perquè no tenim ben bé clar que com ho hem de fiscalitzar això, no?
1: Improvisació en aquests fons Next Generation?
0: La sensació per part almenys des de Palafolls és que no s'estava del tot preparat per poder gestionar
1: això que han trigat, perquè des de que es van aprovar des d'Europa i fins que ha arribat de les arques, diguem-ne, municipal o la resolució a nivell...
0: En el nostre cas, clar, hem quedat un any i mig o gairebé dos més, que haguéssim agraït moltíssim en tot aquest procés, perquè hem de recordar que, per exemple, els HPO l'hem licitat 4 vegades. L'hem licitat 4 vegades, i això, evidentment, encara ens s'ha menjat més temps, no? L'esforç ha estat impressionant el que ha fet a l'Ajuntament en aquest sentit, la casa, i només tinc paraules d'agraïment per tota la gent que hi ha treballat i que hi està treballant, perquè al final la gent de Palafolls s'ho mereix, tant en un cas com en l'altre, tant amb els habitants com amb el castell.
1: Això, estem parlant de burocràcia, segurament a la població no sé si li interessarà gaire tot el tema aquest burocràtic i del procediment, eh? Suposo que els interessa més saber quan podran entrar a viure les 20 famílies que tindran aquests pisos.
0: Bé, ara estem en aquest procés de finalització de l'obra. Tenim aquest mes que ens donem de pròrroga per poder acabar els detalls. Això ens ubica a l'agost, no? I per tant, a la tornada, després de la festa major, hi haurà el procés, o s'encetarà el procés que ha de definir o que ha d'acabar amb la configuració d'aquestes 20 famílies, no? En la definició d'aquestes 20 famílies.
1: És a dir, al setembre es fa el sorteig o tot just començarem a dir, escolta,
0: al setembre començarem, o sigui, es faran públics els requisits, el procés serà que un cop es compleixin aquests requisits, no? Quedarà tota una sèrie, una criba de famílies que poden proposar-se, i si evidentment, molt probablement són més de 20, doncs hi haurà un sorteig, i tot aquest procés el farem de la mà del Departament d'Habitatge de la Generalitat, que garantirà que sigui perfectament just i legal.
1: Són 7 anys de contracte, que és el mínim que exigeix, no?, que marca la llei. Quants anys mínims d'empadronament estem ara rondant que hi haurà les bases? Vostè va dir que hi hauria, no?, un mínim d'empadronament perquè la gent pogués participar.
0: Sí.
1: Ja fos continuat en els últims anys o en període de 10 anys o un mínim de...
0: Sí.
1: No sé.
0: Estem parlant entre 3 i 5 anys de mínim d'empadronament, i també hi posarem aquesta clàusula de gent que hagi viscut en els últims 10-15 anys un termini també en el municipi, perquè si hi ha hagut gent que ha hagut de marxar perquè no trobava habitatge, doncs també pugui tenir punts per poder tornar.
1: I el preu rondava els 500 euros, sí, sí, perquè tots els pisos són iguals.
0: Tots els pisos, a excepció dels que estan adaptats, no? Tots els pisos són iguals, al voltant d'aquests 70 metres quadrats, amb aquestes dues habitacions i amb aquest espai d'office, de cuina office, diguéssim, no? I espai comú de sala i menjador, i també un espai també per poder posar, pues, una mica de despatx, una mica de...

0: Bueno, es van fer la presentació d'aquests habitatges, ara ja, crec que va ser just abans de les eleccions de fa ja gairebé 3 anys, bueno, passats més de 3 anys. Vostès anunciaven que hi hauria més, d'iniciativa pública i d'iniciativa privada. Quan acabin aquests 20,
1: anem al mal de cap, que anem a per la resta. Sí. Hi ha 50 més que són també de titularitat pública. D'acord? Aquí hi ha dues grans, dins la matriu de les opcions, hi ha dues grans opcions, no? Diguéssim que són els que a nivell de propietat, els que són públics o els que són privats, i a nivell d'explotació, els que són de lloguer o els que són de compra-venta. L'Ajuntament de Palafolls tindrà o operarà 70 habitatges. Aquests són els 20 primers, que els financem amb fons propis i una subvenció. Després venen 50 més que també tirarem davant, que molt probablement el que farem serà cedir els terrenys perquè
0: un operador
1: a l'Incasol o alguna fundació o algun operador que pugui construir i explotar aquests pisos durant uns anys i recuperar aquesta inversió.
0: Una empresa com és el cas de Bisolena?
1: Com una empresa, com el cas correcte, vale? I aquests seran de lloguer i públics. Després queden 80 habitatges més que són també de protecció oficial i que seran de titularitat privada, que la llei obliga que siguin de protecció oficial i que seran els propietaris del sector els que decidiran si seran de lloguer o seran de compra-venta. Veient l'històric, molt probablement siguin de compra-venta, però seran de protecció oficial, per tant, amb un preu taxat.
0: Un preu regulat.
1: Exacte. I llavors tindrem, perquè ja també hem tingut gent que, a banda de que agraeixen moltíssim el lloguer, doncs també hi ha gent que podria embarcar-se amb una compra-venta, no? Seran per aquests 80 que estem plantejant. I un cop esgotats aquests 70 de lloguer i 80 de, segurament, de compra-venta, tots ells de protecció oficial, venen la resta, que són 300 habitatges més, que són de renda lliure, que aquests sí que hi ha dins del sector, no? Que aquests sí que seran...
0: I aquests 80 privats depenen d'aquests 300 de renda lliure o no?
1: No. S'han de fer abans de... És a dir, la llei obliga a desenvolupar primer la vivenda de protecció oficial, l'habitatge de protecció oficial, i a partir d'aquí, després la resta.
0: Amagat, justament hem sabut avui que també s'entraran ja les claus d'aquests primers 46 habitatges que han fet, són els seus primers 46 habitatges que tenen amagat de protecció oficial, però han passat una mà de problemes ingents entre la llum, els terrenys, etc. Això no passarà a Palafolls, eh? No tindrem problemes amb la llum un cop acabat, s'hagin adjudicat i s'hagin d'esperar les famílies adjudicatàries 7 mesos per rebre les claus.
1: Costa de fer una mica de futurologia, eh? En principi no hauria de passar perquè ja estem tramitant, ja s'està gestionant amb Endesa, però també és cert que tothom que sàpiga que és gestionar amb Endesa, doncs has de deixar la porta oberta a sorpreses que normalment no són agradables, no? Però ja fa temps que s'està gestionant amb Endesa i per tant en principi no hi hauria d'haver-hi problemàtica en aquest sentit que impedeixi que a finals d'any, a principis del 27, puguem entregar aquests pisos i que es puguin ser utilitzats.
0: Parla vostè de sorpreses no agradables. Benzina a l'entrada de Palafolls, segurament una sorpresa...
1: L'he deixat ben carrilat.
0: M'ho he apuntat i tot. En l'últim ple, tots els partits polítics, la gran majoria de regidors, van dir que no hi estaven d'acord. Això és un posicionament polític, perquè més enllà d'això l'Ajuntament continua la tramitació per la possible instal·lació d'aquesta benzinera. Ara com ara, hi ha manera de parar aquesta benzinera, sí o no?
1: Bé, aquesta benzinera, això també hem après que costa d'entendre la gent, no? Que una cosa és el posicionament, que hem tingut sempre, des del minut zero, hem traslladat tant a la propietat que legítimament està impulsant aquesta proposta, com a la ciutadania que ha volgut saber i que ha preguntat, diguem, el posicionament a nivell d'equip de govern és el mateix, no ens agrada aquesta proposta, no ens agrada aquesta ubicació per aquesta proposta, i per tant no és el nostre gust. Hi ha per això un procediment, hi ha per això també una normativa a la qual hi estem lligats tots, i que si es compleix, doncs permet que s'ubiquin aquí aquesta benzinera. La intenció d'aquest equip de govern i d'aquest alcalde és trobar aquesta solució que faci que no s'ubiqui en aquest punt on està ara i per tant solucioni aquest problema. I aquesta solució, com més consensuada sigui, millor, perquè afavorirà tant en la tranquil·litat dels veïns com també en els terminis, com també en el procediment.
0: I amb això estem. Amb els veïns, amb la propietat dels terrenys, amb l'empresa que vol entrar.
1: Sobretot amb els que compleixen normativa.
0: És a dir, amb l'empresa i amb el propietari dels terrenys.
1: Que de retruc
0: de retruc. Ja s'hi ha reunit per parlar d'una possible solució?
1: Ja ens hem parlat, ens hem traslladat algunes opcions, algunes possibilitats, ens hem tantejat. En breu, aquesta setmana tenim una altra reunió també per poder seguir en aquest camí, i aquest és l'objectiu.
0: Al final del túnel hi veu llum, vostè?
1: Jo sempre veig
0: l'objectiu de no tenir aquesta benzinera.
1: Jo sempre veig llum al final del túnel.
0: Quan es va assabentar vostè que es volia fer aquesta benzinera? Diu l'oposició que fa 2 anys que està entrat aquest projecte i una cop i volta ha saltat les alarmes ara.
1: No, bueno, sí. És a dir, fa més d'un any i mig que va entrar al projecte, i com amb moltíssims altres projectes, que de fet tots que entren a l'Ajuntament, doncs se segueix un procediment determinat, i en el mateix ritme i amb el mateix procediment que la resta, aquest ha seguit el seu
0: camí. Ara vostè està fent reunions per intentar trobar un consens, per intentar evitar que s'ubiqui. Potser fa un any i mig era molt més fàcil de trobar aquest consens i no pas ara, amb fets consumats, que hi ha un projecte...
1: Nosaltres com a equip de govern, i crec que tots els equips de govern, el que han de garantir és que tot el procediment sigui estrictament curós amb la normativa, i que per tant se segueixi amb el que toca. Dins del procediment hi ha una finestra a la qual es poden presentar al·legacions, que és en el que estem ara, i en la qual la ciutadania, si no està d'acord amb un procediment i amb un projecte, doncs pot dir la seva. I és garantista.
0: Però la meva pregunta, senyor alcaldessa, si fa un any i mig vostè sabia que es posava la benzina, i que entenc que...
1: No podem practicar aquest tipus de política imaginant que hi hagi gent que li pugui agradar o que no li pugui agradar els projectes que es puguin presentar a l'Ajuntament. Aquest exemple els he posat moltes vegades als veïns. Els veïns
0: de govern no li agrada aquest projecte perquè els veïns s'han queixat. Sí, no.
1: L'equip de govern des de minut zero no li agrada aquest projecte, i des de minut zero l'alcalde i el regidor d'Urbanisme van traslladar a la propietat que aquest projecte no...
0: Un any i mig, vostè
1: ja vam traslladar que no ens agradava. Ara, nosaltres no som ningú per entorpir o per evitar o impedir un projecte que compleix amb la normativa. Això no pertoca, a no ser que fóssim uns cacics o que féssim un tipus de política que no és la que plantegem. El procediment és prou garantista com perquè en un moment determinat hi hagi la possibilitat de poder presentar totes les al·legacions que convinguin.
0: Que és el que estem ara.
1: Correcte, i l'Ajuntament haurà d'estimar o no estimar, estudiar i valorar. A partir d'aquí, l'Ajuntament farà el procés que, per una banda, a nivell de normativa i a nivell legal s'espera i que faci, i per una altra, l'equip de govern ja s'ha posicionat i també té la possibilitat de poder buscar altres vies, que és amb el que estem ara, altres vies per tal de poder ser consensuadament trobar una solució que garanteixi els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns.
0: I aquesta via, aquesta intent d'evitar la instal·lació de la benzinera en el punt on ara com ara es preveu, que és a l'entrada de Palafolls, inclouria també indemnitzacions?
1: No està previst que hi hagi indemnitzacions. Es tracta de trobar una nova ubicació que permeti que es pugui explotar correctament sense que això li tingui un cost afegit a l'erari públic de l'Ajuntament.
0: Però el propietari del terreny dirà: home, jo, a mi m'ha pagat un lloguer, i ara si aneu a un altre lloc a mi no me'l pagaran.
1: Home, sí, perquè en principi el que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic, i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Hi ha ciutadans de primera i de segona, com diu l'oposició, perquè diu que moltes queixes i molt de moviment per evitar la benzinera de l'entrada a Palafolls, de Plenoil, però en canvi no n'hi ha cap, ni hi ha hagut facilitats per instal·lar la benzinera de l'Esclat a la entrada del municipi.
1: No, així com nosaltres des del minut zero vàrem traslladar que aquella benzinera de l'entrada del municipi aquí al costat de la Rotonda no era un element que fos de gust de l'equip del govern aquí a la façana de l'entrada del municipi, pel que fa a la benzinera que va associada a l'Esclat i al model de negoci de l'Esclat, no hem trobat aquesta circumstància, i tampoc hem rebut, evidentment tampoc hi ha ni molt menys ni la mateixa distància ni la mateixa nivell de densitat d'habitatges, res de tot això existeix, i per tant aquesta és la raó per la qual no hi ha hagut el mateix tipus de reacció. No hi ha ciutadans de primera i de segona, i des de l'equip de govern no es tracta diferent als ciutadans, vinguin d'on vinguin, pensin on pensin i facin el que creguin que hagin de fer.
0: Parlant de ciutadans de vinguin d'on vinguin, pensin com pensin. Tornen a haver crítiques moltes a la piscina pel comportament incívic d'un grup de persones. La piscina de Palafolls és molt barata comparat amb altres municipis. Entrar a la piscina de Margà costa 5 euros, més a Novelta ara fa poc. Palafolls costa 3,5 euros. Això fa que vingui moltíssima gent. Alguna, doncs, que no té el comportament que hauria de tenir. L'any passat ja es va haver de contractar seguretat. Aquest any sembla que anem pel mateix camí?
1: No, aquest any ja s'ha inclòs dins del contracte, ja s'ha inclòs.
0: Pots tornar a haver-hi problemes, perquè les xarxes van plenes de nou.
1: Doncs sóc conscient d'algunes queixes en aquest sentit. Avui mateix he estat a la piscina. S'ha canviat l'empresa de seguretat. Avui començava una nova empresa de seguretat. Estem en contacte constant amb els concessionaris per tal de que totes aquestes queixes puguin ser gestionades, també les de vinculades a la neteja o vinculades al comportament incívic d'alguns col·lectius, i també hi ha una coordinació que, repeteixo, avui comença aquesta nova empresa, hi ha també una coordinació sobre la taula amb la policia local, de manera que aquells col·lectius o aquelles persones que creguin que no han de complir amb la normativa, doncs la policia municipal s'hi personarà i actuarà en conseqüència.
0: Es pot discriminar i fer que els padronats de Palafolls paguin més barat a la piscina?
1: No, és inconstitucional.
0: Però això fan altres municipis.
1: No, és inconstitucional.
0: Per tant, els altres municipis fan coses anticonstitucionals, no sé com seria, no?
1: Bueno, jo l'únic que puc dir és que, a més, la Constitució és bastant clara, és a dir, no es pot discriminar a la ciutadania, ni per origen, ni per religió, ni per orientació.
0: La protecció oficial, vostès prioritzen els que portin 3 o 5 anys vivint a Palafolls.
1: Però no estem discriminant en aquest sentit.
0: Que no tinguin més de 5 anys a Palafolls.
1: Poden accedir perfectament, i si no hi ha gent que compleixi els requisits, de fet, el cas dels pisos del costat del consum, de Conquilles, són un exemple evident de que no hi ha aquest tipus de discriminació, perquè molts d'ells van ser ocupats o s'han ocupats al seu moment de gent que no estava empadronada per la Fons perquè no hi havia prous persones que complissin amb els requisits previs. D'acord? I per tant no es discrimina, no s'evita, no.
0: Una pujada de preus generalitzada a la piscina no es contempla, de 3,5 passa a 5 euros.
1: Això es pot plantejar, és una qüestió que en les properes, a la discussió de les properes...
0: No sóc jo, que ho està proposant.
1: No, no, no.
0: És cas que després tinc que la ràdio va pujar.
1: No, però això es pot plantejar, perquè a les properes ordenances fiscals, aquest és un element que es pot plantejar per sobre la taula. Si s'arriba a un acord amb alguns partits o tots els partits de l'oposició, doncs, i l'equip de govern també ho veu clar, no crec, sincerament, no crec que sigui aquest el problema. El problema de l'incivisme, el problema de segons quins col·lectius que puguin venir a la piscina de Palafolls està molt més vinculat, crec jo, a la qualitat de l'equipament, que és molt òptima i en principi convida a utilitzar-lo, que no aquest euro i mig de diferència entre Malgrat i Palafolls, per exemple.
0: Canviant de tema, perquè les famílies que havien demanat anar amb esprats i que al final van quedar fora, per què no i diguéssim han d'anar a una altra escola, a l'escola de les Ferreries, no n'hi ha més, per què no s'obre la línia aquesta amb esprats i així no han de canviar de lloc?
1: Doncs això forma part de tot unes reunions i uns acords previs que es van fer fa 2 anys amb el departament, en la qual l'objectiu, així com anys enrere es havia fet també ja prèviament, l'objectiu és, la visió que té l'equip de govern és l'àmbit educatiu del municipi en global, de manera que el que s'intenta és que totes dues escoles tinguin les millors circumstàncies possibles per poder executar les seves tasques, i això passa per tenir els majors recursos possibles i també passa per tenir el millor equip docent possible. Això va vinculat al número d'alumnes de cada una de les escoles, i així com quan estàvem al rati o al rang màxim, no? El rang màxim d'ocupació amb 3 classes per 3 i 2 línies, no? Per escola, i anàvem rotant. Un any tenia 3 línies amb esprats i l'altre, el següent any tenia 3 línies Ferreries per evitar el col·lapse o la congestió de les dues escoles, no? I anàvem rotant. Ara que estem en una circumstància a l'inrevés, no? De falta de natalitat, doncs, i que estem amb 3 línies justes, doncs el que vam proposar fa 2 anys, veient també l'evolució de la natalitat, és dir, bueno, doncs arribarà un moment en el que intentarem plantejar que que hi hagin dues línies un any a Masprats i dues línies un any a Ferreries, de manera que anem mantinguent aquesta estructura mínima de les escoles per poder garantir una millor oferta educativa de municipi. Aquesta decisió, que es va prendre amb aquesta òptica de municipi, l'any passat ja es va aplicar, van fer dues línies a Masprats i una línia a Ferreries, coincidint en aquest sentit amb la preinscripció, que hi havia més preinscripcions a Ferreries que a Masprats que a Ferreries, no? I aquest any s'aplica a l'inversa, dues línies a Ferreries i una línia a Masprats. Han quedat 5 famílies que els hi tocaria anar a Ferreries. L'any passat van quedar 2 o 3 famílies que no van poder anar a Ferreries i van haver d'anar a Masprats, i això és una constant que ha passat també quan teníem 5 línies plenes, també ens passava això, que havia famílies que no acabaven d'encaixar la seva prioritat, no?, amb l'oferta.
0: I sap vostè si s'han inscrit finalment a Ferreries aquestes famílies, perquè amenaçaven de marxar del municipi?
1: Sé que aquestes famílies tenen l'objectiu de lluitar fins al final, el que ells creuen que han de lluitar. Nosaltres ens hem reunit reiteradament, hem parlat moltíssim, i els hem inclús també aconsellat des de tota la bona fe per part nostra, no?, del que creiem que hauríem de fer, i sobretot de la garantia que ens suposa per nosaltres tenir dos propostes d'escoles molt ben valorades des de arreu, i que garanteixen la qualitat educativa de les criatures. Per tant, i això és el que ens hem de vetllar com a ajuntament i com a municipi. A partir d'aquí, les famílies faran el que creguin convenient, perquè tenen els seus drets i fins on creguin convenient.
0: Quan tindrem nou inspector de policia a Palafolls?
1: Doncs les bases han d'estar a punt de... estan aprovades, han d'estar a punt de publicar-se, si no és aquesta setmana, a principis de setmana que ve, es publicaran les bases, i per tant s'inicia el procediment. Entenc que estem parlant setembre-octubre, hem de poder tenir el nou cap de la policia.
0: Hi ha qui diu que aquesta figura, la figura de l'inspector, és per policies grans de municipis de més de 15.000 habitants. Això és així?
1: De fet, no trobaríem exemple. La llei no diu això. La llei diu que hem de tenir-lo. La majoria, igual que la llei diu això, la majoria de les policies del nostre tamany no tenen un inspector, sinó que va funcionar amb sots inspector o amb sergent o sergenta. A partir d'aquí també trobarem
0: nosaltres també
1: trobarem exemples d'en què hi ha policies en les que sí que existeix del demà nostre on hi ha un inspector o inspectora. La solució en aquest sentit és per poder garantir un millor projecte de policia, i hem cregut que era necessari.
0: La cúpula seria inspector d'una banda, sotsinspector, sergent, caporals i agents?
1: Sí, no, en el moment en què tinguem sotsinspector, inspector o inspectora, s'amortitzarà la plaça de sergent i tindrem sotsinspector o inspectora, sotsinspector o sotsinspectora, i els caporals i els agents.
0: Deia Dolors Agüera que el que caldria és reforçar la base i no pas posar o coronar aquesta estructura, no, orgànica de la policia. S'està treballant en aquesta... consolidació de la base de la...
1: Jo agraeixo que digui això, perquè recordo perfectament quan ella estava a l'equip de govern i nosaltres vam entrar l'any 2019, que hi havia en global 16 membres a la policia, i ara n'hi ha 23. Bueno, doncs, i, no hem crescut, i el municipi no ha crescut tant, ha passat de 9.900 a 10.100.
0: Estàvem molt malament abans que...
1: Estàvem per sota de ràtio, ara estem per sobre de ràtio a nivell de... Que estaria bé tenir més policies municipals? Sí, com també estaria bé tenir més arquitectes, com també estaria més bé tenir més tècnics de diversos...
0: Redactors a la ràdio.
1: Ah, exacte, més redactors a la ràdio, com vostè sempre recorda, no? O com més... Però tot això s'ha de pagar. Tenim la tenim una policia, és important que això també la ciutadania ho entengui. Tenim una policia que està per sort de ràtio. Això què vol dir? Que tenim més policies per 1.000 habitants que el que marca la llei. Això vol dir que en tenim suficients? Sempre se'n pot tenir més, sempre pot ser més ben dotada, però no en tindrem mai prous per poder cobrir aquelles situacions puntuals que acaben agafant rang de categoria. Què vol dir això? Que quan un pateix una circumstància molt concreta, no li serveixen les estadístiques. No li serveixen que li diguin que Palafolls és dels municipis del llarg del Maresme i de Catalunya amb menys conflictivitat. No li serveix de res, perquè acaba de passar per una circumstància negativa. Nosaltres, en aquest sentit, hem de garantir que tinguem les millors condicions possibles, això està garantit, i que Palafolls en aquests, tenim sort de que és un municipi tranquil amb les seves problemàtiques i que s'ha de treballar. Doncs es treballa per intentar millorar sempre aquesta circumstància.
0: Hem parlat d'aquest nou inspector de la policia, també tenim un nou càrrec de confiança des de fa unes setmanes. Això augmentarà capítol 1, és a dir, despesa de personal, sí o no?
1: No, aquest càrrec de confiança és el que fins fa dos dies era l'arquitecte municipal, una persona que té un nivell de coneixement del municipi i una capacitat tècnica que valoro que no podem perdre si ell no vol. Ell té ganes encara de treballar i per tant està pressupostat la seva, de fet és un estalvi, està pressupostat la seva figura durant tot l'any com a arquitecte municipal. No cobra el mateix com a càrrec de confiança, cobra menys.
0: Menys perquè no signa, però cobra de signar,
1: cobra menys, arquitecte. Sí, però cobra menys perquè tampoc fa de coordinador de tot l'equip i com a, d'acord, i per tant no suposa més diners pel municipi ni molt menys, i el que sí que suposa és la garantia de no perdre aquell coneixement tan important.
0: Vostè deia, cobrar més també perquè coordinava l'equip, ara no coordina, hi haurà algú que haurà de coordinar, per tant, suposo que haurà de cobrar també per
1: haurem
0: coordinar.
1: Haurem de treure la plaça de... Ara el tenim interinatge, diguéssim, no? Haurem de treure la plaça d'arquitecte municipal, no només aquesta plaça, també hi ha altres places que s'han de treure. El responsable jurídic de l'àrea urbanística no està cobert des de fa molts i molts anys, no? I l'activitat urbanística d'aquest municipi convida a tenir aquesta plaça, però això sí que seria un nou sou que anem valorant any a any en els pressupostos si som capaços de poder assumir o no podem assumir.
0: És un problema que el capítol 1 passi del 50% del pressupost ordinari de l'Ajuntament? O no?
1: No és desitjable. No és desitjable.
0: I com ho retallem? Perquè em surten tres possibilitats a mi, eh? Una és retallar personal, l'altra és que cobri menys,
1: sí.
0: I l'altra és augmentar impostos.
1: Sí. I segurament a vegades és un ABC, no? No és un A o B o C, no? Retallar sous dels treballadors és una, en general, una mala solució per dues causes. Primera, perquè genera una conflictivitat que acaba redundant negativament amb la feina i amb el servei a la ciutadania. I segona, perquè la immensa majoria, i això ho puc dir amb total certesa i orgull, la immensa majoria dels treballadors públics d'aquest ajuntament treballen i treballen molt i es guanyen el seu sou. Per tant, aquesta no seria la resposta. Ara bé, l'evolució dels ingressos, i no només vol dir increment d'impostos, l'evolució dels ingressos també té una part substancial en les aportacions que fa l'Estat, les aportacions que fa la Generalitat, algun tipus de subvencions determinades que rebem que permeten un mínim joc, no? Tot això també influeix en els ingressos de l'Ajuntament, i això ho hem de tenir en compte. I d'altra banda, també es poden fer esforços no tant retallant, sinó no cobrint algunes de les places. Ara li parlava, per exemple, del responsable jurídic de l'àmbit d'urbanisme. Aquesta plaça no està coberta, tot i la necessitat de cobrir-la, no la tenim coberta. No vol dir que no es faci la tasca que es fa. Aquesta tasca es fa, es du a terme, no? I amb un esforç important per a altres persones. Aleshores, el que estem intentant també és ser el màxim d'eficients possibles amb els ingressos que tenim.
0: Tenim encara moltes preguntes, senyor alcalde, per tant, anem amb brevetat. Les trobades que vostè ha fet aquest últim any, trobades a l'alcalde de diferents àmbits del nostre municipi, el comú denominador ha estat l'incivisme. Deixalles, els excrements dels animals, velocitat dels vehicles... Escolti, com ens hi posem amb això?
1: Bé, aquesta és una queixa molt reiterada per part de tota la ciutadania, que jo sempre aprofito per dir, quan venen les persones en aquestes trobades, que clar, que la radiografia de les persones que venen no és la mitjana del municipi, ni molt menys, perquè són persones que han decidit dedicar un temps personal a anar a parlar en una trobada pública amb l'alcalde de problemes del municipi. Aquestes persones, normalment, la seva actitud a l'hora de conviure sol ser absolutament cívica, perquè ja és responsable, no? Què passa amb les persones que no tenen aquesta actitud? Hem de ser conscients, per una banda, que existeixen, que intentem, que hem fet i seguim fent molta pedagogia per intentar que entenguin que un municipi degradat també és redundant negatiu per ells, no? També tenim una capacitat que també anem aplicant des d'un punt de vista punitiva, des d'un punt de vista de la policia, per posar multes en els casos que s'identifiquen els responsables, no? Però el que és important és que tots plegats siguem molt sensibles i que no ens faci vergonya que quan algú no fa les coses bé el marquem, l'indiquem o fins i tot hi hagi una denúncia de dir no, escolta'm, aquí hi ha hagut aquest... Per què? Perquè no tenim... És impossible i no farem un gran hermano del municipi, no tenim el control per poder actuar.
0: Però vostè el que està demanant és que s'enfrontin els incívics?
1: No, bueno, no cal que s'enfrontin, poden traslladar la queixa a la policia directament. Si creuen convenient poder traslladar la queixa a la persona, potser poden tenir una bona resposta o una mala resposta. En aquestes trobades ens diuen que no, sovint és una mala resposta perquè són gent mal educada.
0: Ens acostuma a passar, sí.
1: També hem constatat i també s'ha acceptat conjuntament que estem parlant d'un problema que, tot i que existeix, és molt menor que altres municipis, no? Però, clar, nosaltres en aquest sentit el que hem de buscar és l'excel·lència. I per tant, doncs, home, si estem en un notable, doncs treballar per aquesta excel·lència.
0: Ara sí, de forma molt breu, senyor alcalde, vostè sabia o imaginava que el PSC i Palafolls Som estaven en converses en la passada tardor intentant negociar una moció de censura? Li constava en aquell moment?
1: Sí.
0: Com pot ser que vostè sí i a membres del PSC ni ho sapiguessin?
1: No ho sé.
0: I què li sembla?
1: Bueno, em sembla que és legítim, estem en minoria, poden investigar opcions per poder valorar, doncs, arribar a l'equip de govern. Altra cosa, si vostè em preguntés si em sembla que és el millor pel municipi.
0: Home, entenc que vostè me diria que no.
1: Evidentment no. Evidentment no, però és legítim que ho faci, només faltaria.
0: Si fa 3 anys, quan va acabar les eleccions municipals, li haguessin dit a vostè que acabaria pactant pressupostos i ordenances amb el PSC, que la seva alternativa, diguéssim, lògica a l'Ajuntament, s'ho hagués cregut o no?
1: Igual que em va costar creure en el seu moment i vaig ser molt feliç i m'agradaria que es posés en valor també, com vàrem pactar els pressupostos amb Palafolls-Som el primer any.
0: I per què s'ha torçat la relació amb Palafolls-Som?
1: No,
0: perquè vostè en les seves xarxes socials ha apuntat directament en aquesta formació.
1: Nosaltres,
0: com una formació que, home, remou una mica l'ambient polític.
1: Nosaltres normalment no busquem gairebé mai la confrontació. No crec que un equip de govern hagi de buscar la confrontació amb ningú, al contrari, ha de dedicar-se a governar. El que pot haver passat és que nosaltres contestem a tota una sèrie d'afirmacions que ens semblen altament injustes i algunes malintencionades. Això pot ser que sí que ho hem fet, no? I que ho seguim fent, perquè la gent, estem en una dinàmica, sap què passa? Que estem en una dinàmica general en la qual la gent compra molts missatges que són absolutament falsos i malintencionats. Ja no parlo ni de Palafolls, sinó parlo en general, no? De
0: trumpisme.
1: Exacte. Aquest és el màxim exponent, el trumpisme, no? Però també a nivell estatal en tenim, i a nivell de Catalunya també el tenim. És a dir, són missatges que no tenen a veure amb la realitat. La realitat ens agradarà o no ens agradarà, però el procediment és el procediment, l'administració és l'administració, i allò que ens uneix, l'únic aspecte que ens uneix, és el bé comú. Per tant, carregar-se allò que ens uneix, que és el bé comú, no sembla el més intel·ligent. I per molt que pugui donar-te algun rendiment a curt termini per poder precisament ocupar un espai de govern en el qual hauràs d'exercir la responsabilitat d'aquest bé comú, no? No ens sembla, i per això també exposem el nostre punt de vista, però no busquem la confrontació i sempre que podem intentem reconduir-ho.
0: És el que Rosa García deia, no tot s'hi val per governar?
1: Sense cap mena de dubte.
0: Amb el PSC s'entén millor?
1: Amb el PSC actual, sí.
0: Amb el que hi havia abans de Nadal, costava més.
1: Costava més.
0: Però igualment, el que va marxar, el senyor Agüer i el senyor Victòria, que van marxar abans de Nadal, deia que no han complert res del que hem pactat amb ells.
1: És curiós perquè...
0: Ja deia també que hi havia moltes coses que...
1: És curiós que ho diguin aquests dos membres, perquè del PSC actual, bueno, ara la senyora Montse Rovira també havia estat equip de govern, però ells dos són els que tenien més experiència com a equip de govern i són perfectament conscients de quin és el procés a l'hora d'executar totes aquestes qüestions que ells comenten. I no se'ls ha amagat, en cap moment se'ls ha amagat en quin procés estem, han sigut perfectament conscients dels projectes inicials, de la dotació i la creació de les aplicacions, les partides pressupostàries per poder-ho executar, de les propostes que els hi han plantejat per veure si els agradava o no els agradava, tot això s'ha explicat. Després, si el que volen dir no, però encara no està fet, doncs és cert, però és una lectura com a mínim interessada d'una realitat que busca el que busca. Jo no repeteixo, que ara mateix ens hi entenguem més bé, no vol dir que no vulgui que ens entenguem bé amb la senyora Güera o amb la senyora Victòria o amb Palafolls-Som o amb tots quatre, si és que s'acaben unint com a tal, perquè en principi sempre he cregut que les persones que es presenten és perquè volen treballar per Palafolls i per fer un Palafolls millor.
0: Vostè es presentarà a les properes eleccions municipals? Ja ho sabem o no?
1: Doncs sé que hi ha un neguit important sobre aquest aspecte. de la gent que m'aprecia, de la gent que valora la feina que fem.
0: Perquè es presenti o perquè no?
1: Crec que perquè em presenti. Crec també ser d'haver-hi una guita important per la gent que no ho valora i que s'estimaria més que no em presentés. Mira, això coincideix en els neguits, des d'òptiques diferents. Jo vaig plantejar-me tota una sèrie de preguntes prèvies jo no sé treballar d'una altra manera que no sigui donant-ho tot, i donant-ho tot vol dir un exercici i una despesa d'energia molt, molt, molt important. Si jo valoro o entenc que no tinc aquesta força per poder tirar endavant, no em presentaré. Estic a la darrera fase, vol dir que en un mes,
0: Festa Major?
1: Abans de Festa Major haig d'haver traslladat, abans de vacances d'agost, haig d'haver traslladat què faig o què no faig.
0: Per tant, aquest mes de juliol.
1: Sí.
0: Més o menys. Senyor Francesc Alemany, alcalde de Palafolls, moltíssimes gràcies per ser avui a l'Assumptes Interns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Busques
3: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: 3w.radiopalafolls.cat.

0: Ara ja sí, avui acabem l'assumptes interns d'aquesta temporada. Des de ja fa més de 17 anys, l'Assumptes Interns entrevista els regidors de l'Ajuntament, els 13 que han estat escollits per representar-los des de la ciutadania i venen aquí a explicar i analitzar la política local, els problemes de Palafolls. El nostre programa comença sempre amb el grup més votat i acaba també sempre amb el representant del grup més votat a les darreres eleccions. Avui, doncs, ens acompanya l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, amb qui parlarem sobre l'actualitat. Parlem dels HPO, dels aquests habitatges de protecció oficial, del castell, de la benzinera, de l'incivisme al nostre municipi, de la seguretat, de l'ambient polític a la casa, a l'Ajuntament, de tot plegat en el nostre programa d'avui. A més, falta menys d'un any i encara no sabem si ell repetirà com a cap de llista les eleccions municipals a les properes eleccions, just com dèiem, en menys d'un any, encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana. Moltes carpetes obertes a tocar amb l'alcalde de Palafolls, el senyor Francesc Alemany. Senyor Alemany, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Dèiem, avui s'ha certificat l'obra dels HPO. Aquest matí s'ha certificat, s'ha certificat l'obra dels HPO, per tant entenc que s'ha acabat. Llavors, quins són aquests serveis que falten?
1: Bé, es tracta dels detalls de finalització dels pisos, que sempre tothom que ha fet alguna obra sap perfectament que pot tenir acabada l'obra, no?, i sorgir tota una sèrie d'aspectes a posteriori, que si estem parlant d'una finca i prou o d'un habitatge i prou, doncs són menys, si n'estem parlant de 20, doncs probablement són més, que són els que ara estem pendents de poder anar acabant.
0: I aquests detalls, diguéssim, queden fora del que estava subvencionat per la Unió Europea, per aquest fons Next Generation.
1: Aquests detalls queden fora del termini, el que passa que queden coberts per la despesa de l'obra.
0: Que és aquesta pròrroga que vostès han demanat?
1: De fet, ens l'han ofert. L'obra i la pròrroga aquesta ens l'han ofert des d'habitatge. Entenem que també els han ofert a la resta de promocions que s'havien acollit en aquesta subvenció, i de fet va ser fa escassament 7 o 8 dies que ens van traslladar aquesta possibilitat, que evidentment, tot i que anàvem doncs amb termini de finalització, doncs ens hi hem acollit perquè som conscients de que sempre sorgeix alguna qüestió que amb aquesta pròrroga doncs encara serà més senzilla de poder operar.
0: Amb el castell vam arribar sobre la botzina, vam poder finalitzar les obres, també ho hem fet doncs amb els HPO. No engorra parir les subvencions dels 3 milions d'euros d'una banda i dels 900 i pico mil euros llargs.
1: Pel que fa a nosaltres, creiem que no. O sigui, ja aquí la gent hauria de ser conscient també que hi ha una quantitat de tasca administrativa descomunal. El procediment a nivell d'aquests Next Generation amb la Unió Europea és d'un nivell de fiscalització enorme, no només per l'execució i terminis de l'obra en si, sinó tots els que hi participen, tots els contractats, els subcontractats per aquests contractats, tothom ha de passar per un procés de fiscalització que fa que sigui administrativament realment complexa, i que fins i tot ens hem trobat en aquest procediment i hem pogut comprovar que érem els conillets d'Índies, és a dir, que nosaltres obríem cada fase, no?, obríem i preguntàvem, i la resposta era, doncs no ho sé, deixa'm mirar a veure com ho podem fer, perquè no tenim ben bé clar que com ho hem de fiscalitzar, això, no?
0: Improvisació en aquests fons Next Generation?
1: La sensació per part almenys des de Palafolls és que no s'estava del tot preparat per poder gestionar
0: això, que han trigat, perquè des de que es van aprovar des d'Europa i fins que han arribat de les arques, diguem-ne, municipal o la resolució a nivell...
1: En el nostre cas, clar, hem quedat un any i mig o gairebé dos més, que haguéssim agraït moltíssim en tot aquest procés, perquè hem de recordar que, per exemple, els HPO l'hem licitat 4 vegades. L'hem licitat 4 vegades, i això, evidentment, encara ens s'ha menjat més temps, no? L'esforç ha estat impressionant, el que ha fet a l'Ajuntament en aquest sentit, la casa, i només tinc paraules d'agraïment per tota la gent que hi ha treballat i que hi està treballant, perquè al final la gent de Palafolls s'ho mereix, tant en un cas com en l'altre, tant amb els de vivendes com amb el castell.
0: Això, estem parlant de burocràcia, segurament a la població no sé si li interessarà gaire tot el tema aquest burocràtic i del procediment, eh? Suposo que els interessa més saber quan podran entrar a viure les 20 famílies que tindran aquests pisos.
1: Bé, ara estem en aquest procés de finalització de l'obra. Tenim aquest mes més que ens donen de pròrroga per poder acabar els detalls. Això ens ubica a l'agost, no? I per tant, a la tornada, després de la festa major, hi haurà el procés, o s'encetarà el procés que ha de definir o que ha d'acabar amb la configuració d'aquestes 20 famílies, no? En la definició d'aquestes 20 famílies per
0: poder escollir. És a dir, al setembre es farà el sorteig o tot just començarem a dir, escolta,
1: al setembre començarem, o sigui, es faran públics els requisits, el procés serà que un cop es compleixin aquests requisits, no? Quedarà tota una sèrie, una criba de famílies que poden proposar-se, i si evidentment, molt probablement, són més de 20, doncs hi haurà un sorteig, i tot aquest procés el farem de la mà del Departament d'Habitatge de la Generalitat, que garantirà que sigui perfectament just i legal.
0: Són 7 anys de contracte, que és el mínim que exigeix, no?, que marca la llei. Quants anys mínims d'empadronament estem ara rondant que hi haurà les bases? Vostè va dir que hi hauria, no?, un mínim d'empadronament perquè la gent pogués participar,
1: sí.
0: Ja fos continuat en els últims anys, o en període de 10 anys, un mínim de...
1: Sí.
0: No sé.
1: Estem parlant entre 3 i 5 anys de mínim d'empadronament, i també hi posarem aquesta clàusula de gent que hagi viscut en els últims 10-15 anys un termini també en el municipi, perquè si hi ha hagut gent que ha hagut de marxar perquè no trobava habitatge, doncs també pugui tenir punts per poder tornar.
0: I el preu rondava els 500 euros, sí, sí, perquè tots els pisos són iguals.
1: Tots els pisos, a excepció dels que estan adaptats, no? Tots els pisos són iguals, al voltant d'aquests 70 metres quadrats, amb aquestes dues habitacions i amb aquest espai d'office, de cuina office, diguéssim, no? I espai comú de sala i menjador, i també un espai també per poder posar, pues, una mica de despatx, una mica de...
0: Bueno, es van fer la presentació d'aquests habitatges, ara ja, crec que va ser just abans de les eleccions de fa ja gairebé 3 anys, bueno, passats més de 3 anys. Vostès no saben que hi hauria més, d'iniciativa pública i d'iniciativa privada. Quan acabin aquests 20,
1: anem
0: al mal de cap.
1: Anem a per la resta.
0: Sí.
1: Hi ha 50 més que són també de titularitat pública, d'acord? Aquí hi ha dues grans, dins la matriu de les opcions, hi ha dues grans opcions, no? Diguéssim que són els que, a nivell de propietat, els que són públics o els que són privats, i a nivell d'explotació, els que són de lloguer o els que són de compra-venta. L'Ajuntament de Palafolls tindrà o operarà 70 habitatges. Aquests són els 20 primers, que els financem amb fons propis i una subvenció. Després venen 50 més que també tirarem davant, que molt probablement el que farem serà cedir els terrenys perquè un
0: operador...
1: A l'Incasol o alguna fundació o algun operador que pugui construir i explotar aquests pisos durant uns anys i recuperar aquesta inversió.
0: Una empresa com és el cas de Bisolent?
1: Com una empresa, com el cas correcte, vale? I aquests seran de lloguer i públics. Després queden 80 habitatges més que són també de protecció oficial i que seran de titularitat privada, que la llei obliga que siguin de protecció oficial, i que seran els propietaris del sector els que decidiran si seran de lloguer o seran de compra-venta. Veient l'històric, molt probablement siguin de compra-venta, però seran de protecció oficial, per tant, amb un preu taxat.
0: Un preu regulat.
1: Exacte, i llavors tindrem, perquè ja també hem tingut gent que, a banda de que agraeixen moltíssim el lloguer, doncs també hi ha gent que podria embarcar-se amb una compra-venta, no? Que seran per aquests 80 que estem plantejant. I un cop esgotats aquests 70 de lloguer i 80 de, segurament, de compra-venta, tots ells de protecció oficial, venen la resta, que són 300 habitatges més, que són de renda lliure, que aquests sí que hi ha dins del sector, no? Que aquests sí que seran...
0: Doncs, i aquests 80 privats depenen d'aquests 300 de renda lliure o no?
1: No. S'han de fer abans de... És a dir, la llei obliga a desenvolupar primer la vivenda de protecció oficial, l'habitatge de protecció oficial, i a partir d'aquí, després la resta.
0: Amagat, justament hem sabut avui que també s'entraran ja les claus d'aquests primers 46 habitatges que han fet, són els seus primers 46 habitatges que tenen amagat de protecció oficial, però han passat una mà de problemes ingents entre la llum, els terrenys, etc. Això no passarà a Palafolls, eh? No tindrem problemes amb la llum un cop acabat, s'hagin adjudicat i s'hagin d'esperar les famílies adjudicatàries 7 mesos per rebre les claus.
1: Costa de fer... una mica de futurologia, eh? En principi no hauria de passar perquè ja estem tramitant, ja s'està gestionant amb Endesa, però també és cert que tothom que sàpiga que és gestionar amb Endesa, doncs has de deixar la porta oberta a sorpreses que normalment no són agradables, no? Però ja fa temps que s'està gestionant amb Endesa i per tant en principi no hi hauria d'haver-hi problemàtica en aquest sentit, que impedeixi que a finals d'any, a principis del 27, puguem entregar aquests pisos i que es puguin ser utilitzats.
0: Parla vostè de sorpreses no agradables. Benzina a l'entrada de Palafolls. Segurament una sorpresa...
1: Jo he deixat ben acarrelat.
0: M'ho he apuntat i tot. En l'últim ple, tots els partits polítics, la gran majoria de regidors, van dir que no hi estaven d'acord. Això és un posicionament polític, perquè, més enllà d'això, l'Ajuntament continua la tramitació per la possible instal·lació d'aquesta benzinera. Ara com ara, hi ha manera de parar aquesta benzinera, sí o no?
1: Bé, aquesta benzinera, això també hem après que costa d'entendre la gent, no? Que una cosa és el posicionament, que hem tingut sempre, des del minut zero hem traslladat tant a la propietat que legítimament està impulsant aquesta proposta, com a la ciutadania que ha volgut saber i que ha preguntat, diguem, el posicionament a nivell d'equip de govern és el mateix, no ens agrada aquesta proposta, no ens agrada aquesta ubicació per aquesta proposta, i per tant no és el nostre gust. Hi ha per això un procediment, hi ha per això també una normativa a la qual hi estem lligats tots, i que si es compleix, doncs permet que s'ubiquin aquí aquesta benzinera. La intenció d'aquest equip de govern i d'aquest alcalde és trobar aquesta solució que faci que no s'ubiqui en aquest punt on està ara i per tant solucioni aquest problema. I aquesta solució, com més consensuada sigui, millor, perquè afavorirà tant en la tranquil·litat dels veïns com també en els terminis, com també en el procediment.
0: I amb això estem. I amb els veïns, amb la propietat dels terrenys, amb l'empresa que vol entrar.
1: Sobretot amb els que compleixen normativa.
0: És amb l'empresa i amb el propietari dels terrenys.
1: Que de retruc.
0: Ja s'ha reunit per parlar d'una possible solució?
1: Ja ens hem parlat, ens hem traslladat algunes opcions, algunes possibilitats, ens hem tantejat. En breu, aquesta setmana tenim una altra reunió també per poder seguir en aquest camí, i aquest és l'objectiu.
0: Al final del túnel hi veu llum, vostè?
1: Jo sempre veig...
0: L'objectiu de no tenir aquesta benzinera.
1: Jo sempre veig llum al final del túnel.
0: Quan es va assabentar vostè que es volia fer aquesta benzinera? Diu l'oposició que fa 2 anys que està entrat aquest projecte i de cop i volta ha saltat les alarmes ara.
1: No, bueno, sí. És a dir, fa un any i més d'un any i mig que va entrar el projecte, i com amb moltíssims altres projectes, que de fet tots que entren a l'Ajuntament, doncs se segueix un procediment determinat, i en el mateix ritme i amb el mateix procediment que la resta, aquest ha seguit el seu
0: camí. Ara vostè està fent reunions per intentar trobar un consens, per intentar evitar que s'ubiqui. Potser fa un any i mig era molt més fàcil de trobar aquest consens i no pas ara, amb fets consumats, que hi ha un projecte...
1: Nosaltres com a equip de govern, i crec que tots els equips de govern, el que han de garantir és que tot el procediment sigui estrictament curós amb la normativa, i que per tant se segueixi amb el que toca. Dins del procediment hi ha una finestra en la qual es poden presentar al·legacions, que és en la que estem ara, i en la qual la ciutadania, si no està d'acord amb un procediment i amb un projecte, doncs pot dir la seva. I és garantista.
0: Però la meva pregunta, senyor alcaldessa, si fa un any i mig vostè sabia que es posava la benzina i que entenc que...
1: No, però no podem practicar aquest tipus de política imaginant que hi hagi gent que li pugui agradar o que no li pugui agradar els projectes que es puguin presentar a l'Ajuntament. Aquest exemple els he posat moltes vegades als veïns. Els veïns
0: de govern no li agrada aquest projecte perquè els veïns s'han queixat. Sí, no.
1: L'equip de govern des de minut zero no li agrada aquest projecte, i des de minut zero l'alcalde i el regidor d'Urbanisme van traslladar a la propietat que aquest projecte no...
0: Un any i mig, vostè
1: ja vam traslladar que no ens agradava. Ara, nosaltres no som ningú per entorpir o per evitar o impedir un projecte que compleix amb la normativa. Això no pertoca, a no ser que fóssim uns cacics o que féssim un tipus de política que no és la que plantegem. El procediment és prou garantista com perquè en un moment determinat hi hagi la possibilitat de poder presentar totes les al·legacions que convinguin.
0: És el que estem ara.
1: Correcte, i que l'Ajuntament haurà d'estimar o no estimar, estudiar i valorar. A partir d'aquí, l'Ajuntament farà el procés que, per una banda, a nivell de normativa i a nivell legal s'espera i que faci, i per un altre, l'equip de govern ja s'ha posicionat i també té la possibilitat de poder buscar altres vies, que és amb el que estem ara, altres vies per tal de poder ser, doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi, doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns.
0: I aquesta via, aquesta intent d'evitar la instal·lació de la benzinera en el punt on ara com ara es preveu, que és a l'entrada de Palafolls, inclouria també indemnitzacions?
1: No, no està previst que hi hagi indemnitzacions. Es tracta de trobar una nova ubicació que permeti que es pugui explotar correctament sense que això li tingui un cost afegit a l'erari públic de l'Ajuntament.
0: Però el propietari del terreny dirà, home, jo, a mi m'ha pagat un lloguer i ara si aneu a un altre lloc a mi no me'l pagaran.
1: Home, sí, perquè en principi el que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Hi ha ciutadans de primera i de segona, com diu l'oposició, perquè diu que hi ha moltes queixes i molt de moviment per evitar la batxinera de l'entrada a Palafolls, de Plenoil, però en canvi no n'hi ha cap, ni hi ha hagut facilitats per instal·lar la benzinera de l'Esclat a l'entrada del municipi.
1: No, així com nosaltres des del minut zero vàrem traslladar que aquella benzinera de l'entrada del municipi aquí al costat de Rotonda no era un element que fos de gust de l'equip del govern aquí a la façana de l'entrada del municipi, pel que fa a la benzinera que va associada a l'Esclat i al model de negoci de l'Esclat, no hem trobat aquesta circumstància i tampoc hem rebut, evidentment tampoc hi ha ni molt menys ni la mateixa distància ni la mateixa nivell de densitat d'habitatges, res de tot això existeix, i per tant aquesta és la raó per la qual no hi ha hagut el mateix tipus de reacció. No hi ha ciutadans de primera i de segona, i des de l'equip de govern no es tracta diferent als ciutadans, vinguin d'on vinguin, pensin on pensin i facin el que creguin que hagin de fer.
0: Parlant de ciutadans de vinguin d'on vinguin, pensin com pensin, tornen a haver crítiques moltes a la piscina per el comportament incívic d'un grup de persones. La piscina de Palafolls és molt barata comparat amb altres municipis. Entrar a la piscina de Margat costa 5 euros, a més de novetat ara fa poc. Palafolls costa 3 euros i mig, això fa que vingui moltíssima gent, alguna doncs que no té el comportament que hauria de tenir. L'any passat ja es va haver de contractar seguretat. Aquest any sembla que anem pel mateix camí?
1: No, aquest any ja s'ha inclòs dins del contracte, ja s'ha inclòs.
0: Doncs poden haver-hi problemes, perquè les xarxes van plenes de nou.
1: Doncs sóc conscient d'algunes queixes en aquest sentit. Avui mateix he estat a la piscina. S'ha canviat l'empresa de seguretat. Avui començava una nova empresa de seguretat. Estem en contacte constant amb els concessionaris per tal de que totes aquestes queixes doncs puguin ser gestionades, també les de vinculades a la neteja o vinculades al comportament incívic d'alguns col·lectius, i també hi ha una coordinació que, repeteixo, avui comença aquesta nova empresa, hi ha també una coordinació sobre la taula amb la policia local, de manera que aquells col·lectius o aquelles persones que creguin que no han de complir amb la normativa, doncs la policia municipal s'hi personarà i actuarà en conseqüència.
0: Es pot discriminar i fer que els empadronats de Palafolls paguin més barat a la piscina?
1: No, és inconstitucional.
0: Però això fan altres municipis.
1: No, és inconstitucional.
0: Per tant, els altres municipis fan coses anticonstitucionals, no sé com seria, no?
1: Bueno, jo l'únic que puc dir és que, a més, la Constitució és bastant clara, és a dir, no es pot discriminar a la ciutadania, ni per origen, ni per religió, ni per orientació.
0: La protecció oficial, vostès prioritzen els que portin 3 o 5 anys vivint a Palafolls.
1: Però no estem discriminant en aquest sentit.
0: Que no tinguin més de 5 anys a Palafolls.
1: Poden accedir perfectament, i si no hi ha gent que compleixi els requisits, de fet, el cas dels pisos del costat del consum, de Conquilles, són un exemple evident de que no hi ha aquest tipus de discriminació, perquè molts d'ells van ser ocupats o s'han ocupats al seu moment de gent que no estava empadronada per la Fons perquè no hi havia persones que complissin amb els requisits previs. D'acord? I per tant no es discrimina, no s'evita, no...
0: Una pujada de preus generalitzada a la piscina no es contempla, de 3,5 passa a 5 euros.
1: Això es pot plantejar, és una qüestió que en les properes, a la discussió de les properes...
0: No sóc jo, que ho està proposant,
1: no.
0: És cas que després tinc que la ràdio va pujar.
1: No, però això es pot plantejar, perquè a les properes ordenances fiscals, aquest és un element que es pot plantejar, però sobre la taula, si s'arriba a un acord amb alguns partits o tots els partits de l'oposició, doncs, i l'equip de govern també ho veu clar, no crec, sincerament, no crec que sigui aquest el problema. El problema de l'incivisme, el problema de segons quins col·lectius que puguin venir a la piscina de Palafolls està molt més vinculat, crec jo, a la qualitat de l'equipament, que és molt òptima i en principi doncs convida a utilitzar-lo, que no aquest euro i mig de diferència entre Malgrat i Palafolls, per exemple.
0: Canviant de tema, perquè les famílies que havien demanat anar a Masprats i que al final van quedar fora, per què no es, i diguéssim, han d'anar a una altra escola, a l'escola de les Ferreries, no n'hi ha més, per què no s'obre la línia aquesta a Mas Prats i si no han de canviar de lloc?
1: Doncs això forma part d'un tot una unes reunions i uns acords previs que es van fer fa 2 anys amb el departament, en el qual l'objectiu, així com anys enrere es havia fet també ja prèviament, l'objectiu és la visió que té l'equip de govern és l'àmbit educatiu del municipi en global. De manera que el que s'intenta és que totes dues escoles tinguin les millors circumstàncies possibles per poder executar les seves tasques. I això passa per tenir doncs, els majors recursos possibles i també passa per tenir el millor equip docent possible. Això va vinculat al número d'alumnes de cada una de les escoles i així com quan estàvem al rati o al rang màxim, no? El rang màxim d'ocupació amb 3 classes per 3 i 2 línies, no? Per escola i anàvem rotant, un any tenia 3 línies a Mas Prats i l'altre el següent any tenia 3 línies Ferreries per evitar el col·lapse o la congestió de les dues escoles, no? I anàvem rotant, ara que estem en una circumstància a l'inrevés, no? De falta de natalitat, doncs, i que estem amb 3 línies justes, doncs el que vam proposar fa 2 anys, veient també l'evolució de la natalitat, és dir, bueno, doncs arribarà un moment en què intentarem plantejar que hi hagin 2 línies un any a Mas Prats i 2 línies un any a Ferreries, de manera que anem mantinguent aquesta estructura mínima de les escoles per poder garantir una o millor oferta educativa de municipi. Aquesta decisió que es va prendre amb aquesta òptica de municipi l'any passat ja es va aplicar, van fer 2 línies a Mas Prats i 1 línia a Ferreries, coincidint en aquest sentit amb la preinscripció, que hi havia més preinscripcions a Ferreries que a Mas Prats que a Ferreries, no? I aquest any s'aplica a l'inversa, 2 línies a Ferreries i 1 línia a Mas Prats. Han quedat 5 famílies que els hi tocaria anar a Ferreries. L'any passat van quedar 2 o 3 famílies que no van poder anar a Ferreries i van haver d'anar a Mas Prats, i això és una constant que ha passat també quan teníem 5 línies plenes, també ens passava això, que hi havia famílies que no acabaven d'encaixar la seva prioritat, no? Amb l'oferta.
0: I sap vostè si s'han inscrit finalment a Ferreries aquestes famílies perquè amenaçaven de marxar del municipi?
1: Sé que aquestes famílies tenen l'objectiu de lluitar fins al final, el que ells creuen que han de lluitar. Nosaltres ens hem reunit reiteradament, hem parlat moltíssim i els hem inclús també aconsellat des de tota la bona fe per part nostra, no? Del que creiem que hauríem de fer i sobretot de la garantia que ens suposa per nosaltres tenir 2 propostes d'escoles molt ben valorades des de arreu i que garanteixen la qualitat educativa de les criatures. Per tant, i això és el que ens hem de vetllar com a ajuntament i com a municipi. A partir d'aquí, les famílies faran el que creguin convenient perquè tenen els seus drets i fins on te creguin convenient.
0: Quan tindrem nou inspector de policia a Palafolls?
1: Doncs les bases han d'estar a punt estan aprovades, han d'estar a punt de publicar-se, si no és aquesta setmana, a principis de la setmana que ve es publicaran les bases i per tant s'inicia el procediment. Entenc que estem parlant setembre-octubre, hem de poder tenir el nou cap de la policia.
0: Hi ha qui diu que aquesta figura, la figura de l'inspector, és per policies grans de municipis de més de 15.000 habitants, això és així?
1: De fet, no trobaríem exemple, la llei no diu això. La llei diu que han de tenir-lo. La majoria, igual que la llei diu això, la majoria de les policies del nostre tamany no tenen un inspector, sinó que funcionen amb sots inspector o amb sergent o sergenta. A partir d'aquí també trobarem
0: nosaltres també
1: trobarem exemples en què hi ha policies en les que sí que existeix del tamany nostre on hi ha un inspector o inspectora. La solució en aquest sentit és per poder garantir un millor projecte de policia i hem cregut que era necessari.
0: La cúpula seria inspector d'una banda, sotsinspector, sergent, caporals i agents?
1: No, en el moment en què tinguem sotsinspector, inspector o inspectora, s'amortitzarà la plaça de sergent i tindrem sotsinspector o inspectora, sotsinspector o sotsinspectora i els caporals i els agents.
0: Deia Dolors Agüera que el que caldria és reforçar la base i no pas posar o coronar aquesta estructura, no, orgànica de la policia. S'està treballant en aquesta... consolidació de la base de...
1: No, jo agraeixo que digui això, perquè recordo perfectament quan ella estava a l'equip de govern i nosaltres vam entrar l'any 2019, que hi havia en global 16 membres a la policia i ara n'hi ha 23. Bueno, doncs, i, no hem crescut, i el municipi no ha crescut tant, ha passat de 9.900 a 10.100.
0: Estàvem molt malament abans que...
1: Estàvem per sota de ràtio, ara estem per sobre de ràtio a nivell de... Que estaria bé tenir més policies municipals? Sí, com també estaria bé tenir més arquitectes, com també estaria més bé tenir més tècnics de
0: diversos... Redactors a la ràdio.
1: Ah, exacte, més redactors a la ràdio, com vostè sempre recorda, no? O com més... Però tot això s'ha de pagar. Tenim la tenim una policia, és important que això també la ciutadania ho entengui. Tenim una policia que està per sobre de ràtio. Això què vol dir? Que tenim més policies per 1.000 habitants que el que marca la llei. Això vol dir que en tenim suficients? Sempre se'n pot tenir més, sempre pot ser més ben dotada, però no en tindrem mai prous per poder cobrir aquelles situacions puntuals que acaben agafant rang de categoria. Què vol dir això? Que quan un pateix una circumstància molt concreta, no li serveixen les estadístiques, no li serveixen que li diguin que Palafolls és dels municipis del llarg del Maresme i de Catalunya amb menys conflictivitat. No li serveix de res, perquè acaba de passar per una circumstància negativa. Nosaltres, en aquest sentit, hem de garantir que tinguem les millors condicions possibles, això està garantit, i que Palafolls, en aquest, tenim sort de que és un municipi tranquil amb les seves problemàtiques, i que s'ha de treballar. Doncs es treballa per intentar millorar sempre aquesta circumstància.
0: Hem parlat d'aquest nou inspector de la policia, també tenim un nou càrrec de confiança des de fa unes setmanes. Això augmentarà capítol 1, és a dir, despesa de personal, sí o no?
1: No, aquest càrrec de confiança és el que fins fa dos dies era l'arquitecte municipal, una persona que té un nivell de coneixement del municipi i una capacitat tècnica que valoro, que no podem perdre si ell no vol. Ell té ganes encara de treballar i, per tant, està pressupostat la seva... De fet, és un estalvi. Està pressupostat la seva figura durant tot l'any com a arquitecte municipal. No cobra el mateix com a càrrec de confiança, cobra menys.
0: Cobra menys perquè no signa, però cobra de signar.
1: Cobra menys, sí, però cobra menys perquè tampoc fa de coordinador de tot l'equip i com a... D'acord? I, per tant, no suposa més diners pel municipi, ni molt menys, i el que sí que suposa és la garantia de no perdre aquest coneixement tan important.
0: Vostè deia, cobrar més també perquè coordinava l'equip, ara no coordina, hi haurà algú que haurà de coordinar, per tant, suposo que haurà de cobrar també.
1: Haurem de treure la plaça de... Ara el tenim interinatge, diguéssim, haurem de treure la plaça d'arquitecte municipal. No només aquesta plaça, també hi ha altres places que s'han de treure. El responsable jurídic de l'àrea urbanística no està cobert des de fa molts i molts anys, no? I l'activitat urbanística d'aquest municipi convida a tenir aquesta plaça, però això sí que seria un nou sou que anem valorant any a any en els pressupostos si són capaços de poder assumir o no podem assumir.
0: És un problema que el capítol 1 passi del 50% del pressupost ordinari de l'Ajuntament?
1: No és desitjable. No és desitjable.
0: I com ho retallem? Perquè em surten tres possibilitats a mi, eh? Una és retallar personal, la que cobri menys,
1: sí.
0: I l'altra és augmentar impostos.
1: Sí. I segurament a vegades és un ABC, no? No és un A o B o C, no? Retallar sous dels treballadors és una, en general, una mala solució per dues causes. Primera, perquè genera una conflictivitat que acaba redundant negativament amb la feina i amb el servei a la ciutadania. I segona, perquè la immensa majoria, i això ho puc dir amb total certesa i orgull, la immensa majoria dels treballadors públics d'aquest ajuntament treballen i treballen molt i es guanyen el seu sou. Per tant, aquesta no seria la resposta. Ara bé, l'evolució dels ingressos, i no només vol dir increment d'impostos, l'evolució dels ingressos també té una part substancial amb les aportacions que fa l'Estat, les aportacions que fa la Generalitat, algun tipus de subvencions determinades que rebem que permeten un mínim joc, no? Tot això també influeix en els ingressos de l'Ajuntament, i això ho hem de tenir en compte. I d'altra banda, també es poden fer esforços no tant retallant, sinó no cobrint algunes de les places. Ara li parlava, per exemple, del responsable...

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Benvinguts a la tercera activitat del segon dia del Tot Tancat. Això és una mostra més de que en català hi ha productes de qualitat de qualsevol tipus. A les Portes de Troia, que són els següents en fer-ho, parlen d'història, ho fan en català, i a més, a res que t'interessi mínimament, i encara que no, també, el període històric o el fet històric que toquen, us en donareu compte que són molt entretinguts. Les Portes de Troia són un programa veterà, ha superat els 500 programes, ve de Ràdio Castellà. Avui tenim, dels tres integrants, tenim a l'Alberto i a l'Albert, falta en Sergio, però tenim a un convidat d'excepció, com és en Patrick Urbano, que ara us el presentaran. És un programa que també es pot escoltar a més de 60 emissores gràcies a la coproducció que tenen amb la xarxa. I res, jo ja els hi cedeixo la paraula rapidíssimament, que heu vingut per ells, no per mi.
2: Moltes gràcies. Nosaltres farem un format de programa en directe. Bueno, un programa en directe se'ns gravarà, també el penjarem, etc. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, escoltar-nos a Spotify, iBooks, YouTube, on vulgueu. I res, començarem a tirar ja les músiques, i si al final voleu punts de llibre, n'hem portat uns quants, si algú li fa gràcia, els tenim aquí, que els vam fer per al nostre programa 500. I res, vull dir que si voleu comentar alguna coseta després, també estem superoberts a parlar amb vosaltres. Si algú tingués alguna pregunta al final del programa, també estem oberts a contestar-la. Així que res, moltes gràcies.

Tots hem viscut l'escena. Un sopar a Nadal, una calçotada, la sobretaula de diumenge. Algú, generalment el teu cunyat, amb un gin tònic o una copa de vi a la mà, deixa anar una frase lapidària. No, és que a l'edat mitjana la gent no es dutxava mai i es morien als 30 anys. O la clàssica. Clar, els romans tenien una sala per vomitar i continuar menjant. Es deia el vomitorium. La nostra visió del passat està segrestada. No pels llibres d'història, sinó per Hollywood, per les novel·les victorianes i per quadres pintats segles després dels fets. Tenim un imaginari col·lectiu ple de vikings amb banyes, donzelles amb cinturons de castedat i emperadors romans baixant el polze per condemnar mort a gladiadors. Avui hem vingut a fer neteja. Són certs els tòpics que ens repetim com lloros? Quanta culpa té Mel Gibson posant faldilla als escocesos a la mitjana? O Ridley Scott bombardejant les piràmides? O els guionistes de 300, encara que es basi en una obra de ficció, enviant els espartans a la guerra en roba interior de cuir? Benvinguts al detector de mentides històriques. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia. Avui en directe des del Totancat a l'espai de la Cata de Figueres. Moltíssimes gràcies per convidar-nos, moltíssimes gràcies per venir a veure'ns de públic. Estem molt contents de ser aquí a una trobada de creadors en català, que és molt important, i organitzar aquestes trobades per fer una mica de xarxa, conèixer-nos, no? Donar-li una mica més de veu a totes aquestes produccions de català, doncs és molt important per nosaltres. I avui, com ja ens ha presentat abans l'Albert, no som l'equip habitual, sinó que comptem amb el nostre capità de Gondor de confiança, que és en Patrick Urbano. Benvingut, Patrick.
1: Gràcies, què tal?
0: A l'Alberto Reche, que sí que és de l'equip habitual.
2: Bona. Alberto.
0: Jo mateix, l'Albert Abril, i el que sí que us presentaré és una miqueta en Patrick. En Patrick, estem molt contents de que sigui aquí. Va venir a fer un parell de programes precisament sobre Tolkien. Els podeu escoltar a les nostres plataformes. Ell és director i guionista de televisió, guionista del programa Vanguardia, que com bé sabeu és un programa de referència i història també en català. És el presentador del Tres Vides, a 3CAT, i també del nou programa I tu què faries, a 2CAT. O sigui que està tenint bastant embranzida, no? Un programa molt interessant.
2: I bé, a veure, no és el Quim Mandado, no? Que han portat els... cadascú. Però per compensar, ves? El yin i el yang. Bueno, que han portat els nostres companys de Forquilla de Metal, però en aquest programa de cunyats va ser la nostra primera opció de referència.
1: Gràcies, suposo.
2: Estem molt contents de que estiguis aquí, Patrick.
0: Nosaltres ho estem. Bé, molt bé.
1: Vinga, va, estimats, moltíssimes gràcies, Albert, Alberto, una abraçada ben grossa des d'aquí al Sergio, que em consta que està fent coses molt importants,
0: molt importants.
1: Bé, avui la cosa va de cunyats, tothom té un cunyat, per desgràcia, segurament. Segur que us han fet alguna vegada aquesta pregunta. Si tinguéssiu una màquina del temps, estimats Albert i Alberto, a quina època viatjaríeu?
0: Jo mateix?
2: Tu mateix.
0: He canviat molt aquesta resposta al llarg del temps. He anat a molts llocs...
2: Clar, que tenim una màquina del temps.
0: Últimament penso més en una Alemanya dels anys 20, alguna cosa així.
1: Per sort has dit dels anys 20, tio? Sí. Val.
0: Sí. Bueno, ja passaven coses.
2: És una cosa que tens en comú amb Abascal.
1: Amb qui? Sí?
0: Jo crec que a la Pascalia agradaria més als anys 30, no? Una miqueta.
2: Bueno, però com comença?
0: Allà que es comença a coure una
2: comences
0: miqueta.
2: Comences a Itàlia.
0: No? Sí. És veritat.
1: No preguntaré.
0: Doncs això, jo crec que a l'Alemanya dels anys 20 seria un moment interessant. Any 18-19, no? El final de la Primera Guerra Mundial, etc. Seria un moment interessant.
1: I per què? Per què?
0: O sigui, aquesta no me l'esperava. Ah. No, és broma. Penso que és un moment que estan passant moltes coses, no? Hi ha la revolució alemanya, que és una revolució que ningú en parla gaire. Penso que és un moment molt fort per al moviment obrer, que es demostra que la socialdemocràcia no és tan socialdemocràcia com ens esperàvem, no?
1: Sí. És més o menys el que passa ara, no? D'una forma,
0: casualment, una miqueta. Sí, una miqueta.
2: Compte amb el que desitges, eh?
0: I
1: l'ou de la serp.
0: I s'havia inventat la penicilina.
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Penicilina, què?
2: Ja m'has xafat la resposta.
0: Per què?
2: Perquè saps que sempre dic això.
0: Alberto, quin és el...
2: Bueno, jo anava a dir que primera cosa, si jo tingués una màquina del temps no s'enteraria. I segon, el que contesto sempre, que m'és exactament igual, l'únic que demano és que, sisplau, hi hagi penicilina, que hi hagi ibuprofenos i paracetamols, perquè una cosa que se'ns oblida moltes vegades quan mitifiquem la història és que el passat és una merda.
1: El passat és una merda, primer titular de la jornada.
2: Vull dir, no som conscients perquè vivim en un món medicalitzat, no? Asèptic, higiènic, però... tothom que pensa, primer, si agafes una màquina del temps, perquè jo sempre he volgut anar a l'antic Egipte perfectament, no series faraó, carinyo. Jo és que vull anar a l'antiga Roma. No series... Bueno, tu sí que series un patrici.
1: Gràcies.
2: Però segurament...
1: I els meus fills es diuen Claudi i Juli. Vull dir-te,
2: bueno, que... tu viatges al passat. Segurament tindríem unes dents horribles, tindríem malformacions. Penseu que qualsevol de vosaltres que hagi tingut més de 39 de febre i hagi hagut de prendre antibiòtics o antiinflamatoris heavies, ja no tumor, estaríeu morts o deformes. Llavors, dit això, si ho tingués una màquina del temps, tiraria cap endavant. Si
1: hòstia. Molt bé. Però I com tens seguretat que hi haurà alguna cosa al davant?
2: No ho sé, perquè jo sóc de lletres. Llavors això ho deixo per la gent que sàpiga del tema, però la meva resposta, que no és tan curta com jo pensava, és qualsevol època que tingui penicilina.
1: Fantàstic.
0: No, però espera, abans d'avançar.
1: Ah, d'acord, no, Patrick, per favor, és el vostre programa.
0: Patrick, i tu?
1: Hosti, clar, ara em quedo fatal, perquè jo diria l'imperi romà, clar. A mi m'agradaria molt haver avisat a Juli César, saps? Haver-li dit, tio, t'ho han dit 3 o 4 vegades, que no vagis, cony, saps? Vull dir que t'apunyalaran, o sigui, et coltallaran, nen.
2: Tu series el típic que tenia una màquina del temps, aniria a avisar a Hitler.
1: No. O sigui, mataria a Hitler, que és diferent.
2: Llavors mataries a Juli César.
1: Tio, no comparis Juli César amb Hitler ara. Vull dir, això és presentisme, eh?
0: No, no us baralleu, sisplau.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A veure, sigui on sigui, el que estem parlant aquí és de tòpics, dels tòpics de la història, que és amb el que es mouen, diguem-ne, tant els cunyats com l'extrema dreta, no? Vull dir que és una cosa que tenen en comú, i molts cunyats són d'extrema... En fi...
1: Recordeu també que tothom... Que això va funcionar en dos sentits. Si tu tens un cunyat, també ets el cunyat d'algú.
0: Duríssim. Duríssim, és cert, això, eh? és cert. Per què ens costa tant separar la realitat de la ficció?
2: A veure, jo penso que és sobretot perquè a vegades quan estudiem història o quan ens agrada sentir coses d'història o xerrades o pel·lícules inclús, ens esperem coses entretingudes. Esperem viure una aventura, esperem que se'ns faci una narració d'uns fets interessants, etc. I a vegades descobrim que la història al final és de tot menys interessant. Vull dir, en molts casos és avorrida. I quan un historiador et diu, tu li dius, oh, és que Juli César, no?
0: Sí.
2: O és que els faraons o el que sigui, i un historiador li diu, no, és que no va ser exactament així, tu prefereixes creure la teva fantasia, la teva narració, la teva història interessant que tu mateix, i altres coses t'han ajudat a crear-te. I jo penso que va una miqueta per aquí, no? Que preferim la història com a entreteniment, com a narració, que no pas la història real.
1: La història és un llibre d'autoajuda.
0: Val.
1: Llavors, és una mica... Potser és gent amb més gràcia que Pablo Coelho.
0: Per favor.
1: Però,
0: mira, Pablo Coelho està viu encara.
1: No ho sé, però ara penso que si tingués una màquina del temps...
0: Però, abans però, a Hitler o a... Prou.
1: Home, a veure, la duda ofende.
0: No rieu, això, home. Però
1: sí que moltes vegades... A veure, la història és una ficció. Per molt que l'emmascarem amb objectivitat, amb cientifisme, al final la història és un relat. I llavors, com tots els relats, generen adhesions o rebuig. I molta gent busca en el passat, o en la imatge que té del passat, o en la imatge que s'ha construït del passat, una justificació. No? No és, si no, no seria casual que a la gent quan es divorcia es compra una Harley, s'apunta al gimnàs i es tatua i es fa fan dels vikings.
0: Sí, i la no? Sèrie, no, Ragnar Lothbrok, no?
1: Exacte, sí. No? Perquè projectem en el passat una sèrie d'idees del nostre present, no? I això, bueno, pues, ja veurem que serà una de les constants del programa.
0: Ara que parlàvem d'això dels vikings i sobre quins fonaments s'aixequen els tòpics que tenim sobre el passat?
2: A veure, veurem que els fonaments aquests són molt profuns, però si anem a buscar els culpables més immediats, jo penso que estan en la cultura popular, no? El cinema, Hollywood, òbviament, les històries que ens expliquen sempre, els contes que sentim quan som petits, a les històries, a la música, als videojocs,
0: els
2: no, Patrick?
0: Els videojocs, clar, com Assassin's Creed o Age of Empires, no? Que, vulguis o no, ens generen una sèrie de tòpics, no? Per bé que... També són la porta d'entrada, suposo.
2: Sí. No, per descomptat.
0: Home, Age of Empires, qui l'ha jugat aquí? No, home, clar, veus,
2: per favor.
0: Gent que ve, fantàstic.
2: Bé, és el nostre públic.
0: Hem anat al lloc correcte, sí. Estem al costat bo de la història. No?
1: Ja, i per què no jugueu al 3, no?
0: No, home, jo t'ho dic molt ràpid, perquè és una castanya, sí. Doneu-me exemples de pel·lícules que han fet mal.
2: Ràpidament pensem en Gladiator, no? Ràpidament pensem en la pel·lícula de 300, que tothom sap que està basada en una obra de ficció. No dic que siguin dolentes, sinó que fomenten els tòpics. Nosaltres som els primers en gaudir aquestes pel·lícules, però les hem de mirar amb una visió de que estem mirant una ficció històrica. Això també és important. Braveheart, El reino de los cielos, hi ha moltíssimes pel·lícules que fonamenten, no? aquests tòpics, aquestes idees preconcebudes que nosaltres tenim, i moltíssim, bueno, videojocs també, moltíssim, molta novel·la, no? Molta novel·la històrica. Jo he pensat també amb l'Alberto Parran, el de Com fer el guió, Ken Follett, no? Ha fet molt mal, però també és el que hi ha en Patrick, no? És una porta d'entrada a molta gent per interessar-se per la història, continuar llegint, etc.
1: Bueno, el gran problema és que quan tu consumeixes un producte audiovisual, ja no hi ha res a fer, no? Perquè quan tu llegeixes un llibre, cadascú llegeix el llibre a la seva manera i s'imagina les coses a la seva manera i aboca, no?, la seva experiència, els seus anells, el seu bagatge al llibre. I tu llegeixes la Ilíada i t'imagines Aquiles d'una manera i empatitzes amb aquest personatge, no sé què. Des del moment que veus la peli de Troia, Aquiles és Brad Pitt en pareo, sí. Rubio, guapo i musculoso. I a partir
0: d'aquí, estic a favor jo d'això,
1: eh? I a partir d'aquí, tot el que no sigui això, no?, es fixa en la imatge, i tot el que no sigui així és contrari, no? Helena de Troia és una actriu rosa blanqueta, i si de cop i volta la següent peli de l'Odissea, Helena de Troia, no és així, m'estan estafant.
0: Sí, no? Sí.
1: I no entenem que al final el cinema el que fa és fixar una visió única del passat, no? Perquè El Reino de los Cielos diu que Jerusalem és així, o que les croades són així. M'és igual com te les has imaginat tu, m'és igual com hagis llegit, m'és igual a quins historiadors segueixis, si t'has fet la carrera d'història. A partir d'ara tens a Legolas allà amb el cabell curt fent de coses que fa Legolas.
0: Però una cosa, m'esteu dient aleshores, Albert, Alberto, que Gerald Butler a 300 que fan d'espartans, m'esteu dient que eren 300, que eren més de 300 espartans, m'esteu dient que no anaven despullats, m'esteu dient això?
1: Pues que és igual.
0: No, home, no és igual, queda molt bé en pantalla, no?
1: Home, clar, Gerard Butler queda bé sempre, vull dir, no, això no, en això no.
2: A veure, òbviament no anaven despullats. Anava a la guerra despullat. A veure, sí que és cert que s'havien donat casos d'algunes batalles que s'anava despullat.
0: No esperàveu que anessin per aquí, en aquest programa,
2: no, però... No, de fet, jo tampoc. Però, a més, també sabem que no eren 300. Només que hagueu investigat una miqueta sobre el tema, està més que demostrat que hi havia milers de grecs allà. Òbviament 300 espartans, no? La guàrdia, no sé què, no sé quantos, que si tenim temps
0: desenvoluparem. Ja en parlarem.
1: Al final dona igual, si eren 300, si eren 305, si eren 290, si anaven amb cuir, si no anaven amb cuir, perquè
2: bueno,
1: el que transmet, si el cuir sempre està bé, el problema és la ideologia que hi ha darrere.
0: Ah, amic!
1: Vull dir, a mi m'és igual si eren 300, el que no m'és igual és que es defensin unes idees de pàtria, de nació, de xenofòbia, de racisme, que no existien fa 2.500 anys.
0: D'acord,
1: no? I que és més problema perquè és més insidiós, perquè no són visibles. Podem discutir si el Coliseu a Gladiator tenia no sé quantes grades, o si els tigres, o si no sé què, no? Però ens mengem la idea judeocristiana del prota pensant en el més enllà i els seus protagonistes, quan si hagués estat un romà com cal, allò...
0: Sí, home.
1: No s'ho menjaven.
0: Tenien esclaus, poques lliçons d'aquesta gent, eh?
1: Bueno,
0: tenien esclaus. Però totes aquestes històries són sempre culpa de Hollywood?
1: Bueno, Hollywood al final el que és el reflex o el punt final d'un procés que, lamento dir-ho, és culpa dels historiadors. No? Quan el segle XVIII...
0: És
1: quan
0: culpa
1: el segle...
0: vostra!
1: Bueno, dels historiadors que ja estan morts.
2: En general.
0: Dels que estan morts, val.
2: Bueno, i dels actuals també.
0: Tots.
1: Però aquests estan morts per dins, encara.
2: O sigui, en general, els que estan morts.
1: Les Termòpiles, la batalla que perdimos todos. T'imagines?
0: La pau que ens vam donar.
1: Pere Reverte fent com d'equidistant entre els perses i els espartans, no? I dient, bueno, a ver... Un gin toni, por favor. Bueno.
0: Mira, com Pere Reverte. Comencem mirant cap a fora. Qui ens ha posat aquestes imatges tòpiques, aquests bueno, clixés històrics al cap,
1: doncs,
0: aleshores?
1: Partim de que la il·lustració, no? L'humanisme primer reivindica una visió com de recuperació del món romà, de final de l'edat mitjana. La il·lustració també busca com deixar davant... És a dir, estem creant un nou món racional, bo, i per tant la nostra visió del que és el present l'aboquem al passat, no? A partir coses que ha portat el segle XVIII, com la Il·lustració o la Revolució Francesa, no? Que és el germen dels estats liberals, el germen dels estats nació. Una vegada que això es crea, traspalten el passat, no? Com ara hem creat les nacions, i no pot ser un invent, no? Perquè me l'estimo molt, la meva terra, les nacions han existit sempre. I com han existit sempre, anem a volcar en el passat totes les nostres dèries polítiques, i per tant, els grecs eren una nació, els romans eren una nació, si jo sóc blanc, els romans eren blancs, si jo sóc liberal, Juli César era liberal, si jo sóc conservador, Juli César era conservador, no? Llavors, el problema és que la nostra visió del present condiciona el passat, no? Per exemple, actualment comença a haver-hi cada vegada més estudis sobre el col·lapse de les civilitzacions. Per què? Hi ha una època on s'estudia molt el col·lapse de les civilitzacions, que és casualment als anys 70 del segle XX, que és quan hi ha la crisi del petroli i el món occidental se'n va a la merda. Llavors els arqueòlegs, els historiadors diuen, hòstia, anem a repensar com va caure l'imperi romà, com va caure el bronze final, què va passar amb els maies... Això, a l'època administració Clinton, que tot anava bé, va deixar d'interessar, i de cop i volta torna a haver-hi estudis sobre què passa quan arriba un canvi climàtic, quan s'ha de fer una transició energètica, oh, no? I de cop i volta comença a haver-hi cada, cada vegada més estudis, no sobre l'auge de les civilitzacions, sinó sobre la caiguda de les civilitzacions.
0: Tot això que ens explica, disculpa'm, tot això que ens explica l'Alberto, hi ha un concepte que utilitzeu els historiadors, no?, que crec que és el presentisme, no? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això parlàvem abans de Gladiator, que jo de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
1: M'encanta molt.
0: Gladiator és una passada de nom, és més, té més força.
1: Bueno, però hem de dir Gladiator.
0: Gladiator.
1: Que al final
0: Gladiator
1: és un terme en llatí i dic Gladiator. Exacte. Mal pronunciat en anglès tampoc.
0: Que si ho pensem, en aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge, bé, gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no?, que han de retornar el poder al poble i tal. Bé, i no estan a favor de tirans com Aran Commodus. Per què?
1: Que era amic d'Epstein.
0: Que era amic d'Epstein, segur. No, aquest surrealista d'Epstein, segur. Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
2: Sí.
0: Perfecte.
1: Bueno, molt bé. Per això el portem.
2: És que ens ho soluciona tot.
0: Això ho he estudiat.
1: Bueno, bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista dels Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
0: Vols dir que no existia l'amor abans?
1: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a l'edat mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre molt amunt.
0: Ah, molt bé. Sí, això dona punts. Això
1: Umberto
0: dona...
1: Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre, li van fer entrevistes, i en una de les entrevistes li van preguntar... professor Eco, bueno, que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII. I li van preguntar, per què vostè sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap? I ell va dir, no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de

0: bueno, fa sèries de novel·les sobre detectius privats a l'antiga Roma, no? Soc un senador romà que investigo com si fos...
1: Vull dir, crims.
0: Falten 1.500 anys de que algú pensi, no? De que siguem capaços de pensar com el teu personatge està fent, no? Llavors, això és el presentisme. O agafes Joc de Trons, que és fantasia però és medieval, i de cop i volta tots són capitalistes i ens agrada perquè són famílies disfuncionals, o El León en Invierno, no? Aquella pel·li tan xula on tu veus una família disfuncional americana que necessita psicoanàlisi, tenia d'anar al psicoanalista i deixar-se de tonteries. El presentisme és trasplantar al passat idees del present. Això, no, és que si ara estem així, llavors això, no? O sempre ha estat, el capitalisme sempre ha estat aquí.
2: O que Espanya sempre ha existit, no?
0: O Espanya, sí, això. Ah, la tenia això. Apuntada, Esperanza Aguirre.
2: Ja trigava a sortir Espanya, no?
0: Espanya és una nació con 3.000 anys d'història. Dius, bueno, pues era en tu casa.
2: Sí. L'emperador Adrià, no? Dient, hòstia, dir... Jesús!
0: No. Bueno, clar, i aquest encara, encara, però mil anys abans.
2: Mil anys abans.
0: Vull dir, el senyor fenici que va arribar a fundar Cádiz,
2: sí.
0: Mi arma, i era... I era
3: espanyol.
2: La millor truita de patates a Cádiz. Com seria?
0: La millor truita de patates a només 400 quilòmetres de Madrid, al centre de Madrid.
2: Efectivament. A veure, un altre element que ajuda a construir aquests tòpics és una idea molt instaurada, que és una mena, diguem-ne, com d'argonisme històric, no? Que diu que hem anat progressant sempre, no? Que sempre hem progressat, i és a dir, que el món d'ahir sempre era pitjor, era més trist, era més dur. Això és així?
3: A veure, amb aquesta idea nosaltres sempre pensem sense voler en el progrés, no? Que sempre la història és lineal, cap amunt, i per tant estem en el sumum, o sigui, nosaltres ara estem al punt àlgid de la intel·ligència humana, de
0: aquí,
3: la tecnologia.
0: Aquí on ens veieu, eh?
3: Sí, aquí, sí. aquí. I jo penso que és un altre d'aquests tòpics que són la base, o sigui, són les arrels de moltes dels clichés aquests històrics que tenim. Avenç tecnològic no vol dir felicitat en augment, ni drets en augment, ni llibertat en augment, i a més també hem d'entendre que la humanitat no és un bloc. O sigui, no tota la història avança endavant per tothom, sinó que hi ha molts factors, la classe social, la geografia, el gènere, no? Són moltes idees que fan que, per molt que hi hagi molts avenços tecnològics, sí que ajudaran a certes persones a tirar endavant, però moltes altres les continuaran deixant enrere. Vull dir, això és una idea. O sigui, que nosaltres ara tinguem un iPhone no sé què a la butxaca no ens fa més lliures, no ens fa més feliços que un caçador-recol·lector de fa 10.000 anys d'història. No? Vull dir que són idees que ens hem de treure al cap, que no necessàriament perquè la història vagi avançant i la tecnologia augmenti, la gent sigui més feliç ara que a l'antiguitat. Sí, perquè la felicitat tal com l'entenem ara també és molt diferent a com s'entenia fa milers o centenars o inclús dècades.
0: I, i més ara que Paulo Coelho no ha nascut. Ara de cop i volta la felicitat és una altra cosa.
2: Dèiem, estem cardats, ens estan tallant el cap, però Paulo Coelho no existeix.
0: Però Paulo Coelho no existeix, que això és potser la millor notícia que podria existir. Jorge Bucay, admiro a tu.
2: Jorge Bucay.
0: Bueno, el gran problema és que aquest discurs del progrés és un discurs capitalista, no? El benefici, la riquesa.
2: És una
0: el
2: mica
0: progrés.
2: Comunista, l'Alberto.
0: Una mica. Bueno. Ara no sé què contestar, però bueno, passaré. Ja t'ho truco.
3: Que els fets...
0: Aquest progrés històric és el que portarà l'imperialisme, el colonialisme, no? O sigui, Europa progressa, no? I per més que altres parts del món es mereix invair altres parts del món, no? Si el govern de Venezuela no t'agrada, pues el treus perquè tu saps més que...
2: Això no passa mai.
0: Llavors, el gran problema és que això és mentida. És mentida a nivell històric, però és veritat en un moment molt concret, que és la generació dels nostres pares. Sí que, evidentment, que van viure millor que les generacions anteriors, perquè van viure en el món després de la Segona Guerra Mundial. Vull dir,
2: sí, el llistó estava baix, diguem-ne.
0: Però, per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que aquesta idea de progrés que sembrava una veritat històrica no és veritat ni tan sols en els últims 50 anys.
2: Interessant.
0: Però sempre tenim aquesta idea. Al final és una idea del... és pur racisme. No? És, la gent del passat sempre és més idiota que la gent del present perquè progressem i per tant jo sóc molt més vàlid, no? Si jo estic... i això té una derivada molt inquietant, no? Si les meves condicions actuals són una merda perquè treballo molt, el meu cap m'explota, les meves relacions de parella són una merda, la meva vida no té sentit, hòstia, com a mínim no sóc un camperol medieval, no? Perquè si estic molt malament aquest tio fa mil anys hauria d'estar molt pitjor que jo, no? Aquest darwinisme històric, no? Pensar que les coses evolucionen com si fossin Pokémon.
2: D'acord.

0: però és que ni això, perquè tu objectivament agafes un Raichu i agafes un Pikachu,
1: d'acord?
0: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
1: El Pikachu és molt millor que el Raichu,
0: Raichu és, sí. És Pikachu d'extra ràdio.
1: Hòstia, diu. Hòstia, diu.
0: De Raichu.
1: De Raichu, tenim... Josep Figueres està just en l'associació de bueno, Raichu. De...
0: No, no, jo també, clar. Demano disculpes.
1: No, tu ets racista de Pokémon, ets fan d'alguns Pokémon.
0: Home, clar.
1: Aleshores...
0: Vaja,
1: gràcies, fill meu. Gràcies, Claudi.
0: Aquesta és la teva opinió. Veieu?
1: I molt bona, fill, molt bona. Ben fet.
0: Però convenim els dos en que Pichu...
1: Ah, Pichu no... En fi, aleshores som una mica paternalistes.
0: Ara remuntes això, va.
1: Som una mica paternalistes amb la gent del passat.
2: Extremament. De fet, nosaltres quan pensem en la pobra gent del passat, no, que vivien, que treballaven jornades molt llargues, que eren serfs, que eren vassalls, que vivien esclavitzats al camp, dèiem, pobrets. No? Pobra gent que vivia... Per què no s'alliberaven? No? Perquè creien en coses com el purgatori o no? Les indulgències... Pobrets, no? Els mirem amb el que comentava en Patrick, amb paternalisme, eren com nens, els mirem com nens, no, eren així perquè no en sabien més. Clar, nosaltres els mirem amb una perspectiva històrica que entenem perfectament cada cop més, no? Quin era el seu entorn, quines eren les seves lògiques de comportament, quina era la seva societat, i per nosaltres és molt fàcil dir que les indulgències eren mentida, no? Aquest pagament que es feia per anar menys temps al purgatori o inclús saltar-se'l. Però clar, en aquella època, si a nosaltres ens estan venent que has d'invertir diners perquè si no la inflació se't menja els teus estalvis, no? Pues, clar, també són coses que nosaltres ens estem creient, no estic dient que sigui mentida, però
1: sí, home,
2: que
1: potser... Les plans de pensions, és el mateix.
2: Que potser d'aquí un temps, no? Vull dir, els historiadors ens estaran mirant i ens diran, què feien aquests?
0: I que el coneixement pobrets, general d'una societat... Aquests? Que el coneixement general d'una societat avanci no vol dir que avanci d'una manera repartida entre el total dels individus. Com funcionen les proteïnes?
1: És una pregunta trampa?
0: O... Com funcionen les proteïnes? Quins coneixements...
1: S'està tirant el rotllo, no?
0: Com calcularíem l'àrea de, jo què sé, del Camp Nou? Home, hem progressat, no? No són com la gent imbècil de, jo què sé, de Manresa fa 5.000 anys que encara no tenien progrés. Fixeu-vos, no? És estúpid calcular el progrés d'una societat o el progrés de la qualitat de vida basant-ho en la intel·ligència personal de la gent del passat, no?
1: Això no ho havia posat al guió, el tio,
2: no,
1: perquè ens volia sorprendre.
2: No.
1: Això ho tenia ja allà ben guardat. En això que comentàvem d'aquest suposat progrés, sempre pensem que el passat eren uns salvatges que es decapitaven, que es torturaven, que pensava que estaves fotent imatges de tortures i de decapitacions, ja està el meu fill aquí. Sembla com que el valor de la vida, d'alguna forma, no era el mateix que ara. No? La història és realment un procés de civilització on cada cop som menys violents o no?
2: Òbviament no, només cal veure la història de l'últim segle, no? Per exemple, o la història actual.
0: De l'última setmana.
2: De l'última setmana, correcte. A veure, potser sí que és menys probable que ara si anem a una taverna alguns apunyali, és menys probable que passi això ara que al segle III, no? Però sí que és veritat que vivim en una societat on se'ns ha allunyat la violència. O sigui, la violència és una cosa aliena a nosaltres, s'ha industrialitzat la violència, s'ha centralitzat en l'estat la violència... Ara és una violència molt més freda, no? No només hi ha una violència física, que és la que ens imaginem del passat, sinó que hi ha altres tipus de violència. Una persona amb corbata aprovant un decret, no? O fent una votació, està condemnant a mort o està condemnant a viure menys anys a moltes famílies amb temes d'habitatge, no? Amb temes de canvi climàtic, vull dir...
1: També és molt comunista, l'Albert. És cert, vull dir... Aleshores, és mentida aquesta idea que tenim, no?, de... És una imatge que ens muntem. Segurament el problema és que ens seguim mirant amb molta arrogància al passat, fins a un punt una mica tòxic, especialment potser conveniu amb mi en el tema dels homes, en el tema de la masculinitat. La nostàlgia històrica acostuma a ser allò d'abans sí que tenien valors, els romans eren homes de veritat, els de 300 sí que, hòstia, aquests tenien collons.
0: Dos.
1: Com Frank Webb.
0: Com Franco i Hitler.
1: Exacte.
0: Junts.
1: Entre els dos, exacte. Per què tendim a idealitzar un passat que realment no va succeir mai?
0: Bueno, perquè al final en aquest cas concret de la masculinitat tòxica aplicada al passat, és perquè afortunadament sí que hem progressat en drets civils, no? L'extensió de pràctiques que abans, en els últims 300-400 anys, no eren així. Perquè, per exemple, paradoxalment, era molt més lliure la dona del segle XIII que la dona del segle XVII.
1: Epa.
0: Però això ja és un tema per un altre programa. El gran problema és que transplantem les nostres idees polítiques al passat, no? I llavors, com tu ara et sents qüestionat en la teva virilitat perquè... o sorpresa, les dones estan ocupant espais que tu abans tenies, enyores una època, no? on això que has perdut creus que va existir, que no necessàriament va existir. Perquè, en el fons, el passat és un conte de fades. El passat és un país llunyà, no? Fa molt temps, en un lloc molt llunyà, no? On hi havia castells i fades i històries, i allà aboquem tota la nostra merda, i ens importa... ara al comú de la gent li importa zero com era la vida real al passat, o com era l'edat mitjana real, o com era l'antiguitat real. M'importa buscar les justificacions per les meves opinions polítiques actuals, no? I aquest és potser el gran problema, no? I això es veu, doncs, en qualsevol tema, de racisme, de supremacisme, de masclisme. Transplantem en el passat les nostres idees i manipulem el passat en el que considerem oportú, i ho simplifiquem, no? Aquesta potser seria la màxima dels cunyats, no? Frases lapidàries, sentències lapidàries sobre el passat, que, bueno, com que són lapidàries, no són costa molt rebatre, no? Perquè com apel·la en aquest sentit, no? Del presentisme, del progrés, de pontificar, costa molt si no tens els arguments històrics, no? Per contraposar exemples.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Tirem ja.
1: Sí, sí, d'acord.
0: Perquè se'ns acaba el temps. Se'ns acaba el temps.
1: Tòpics històrics. Hi ha passats i civilitzacions bones i dolentes? Quines són?
0: Sí, evidentment. Nosaltres ja ha anat sortint, no?, al llarg de la conversa, i sobretot si vosaltres penseu en un passat i penseu un passat bo, doncs pensem en l'antiguitat clàssica, no? Pensem en Roma, en Grècia, que era tot molt blanc, molt net, tothom amb túniques passejant tranquil·lament pel carrer. És un passat que tenim molt idealitzat, i en canvi, si pensem en un passat dolent, pensem en l'edat mitjana. Si l'edat mitjana, ara ho desenvoluparem una miqueta més, però és on hi ha més tòpic, bueno, un dels llocs on hi ha més tòpics, i on hem posat més imatges preconcebudes, etc, que pobra mitjana està bastant fotuda. També és veritat que l'edat mitjana té dues parts, no? Té una part molt bonica, que és la mitjana dels castells, dels dracs, no? Bueno, una mitjana preciosa, dels unicorns, i en canvi llavors tenim la mitjana bruta, violenta, la que dèiem abans a la introducció, que la gent vivia 30 anys, no?
1: Crec que et posen a les pel·lícules i a les sèries el filtre.
0: No,
1: hi havia molt de color, no?
2: Bueno, perquè al final, en aquesta visió interessada del passat, no, hi ha dos grans grups: les civilitzacions bones i les dolentes, no? Les èpoques de progrés i les èpoques d'endarreriment, les civilitzacions positives i negatives. Un exemple molt, molt evident: tu te'n vas a Itàlia, qualsevol poble d'Itàlia, i vas a un taller mecànic, i és taller mecànic Il Foro di Roma, no? Te'n vas a Escòcia i és taller mecànic McConaughey, el cognom del tio. En canvi, no, perquè clar, perquè és que els nostres avantpassats eren senyors en faldilla, que es pintaven bruts i tal, no sé què. En canvi, qualsevol italià mig té la sensació de formar part d'una cultura mil·lenària i bona i positiva, no? Perquè en el fons, en aquest joc de manipular el passat, hi ha èpoques de progrés i èpoques de no progrés, no? Hi ha passat de primera i passat de segona. El passat romà és un passat de primera, bàsicament perquè Mussolini i els feixistes van fer molt bona feina reivindicant-lo, no?
1: Mussolini va fer molt bona feina, és un titular que li traurem, eh?
2: Reivindicant, sí, sí, sí, això,
0: farem un vídeo d'això. Això és context.
1: Que acabi allà.
2: Això hi ha el Pino Puente.
1: Això hi ha el Pino. Mare meva.
2: O sigui, el Pino el feia de puta mare.
1: Continuem. És a dir, els feixismes s'apropien del passat,
2: clar, perquè quan t'imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó aixecant la mà, no?, i saludant a legions i legions de stormtroopers allà en blanc, quadriculats, no?, que de cop i volta són docratis, no?, i volen dracs, i l'ordre i l'autoritat i el poder i lo blanc, no?, i els braços aixecats i els edificis de marbre, no? La Roma de Juli César era de fusta.
1: Sí, a veure, però després, no...
2: Després sí, clar, bueno, clar, a la que llega Mussolini...
1: De sobte estic defensant els romans com si fóssim...
2: No, però...
1: No, aquesta, estic fent el que anem en contra del programa, ja,
0: eres el nostre cunyat.
2: Com a... Fixeu-vos, quan algú et diu, què sé, titular de no fa gaire, un dels germans Estopa s'apunta a l'UB perquè li agrada, és molt fan de l'antiguitat. No tinc zero
0: sí, proves, ho vaig veure,
2: però tinc zero,
0: sí,
2: dubtes, sí, sí. Que és un flipat de Roma, no?
1: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
2: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... és qualificatiu, no? O
1: sea,
2: és descriptiu. Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie de... No? Què eren els romans? Eren eficients, eren autoritaris, però posaven ordre, no? Posaven un idioma, una llei, tots iguals. Un esquirol podia anar de foron romà des de Galícia fins a Turquia sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie, no? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema dels anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CSS, no? És una identificació, és una autoritat. Llavors, clar, és impossible apropar-te a aquest passat, no? Després la gent, ja, per exemple, la Mari Bert, que és fantàstica perquè és una mica troll, no? I com dius, vale, és que la meitat dels... Tu arqueològicament mires i la meitat dels legionaris romans que havia al mur d'Adrià a Anglaterra eren negres.
1: M'ha agradat aquest silenci perquè la
2: de cop,
1: gent
2: i de cop i volta, com pot, com sí, pot sí, haver-hi sí. un romà moreno.
1: Ara, cada vegada que cardes una sèrie, cada vegada que una sèrie amb legionaris negres,
2: és que la quota,
1: Netflix,
2: la quota.
1: Sí, sí, la quota.
2: La quota la que reps tu.
1: Efectivament.
2: Però,
1: que això, disculpa, encara és més heavy quan el Senyor dels Anells hi ha nans que són negres o elfs que són negres, i això és un problema gravíssim. I és com, saps que els elfs no existeixen, no?
0: No t'ho preguntes.
1: Cosa duríssima
0: d'explicar. Preguntes per què n'hi ha un de negre.
2: Els senyors, aparentment, funcionals, que es queixen de que hi hagi una sireneta negra.
1: Ah, sí, sí.
2: Però no per un principi que diguis, és com viu al fons del mar, no li arriba la melanina i per això no pot tenir... No, perquè, home, com no sé, pel roja,
1: clar,
2: la sireneta.
1: Però Jesús era blanc el tio.
2: Clar,
1: eh? Jesucrist era blanquet.
2: Pelazo.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: L'edat mitjana, què passa amb l'edat mitjana?
1: A veure, l'edat mitjana és la gran víctima. Necessitem un boc expiatori, no? Necessitem que l'edat mitjana sigui fosca perquè la nostra època, o les èpoques posteriors de l'edat mitjana, que el seu propi nom ja està castigat, no? Siguin lluminoses. Necessitem un passat, un boc expiatori on fotre tota la merda allà, no? El filtre aquest gris, el fang, no? Carrers plens de merda pel carrer, i que és totes aquestes idees preconcebudes, no? Necessitem creure que aquesta gent era terrible, feia coses terribles, cremava bruixes, posaven cinturons de castedat a les seves dones quan anaven a la guerra. Necessitem creure això per oblidar-nos que els materials que es fan servir per construir els nostres mòbils s'han extret d'una mina del Congo i ho ha fet una persona en situació d'esclavitud.
2: Té mòbil, no és comunista.
0: No, tots tenim mòbil.
1: Vull dir que bueno, llavors ja el tema del tecnofeudalisme, no, Alberto?
2: Bueno, potser és aquesta idea, no? No sé si heu sentit el concepte, no fa gaire, del tecnofeudalisme. Estem avançant cap a un tecnofeudalisme, no? Perquè hi ha unes empreses tecnològiques privades, no? Que manen per sobre de l'Estat, no? I això és tornar al feudalisme. Dius, no, això és capitalisme. Vull dir, fixeu-vos que quan, per parlar del capitalisme tecnològic extrem, que és l'evolució dels últims 200 anys, no?, de com funciona el capitalisme, com és una cosa dolenta ja no pot ser capitalisme, ha de ser tecnofeudalisme, no? Hi ha un llibre molt bonic, no recordo l'autora, però ella era la dona de l'ambaixador iranià, crec que era no sé on, a Anglaterra, i crec que, bueno, que el seu marit la pagava. Era un senyor horrible i ella patia mals tractes, no? I llavors ella va fugir i va fer la seva biografia, i aquella biografia es va titular i es va distribuir per tot el món amb el títol Mi senyor feudal. I dius, home, perdona, el teu ambaixador del segle XX potser tenia moltes coses, però no és un senyor feudal, no? perquè automàticament atribuïm a certes èpoques del passat coses dures. Una cosa és negra, dolenta, bruta, és medieval. Regine Pernod diu que el París de Felip August, el París del 1180-1210, hi havia més banys públics que piscines municipals al París de la dècada de 1950.
0: Coi. Dada.
2: Anem a Barcelona, teniu dos carrers que són banys nous i banys vells. Els banys nous són del 1100 i pico. Vull dir, aquesta idea, no? El que fot fàstic són les termes romanes, que és que si alguna vegada heu fet caldo,
0: hosti, tio,
2: allò no drena, vull dir, allà et recomanaven que anessis a primera hora quan l'aigua era neta.
0: Això és així, és veritat.
2: I els propis romans sabien de totes les malalties que portaven les termes romanes. En canvi, els banys medievals són molt més higiènics. Però fixeu-vos, si us diguessin, tenim una màquina del temps, què preferiu anar? A una terma romana o a un bany medieval?
0: Jo preferiria anar a fa 5 hores que no havia vingut aquí encara. Perquè m'esteu destrossant la vida. Sí, com sigui, hi ha tota una sèrie de tòpics.
1: Mai més vindrà, Alberto.
0: No, mai més vindrà.
2: No,
0: sé que és una trampa. Sí, com sigui, al final tots aquests tòpics el que juguen és a dir que nosaltres som els bons i els altres són els endarrerits. És a dir, al final és una lògica entre el nosaltres contra els ells, no? És l'alteritat aquesta, no?
1: O sigui, els tòpics són molt bona eina per construir aquesta idea de que, o sigui, per definir-te tu mateix necessites definir l'altre, no? I per ser tu el bo necessites que l'altre sigui el dolent, i llavors els tòpics són molt bona eina per fer això, no? De fet, avui ens estem matant a bones cites, eh? Josep Borrell,
0: Josep Borrell va dir fa un temps, com estàs Josep Borrell?
2: Algú diu, és
0: el mateix mon pare.
2: Amb incontinència urinària, però bueno. Home. Heu vist les fotos, no? No les heu vist?
0: A les termes romanes... Va, parou.
1: Josep, hòstia, malament, eh?
0: Per favor.
1: Josep Borrell va dir fa uns anys que Europa és un jardí i la resta del món és una jungla.
0: Ah, cert.
1: Sí,
0: cert, ho recordo.
1: L'alteritat...
2: Home, ell de jardins sap molt, perquè és un capullo. No, vull dir, no, de flor, un capull.
0: Després parlem de tornar del cotxe, que t'he d'explicar moltes coses. Bé, amb això de l'alteritat també hi ha el concepte aquest d'orientalisme, no? O el concepte aquest d'Orient, no? De que ho veiem molt precisament a 300, no?
1: Sí, perquè de fet des de les conquestes d'Alexandre el Gran fins a l'actualitat, que la civilització occidental, notis les cometes grans, veu des de certa superioritat la civilització oriental, no? I per exemple la pel·li de 300, el que dèiem, no? Es veu moltíssim, no només a la pel·lícula sinó també a la novel·la gràfica, en què els espartans són gent que està musculada, no són gent forta.
2: Frank Miller
1: que formen de manera amb una falange perfecta, no? Mentre que els perses, si llegiu la novel·la gràfica, es veu perfectament com són una turba,
0: sí, sí,
1: desordenada, amb persones, bueno, si mireu la pel·lícula, no, persones amb deformacions, xerxes mateix, no, que porta tot de piercings, afeminats, hi ha persones que s'estan estirant els cabells al públic, em sap greu.
0: Jo ho faria si pogués.
1: Però és això, no, que la separació que és entre Orient i Occident comença llavors, continua també actualment, no? Vull dir, amb totes les campanyes al Pròxim Orient, no? Al finals del segle XX, inclús actualment també, no? Aquesta idea que durant la Guerra Freda també l'enemic era el soviètic, robòtic, sense sentiments, després més tard, després de l'11S, l'enemic és l'àrab, no? Que és un terrorista, no? un fanàtic, etc. No? És aquesta idea una miqueta de Occident contra Orient. Occident és la llum, és la democràcia, és la llibertat. Orient és el fanatisme, l'exotisme, l'afaminament, no? Tota aquesta idea.
2: Bueno, jo crec que ja per acabar, perquè ja crec que estem acabant, anem, com dèiem, tot cunyat és el cunyat d'algú.
0: Tot cunyat és el cunyat,
2: tot cunyat d'algú. És el cunyat d'algú, no? El cunyat és un cunyat pel cunyat.
0: Efectivament. Crec
2: que diria Hobbes. El cunyat és un cunyat per l'home.
1: Molaria en llatí, eh?
2: Pues ja està, això és el Roma.
0: Sí, cognat.
2: Però podríem haver enfocat el problema completament diferent. Vull dir, els tòpics funcionen en dues maneres, no? Davant del cop del tòpic negatiu, també tenim el tòpic positiu, que també és dolent. Vull dir, hi ha una altra visió d'Orient, que és la fascinació. És que vaig a Japó perquè és una cultura mil·lenària.
0: Oh! Sí.
2: Aquesta cosa, no? Aquesta fascinació. Sí. És que són molt espirituals.
0: Sí. He anat a l'Índia,
2: he anat a l'Índia, sí. I m'he trobat també.
0: He trobat el mateix, bé, doncs torna't a l'Índia.
2: No, clar, ets vull dir,
0: xama en pau. Sóc una ciutadana del món.
2: Ai, una ciutadana del món.
0: Això és mític. Què ponen tu DNI? És l'única vegada que es pot dir això.
2: A l'Índia, jo que sí que pondrà a l'Índia el teu DNI. Podríem haver fet el programa, per exemple, de l'altra banda, no? Per exemple, tot el revival que hi ha sobre, que és una reacció, no?, a aquesta visió tan conservadora de la història, no? Sobre les bruixes a l'edat mitjana, no? Les bruixes com si fossin feministes d'avantsala. O, per exemple, els càtars.
0: Ah, sí,
2: ens fascinen els càtars,
0: càtars
2: perquè, eh? Perquè eren pacifistes i vegans i macos. Eren una secta rigorista intransigent que deien que el món l'ha creat el dimoni, que només ells tenen la veritat, que la resta del món ha de cremar-se i que ells són els s'autodominen com a perfectes.
0: Sí, el crucer...
2: O sigui,
0: tenim l'últim càtar!
2: Ben cremats estan. Vull dir
0: el Crusader Kings molen, els càtars. No sé si heu...
2: No, clar, però perquè és un producte del segle XXI.
1: Sí, sí. Molen.
2: I càtars...
0: Sí, hi ha un moment que apareixen els càtars.
2: Però actualment, no... Fem turisme, anem a visitar la cultura càtara, la cuina càtara, els castells càtars, eren gent pacifista, progressista... També són tòpics, no? També, repeteixo, tot cunyat té el seu cantó lluminós.
0: Sí, sí.
2: No? Llavors, la gran precaució d'això és que deixem la història tranquil·la, no? Que a vegades siguem molt conscients de què estem jugant. Quan justifiquem el present des del passat, estem manipulant.
0: Però aleshores Russell Crowe era bo o dolent, tio?
2: Russell Crowe... Com a actor o com a...
0: Com a actor és molt bo, tio. Com a actor és molt bo.
2: Sí, no, clar, és millor actor que Gladiador.
0: Saps que ho anava a fer Mel Gibson?
2: Hòstia, m'hagués encantat que Mel Gibson fos Gladiador i que por lo que sea, la cadena del tigre, saps el...
0: Pobre Mel Gibson, tio.
2: Bueno...
0: Vols afegir alguna cosa més?
1: No, bueno, que us convidem a això, a repensar tots aquests tòpics, no? A repensar si Roma era blanca, si a l'edat mitjana tot el filtre és gris i brut, i us convidem, doncs, això, a estudiar una mica més tot això, a mirar-ho amb una altra mirada i recomanar aquest programa.
0: Efectivament, ara.
1: Si en un àpat, si a la propera calçotada que feu teniu un cunyat, doncs digueu, escolta aquest programa.
2: Però sobretot no digueu, com diuen els de Porta de Troia, estàs equivocat. Recordeu que els cunyats poden estar equivocats, però són família. I són perillosos perquè hi ha molts, no? No,
0: i jo no tinc res en contra dels cunyats. Tinc un amic que és cunyat. Roma Victis! A les portes de Troia.
3: Amb Patrick Urbano.
4: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: L'Ajuntament demana una pròrroga per acabar els darrers detalls dels habitatges protegits. A finals del mes de juny és la data prevista per les ajudes del fons Next Generation per tal de finiquitar les obres que financia arreu del continent. És el cas dels 20 pisos de protecció oficial de Palafolls que ja estan pràcticament enllestits, a falta d'alguns acabats. Avui es farà el certificat d'obres dels 20 habitatges protegits, però l'Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga d'un mes per tal d'acabar aquests darrers serveis pendents. Segons apunten des del consistori, ha estat la pròpia Agència de l'Habitatge de la Generalitat, que és qui ha gestionat els fons europeus en aquesta obra, qui ha proposat a l'Ajuntament que demà a demanar aquesta pròrroga per gaudir d'aquestes noves setmanes per poder enllestir aquests acabats definitius i oferir la màxima qualitat en els nous habitatges. Francesc Alemany és alcalde de Palafolls.
1: Doncs iniciativa del Departament d'Habitatge de la Generalitat i en col·laboració amb el Ministeri ens ha arribat aquesta proposta, aquesta possibilitat d'acollir-nos en aquesta pròrroga d'un mes per tot el tema dels acabats d'aquesta promoció, que evidentment de cara a anar més tranquils doncs ens hem acollit per tal també de que estiguem segurs de que tot el procés de finalització de l'obra sigui el més adient possible. Amb tot i això, avui s'estima la final d'obra i dedicarem aquest mes a poder fer el tancament a nivell també de qualitat de l'obra i que quedi tot perfecte.
0: Els 20 habitatges es divideixen en dos blocs de 10 pisos. Tots ells tenen prop de 69 metres quadrats i es distribueixen en menjador i sala, cuina, dues habitacions i un bany, així com també un passadís amb espai per acondicionar-ho com a estudi. Just avui començaven els treballs per urbanitzar el nou vial que donarà accés als nous pisos i també a l'aparcament de les rentadores. Aquests 20 habitatges de protecció oficial tenen un pressupost de 3 milions d'euros, dels quals Europa financia prop d'un milió. Igualment, el consistori, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, ha demanat 400.000 euros més per així també reduir la part municipal, la seva aportació doncs en les obres, tot i que es va demanar a principis del mes de maig, encara no hi ha resolució sobre aquest increment de subvenció per als habitatges de protecció oficial. Aquest tampoc ja és data de lliurament, tot i que el consistori sempre parla de la propera tarda.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio.